Doncs seguim a Nits de Ràdio i seguim passant aquestes nits en les que passa una mica més d'airet que durant el dia, tot i que és allò de que sempre que ens arriba la calor doncs és complicat, i sempre que aquest any l'estiu ha volgut venir allò amb dir, escolta, vengo por todo lo alto, eh? És allò de dir que es noti, que saps allò com en els abans en les festes aquestes de l'aristocràcia dels reis, el segle XVIII i XIX i tot això, que pom, pom, pom, no? Con ustedes llega el...

la condesa de no sé què, no? La condesa de nata i xocolata. Bueno, pues allò que entraven amb força i perquè es notés, no, que entrava, oh, ha entrat la duquesa, ja saps, allò que tots comentaven, oh, que elegante, que no sé què. Bueno, pues lleva un calcetín de cada color. Bueno, no sé, aquestes coses que suposo que es comentaven, no, quan la gent entrava en aquests palaus, en aquestes i en aquestes històries. Però, clar, quan és l'estiu no fa falta que el presentin. Vull dir, de cop i volta ja veus que això ha entrat amb molta força, perquè verdaderament, escolta, passes a quan et lleves al matí, és que dius, mare meva, és que al migdia o a la tarda, mare meva, és que no hi ha... No es pot ni moure, però bé, hem de seguir avançant, hem d'intentar-ho, i això és el que aquí comentem. I és que molts cops una de les situacions que veiem molt a les xarxes darrerament, doncs és la aquesta necessitat, no, de vegades d'acaparar coses, no, que a tots ens pot passar, en algun moment tots tenim un moment en què volem, pensem molt amb nosaltres, no? I sempre és bo veure en els llibres, no, les peculiaritats, no, de que no sempre el que tenim doncs ho tindrem, no? I que a vegades pot desaparèixer en qualsevol moment. En el tram despertador, d'aquí unes hores, parlarem amb l'autor d'un llibre que ens explica precisament com va ser de dura a través de les memòries d'un dels personatges, com era la situació just quan hi havia el conflicte de la Guerra Civil al nostre país, el que podia suposar que d'un dia per un altre, doncs, famílies senceres havien de deixar una casa, havien de marxar i no tornar enrere, no? I això és una situació duríssima. Bueno, quan hi llegia se'm posava la pell de gallina, no? I en parlarem quan puguem entrevistar l'autor en el tram de 5 a 6. Per tant, en parlarem d'aquest llibre, Quan los silencios bailan, un llibre fantàstic. I també us vull fer altres recomanacions. L'altre dia, crec que va ser ahir, que parlàvem amb la Irene García, que ens presentava el seu llibre Cuando nada es seguro, todo es posible, no? I aquí és on apreníem a través d'una experiència similar que ella va tenir quan era petita, que, bueno, es van quedar sense casa, en aquest cas per un... que recordava que era per un terratrèmol, d'aquestes situacions, però on voldria no necessitar fer aquests aprenentatges i possiblement aprendre'ls, doncs, precisament llegint aquests llibres, no? Llibres que ens ensenyen a lidiar amb aquestes situacions. Però bé, la vida és com és i, per tant, els llibres ens poden reconfortar i avisar, no, del que podria passar en aquestes situacions. Doncs el que us deia, el llibre de la Irene García és Cuando nada es seguro, todo es posible, com atravessar los cambios y abrirte a lo que viene. I si ho complementem amb un tercer llibre, us volia parlar d'un de Coan, que porta per títol Buda y sus discípulos, el arte de soltar, un manual de sabiduría budista para vivir con desapego, que té una introducció de diferents autors, Jayen Garfield, Maria Haim i Robert Scharf, traduït pel Jacinto Pariente, on recullen diferents tractats, diferents estudis sobre el que el budisme ens ha explicat a l'hora de distanciar-nos del jo, no? D'aquest centrisme, no? De centrar-se en un mateix, no? I ho fa a través, doncs, estudis que són mil·lenaris, no? I que porten molt de temps i que porten molta reflexió. Diu, el mundo moderno nos anima a estar obsesionados con nosotros mismos. Incluso se nos dice que encontrarnos a nosaltres mateixos és la clau de la felicitat. Diu, hace más de 2.500 años el Buda enseñó algo radicalmente distinto, que el yo es una ilusión y que nuestra creencia en él es la causa de nuestro sufrimiento. El arte de soltar reúne textos esenciales sobre la enseñanza más transformadora del budismo, la ausencia de un yo permanente. Extraídos

0: Doncs amb ganes de que ens expliqui i ens faci noves propostes de llibres, tenim aquí el nostre escriptor de capçalera, en Víctor Ruiz Novel. Víctor, benvingut una setmana més.
1: Hola, bona nit.
0: A ver, vamos con las pistas. Será de Crips.
1: No te quejarás de que no, te pongo himnos generacionales.
0: M'encanta,
1: eh?
0: M'encanta. Jo amb aquesta cançó més sempre tinc una problemàtica, és que a mi m'agrada molt, la trobo molt, molt potent, però és un d'aquells casos que els grups que l'han creat i que la interpreten no la suporten.
1: I fíjate, no sabia.
0: Sí, no, Radiohead no la toca mai aquesta cançó, ai, perquè no la suporten. Consideren que fa que els conegui gent que jo dic que no volen que els coneguin, és a dir, com que ni que no representa la seva música.
1: Si Àfrica no quisiera tocar la bomba, no?
0: Aquí és l'absurdesa de tot. És a dir, si tu no vols fer una cançó, no la facis. Ara no culpis a la gent que després li agradi, saps què vull dir?
1: Claro, i que te la demani. Que li agradi molt, tanto que no deixen d'escoltar-la i

0: Meravellosa, meravellosa aquesta Venècia sin ti, eh? com, sí. com la coneixem. I a més, bueno, interpretada així d'aquesta manera tan meravellosa per Charles Aznavour. Pues Víctor, un placer como siempre escucharte, leerte y te esperem ben aviat amb més llibres que ens recomanis. Gràcies, cuida't.
1: Fins aviat.

va passar tal dia com avui, 23 de juny del 1993. Fornomblons llança el seu icònic senzill WhatsApp. Era l'estiu del 1993 quan una cançó amb un crit inoblidable va esclatar a les ràdios de tot el món. WhatsApp, de la banda de San Francisco, Fornomblons, va sortir com a senzill del seu àlbum debut Bigger, Better, Faster, More. Amb el seu ritme enganxós i aquella veu potent i crua de Linda Perry, la cançó es va convertir en un himne instantani per a tota una generació.

El senzill va ser un èxit rotund, va escalar fins a la posició 14 del Billboard Hot 100 als Estats Units i va arrasar Europa, on va arribar al número 1 en països com Alemanya, Àustria i Suècia. Recordem que va ser un dia com avui, un 23 de juny del 1993, que Four Non Blondes llançava el seu icònic What's Up. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Sabeu que per nosaltres és molt important que durant el programa doncs us podem anar donant totes les setmanes eines de diversos tipus per poder afrontar doncs el que és el dia a dia o la nit a nit, això depèn de com ho veieu, però també des del punt de vista del coaching, i ho fem amb un amic del programa, amb un professional que porta molts anys acompanyant-nos i que és un plaer que un any més puguem tenir en Jordi González. Guillem, Jordi, com estàs? Bona nit, bona matinada.
1: Bona matinada, David, de 9 a 3 anys, eh?
0: El Jordi és coach, és formador, és un professional de l'acompanyament, de l'assessorament i empreses a tot tipus de professionals i sempre ens intenta doncs això, no, ajudar, en el nostre camí a assolir els nostres objectius. I aquesta temporada comença parlant del pensament disruptiu positiu.
1: Sí, perquè normalment el tema disruptiu a vegades és un canvi radical, però jo vull parlem sempre en tu de coses positives.
0: Sí.
1: El pensament disruptiu positiu, jo faig referència a un procés de canvi personal, radical, innovador, però també positiu, en la forma que una persona, o sigui, es veu a si mateixa, es relaciona als altres, actua. És una millora de les probabilitats d'èxit en entorns d'incertesa, perquè estem en entorns d'incertesa moltes vegades, no?
0: Sí.
1: Tenir sobretot una ment oberta, sobretot, significa ser receptiu a noves idees i diferents opinions i punts de vista, treballant sempre la percepció que tens de tu, la memòria, la imaginació, la introspecció, sobretot la creència, el raonament i l'emoció.
0: És disruptiu perquè, clar, la tendència de molta gent pot ser a pensar, ui, això no em sortirà, això no anirà bé, ja veuràs com anem allà i passa això, o plou, o no es pot, i en canvi intentar pensar doncs que pot ser positiu, que pot ser una experiència de la que aprendrem, ja et predisposa molt més.
1: Clar, predisposa perquè moltes vegades tenim una resposta negativa, el que tu deies. Abans de provar les coses i abans d'intentar algun recte o alguna cosa, moltes vegades nos donem per vençut,
0: sí,
1: o vençudes, i diem, no, és que això nosaltres no estem preparats,
0: sí,
1: som massa joves, som massa grans, a vegades no tenim la formació adequada, no tenim l'experiència. Bueno, doncs endavant, tu,
0: sí,
1: endavant.
0: Sí, sí.
1: És il·lusionant fer coses noves. Innovar, David, és molt il·lusionant. I això tenim que sortir d'aquesta àrea, d'aquest comodity, d'aquesta àrea de comoditat que moltes vegades ens trobem a la vida.
0: Mm-hmm. La meva mare sempre deia, el no ja el tens, és a dir, anem a intentar aconseguir el sí, no? Doncs una mica és això, no? De pensar, pensar positiu no vol dir que passi, però sí que tu posis més predisposició per donar el millor de tu mateix perquè així ja sigui, no?
1: Sí, correcte. I sobretot entra, hem parlat alguna vegada, la curiositat, perquè és el que deia la teva mare també, el que deies tu. El no, el tenim, anem a buscar el sí, però és que el sí arriba.
0: Sí.
1: Si tu treballes, arriba. Arriba d'una manera, però clar, és un treball personal. I sobretot treballa molt la curiositat, per conèixer la visió dels altres. És molt important escoltar les altres persones. Molt important i necessari, fonamental. I sobretot, respectar les opinions dels altres i creant el teu propi estil i aportar a la societat moltes coses. No està tot inventat, eh? No està tot fet.
0: Clar, per tant, és el que dius, que cal donar doncs un percentatge de possibilitats, diguem, a la incertesa positiva, a la incertesa, que això també és un motor que genera que si tot estigués, tot fos matemàtic, no? Pues clar, la vida no seria ni la meitat d'emocionant. Clar, després ja aquí tot li surt bé, aquí tot li surt malament, no? Però bueno, la gran majoria de gent està entremig, en el sentit de que podem aconseguir que les coses surtin el millor possible, que mai serà necessàriament un 10, però el que vagi bé t'haurà anat bé, i el que no, n'hauràs après moltíssim si has anat amb aquesta actitud, no?
1: Sí, correcte. Jo parteixo com a l'exemple, que bueno, és un exemple que jo a vegades poso, que dic 2 i 2 i la gent normalment diu 4. Dos. O sigui, aquí està el raonament, raonament de la mentalitat oberta. O sigui, ser receptiu és molt important i sobretot tindre una visió que totes les persones tenen opinions contrastades i que és molt important a la vida, sobretot, escoltar l'opinió dels altres i que els altres t'escoltin la teva opinió. perquè moltes vegades hem de veure el món d'una manera totalment generalista, transversal, que això no ho tenim molt en compte ara, saps? Mm-hmm. Sempre creiem que està tot fet, sempre creiem que no som capaços, ja ho he dit abans, d'acollir una sèrie de rectes, quan realment són sorprenents. La persona és molt sorprenenta, saps?
0: Ara, també és important avui dia recordar, Jordi, coses que ens ajuden amb aquest pensament disruptiu positiu d'aconseguir, d'assolir, d'avançar davant de les coses que volem aconseguir, que també depèn de nosaltres molt dedicar-hi, no vull dir tots, però sí molts esforços, cosa que avui dia es perd moltíssim temps amb un excés de consulta de xarxes socials, no? Això no vol dir que no s'hagi de fer, però que potser ho facis un cop al dia, no?
1: Sí.
0: Per exemple.
1: Estem massa atrapats, eh?
0: Sí.
1: La red social és necessari, el que tu dius, però tenim que tindre, sobretot, un brainstorming, jo diria, interior personal i compartit, que seria una varietat d'idees, arguments i informació, perquè moltes vegades saps el que passa? Que fem una informació que no és la gent, que no és una informació que ens aporta moltes coses, sinó que ens despista del camí positiu.
0: Sí, saps? Sí.
1: I sempre la llei de la comparació, saps? Cobrir-te. O sigui, és molt important tindre referents, però no comparar-te amb ningú, sinó tindre referents en els altres, però no comparar la gent. Referents positius, però no anar comparant i crear un estigma, jo sempre dic, de rivalitat i d'odi i d'enveja, saps?
0: Totalment, perquè això sí que no ens porta a res positiu, no?
1: No és una qualitat positiva, perquè tenim que tindre l'habilitat de la crítica, però racionalment la crítica. Tenim que ser crítics en nosaltres mateixos i en els altres, però sobretot sempre debatir i negociar. Sempre ho hem parlat. Aquest pensament disruptiu, personal, positiu que estem parlant avui, és necessari i més a partir d'ara. Perquè estem en moments d'incertesa en l'entorn laboral, social, acadèmic i tot. Jo sempre dic que es comencem un any acadèmic nou, entre cometes, un any professional nou, perquè seguim. Estem al setembre, però bueno, es comencem de nou, després de vindre de vacances, els que han tingut vacances a l'agost, els que tenen al setembre també és un moment de reflexió, però crec que és necessari això. És necessari tindre una crítica

0: i un raonament positiu, sí, sí.
1: No pensar que tindràs, ja que comencem aquesta temporada, aquest cole, no? Aquest curs, sí. Per molta gent, que serà igual, sinó fer-ho irrepetible.

0: l'agost, es fes festa, no sé què, tens ganes també de trobar els companys, o tens ganes d'aportar moltes coses, perquè estàs connectat i tens ganes, d'altra vegada, de crear coses, d'aportar coses i compartir coses. Crec que és un moment únic i necessari per fer les coses. Aquest setembre que us comentem, aquest any acadèmic, que els col·les es comencen demà, molts col·les es comencen demà i les unis també.
1: Sí, sí, sí.
0: La setmana que ve. Crec que és un moment de diguem, d'incorporació, però en un pensament disruptiu positiu.
1: Fantàstic, doncs és la sort que tenim, el nostre pensament, la nostra sort que tenim per començar i per compartir tota la temporada, és que tindrem aquesta ajuda constant, aquesta persona que et va animant, que et dona la paraula clau, a vegades motivadora, en plan de dir, va, que vas molt bé, i a vegades aquest toc de crostó que ens pot anar bé sempre en positiu i sempre per ajudar-nos a avançar i a detectar com podem créixer per nosaltres i pels altres. És el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem, que el podeu trobar a internet i contactar amb ell. Jordi, és un plaer que formis part d'aquest engranatge imprescindible perquè puguem avançar tots plegats i que aprenguem. Fins la propera setmana, Jordi, que vagi molt bé.
0: Sempre en alegria i optimisme. Moltes gràcies.

0: I ens anem reincorporant tots de mica en mica, totes les seccions, tots els col·laboradors que ens estàveu preguntant, però escolta, estan tots? Sí, tots els que teniu ganes d'escoltar, ganes de compartir, ganes d'aprendre, perquè junts és com ens posem al dia, ens fem propostes per entretenir-nos, perquè la vida és molt millor si estem entretinguts, si sempre tenim el guai, quan tingui temps veuré aquesta sèrie, aquesta pel·lícula, o aquest manga, que és el que ens proposa una setmana sí, una setmana no, la gran Serena Corp! Ja que sí, bravo!
1: Hola! Ben trobats de nou!
0: Ai, que bé, quina il·lusió, perquè, escolta, mira, l'altre dia, és que no ho vaig apuntar i em va saber greu, perquè allò que veus els vídeos així ràpids a TikTok o no sé on era, que deia, diu, ponent este código en el buscador de Netflix i veré

0: veis todo el catálogo de manga que tienen.
1: Ah, i... potser, però jo estic segura que tu poses ara a Google. Mira, anem a fer-ho.
0: Sí. Tu posa código buscar. Exacte. Netflix manga, que és un número.
1: Código.
0: O perquè em va semblar sorprenent com de cop i volta tenies, bueno, allà un catàleg tremendo.
1: De fet, això jo ho he vist publicat diverses vegades als diaris,
0: sí,
1: per trobar les sèries que normalment no et recomana.
0: Exacte.
1: Perquè hi ha tal catàleg tan ingent,
0: sí, sí,
1: en
0: sí,
1: aquestes plataformes de streaming, especialment a Netflix, que clar, cada cop el configurador el que et va fent és anar-te ajustant el que tu,
0: sí, sí,
1: t'agrada. Aleshores, les recomanacions es van ajustant molt a aquest tipus de coses i moltes vegades mai arribaràs a saber que allò està allà moltes de les coses que altres persones veuen.
0: Sí, sí, sí.
1: I en canvi es va ajustant el que tu veus, no? Jo,
0: exacte,
1: recordo que la meva fornera, per exemple, sense anar més lluny, és molt fanàtica de les sèries europees.
0: Sí.
1: I jo pensava, ah, però té bastantes Netflix. I sí. I em va començar a dir unes quantes i a partir del moment que ja em va dir aquestes, ell, aleshores em van començar a sortir.
0: Vale.
1: Eren molt més drames, perquè jo si em veig europees són molt més de true crime.
0: Sí.
1: I d'aquest estil de detectius i nòmiques.
0: Sí.
1: I a partir del seu moment de que ja em va anomenar un parell, sí que em van sortir d'aquestes més culabrots.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però clar, jo ja saps que jo soc més del cine asiàtic.
0: Sí, sí, per
1: i
0: això.
1: I de les coses més friquis.
0: No, clar, a priori no podíeu coincidir, no podíeu... Teníeu dos Netflix diferents.
1: Sí, jo crec que oposats, diguéssim. I molt oposats, saps?
0: Totalment.
1: No crec que a ella li surt tampoc Fear Factor, que
0: no
1: nosaltres
0: crec.
1: Som molt... Mira, Códigos Secretos de Netflix a 2021.
0: Veus?
1: Això ho fica a la pàgina de Computeroi,
0: uh-huh,
1: actualitzada, lista va, actualitzada. Per va, exemple, anem a veure si està
0: a veure.
1: Vius?
0: Sí.
1: Goita, varietat de contenido y gustos y edades.
0: Sí.
1: I
0: mira, veure un...
1: anime, per exemple.
0: Sí.
1: És el 7424.
0: 7424, tu fiques al,
1: sí,
0: buscador 7424 i patam, de cop i volta.
1: Sí, sí. Mira, l'índex de continguts és molt divertit. Acció i aventura, anime, pel·lícules per a tota la família, pel·lícules,
0: fixa't,
1: clàssiques, comèdies, pel·lícules de culte, documentales, drames. El nou és fe i espiritualitat.
0: Oh.
1: Pel·lícules estrangeres, pel·lícules de temàtica LGBTQ. Ara faltaria, no sé si la R, perquè ja cada cop això és més llarg.
0: Sí, va augmentant. Però
1: sí,
0: és curiós, perquè
1: o,
0: clar,
1: o plus, saps?
0: No podria ser el buscador que directament fiquessis això i et sortís. No, ha de ser que has de ficar aquest codi secret.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí,
0: potser
1: sí.
0: És més emocionant.
1: Ah, no, ja, espera't un moment. Hi ha una sèrie de categories i subcategories molt específiques a les que pots accedir si coneixes els codis adequats. Lo único que tienes que hacer es introducir la URL netflix.com gènere en anglès.
0: Sí.
1: Perdoneu la meva pronunciació, sí, que no està més oxidada. Gènere,
0: o sí,
1: com es digui, barra, i llavors el codi.
0: Val.
1: Saps? A la barra de direccions del navegador.
0: Vale.
1: I ho substitueix. I ja està.
0: Bueno,
1: saps?
0: Pues mira. Veus? Sempre està bé compartir això. Bé, dic, mira, sempre pot haver algun oient que li interessi.
1: Sí,
0: pues vaig,
1: mira,
0: a provar-ho,
1: no,
0: això.
1: No havia pensat. El meu marit sí que s'havia quedat amb un tema de sèries, perquè no sé quin li interessava buscar o quins continguts, però dius, a veure, i arriba un moment també que no dona temps
0: no
1: veure
0: dona
1: ni
0: temps.
1: Les que vols veure.
0: Exactament.
1: Només em falta
0: com per anar ficant códigos secretos. No quiero que me muestres más. Muéstrame poquito, perquè si me muestres muchito, jo ja dic, no arribaré tot. O sigui, jo prefereixo...
1: Sí, exacte, vull dir, ara, a més, per exemple, els que han augmentat molt el catàleg en tema de pel·lícules de... no només de sèries d'animació, que ja van apostar des d'un principi, però cada cop han apostat més per tot el que són les pel·lícules que hem parlat sempre d'adaptació de mangas,
0: sí,
1: coneguts,
0: sí,
1: a pel·lícules de real, saps? És Amazon Prime, és una passada.
0: Uh-huh.
1: O sigui, jo ara, per exemple, tinc tot un seguit de pel·lícules que jo sabia que s'havien estrenat al Festival de Sitges, que després en parlarem un moment,
0: sí,
1: en el seu moment, i que potser no havien arribat tant al circuit més comercial, i que, per exemple, que són com 20th Century Boys, que és molt conegut, hi ha, per exemple, totes les pel·lícules de Kenshin, que de Kenshin és Kenshin the Guerrero Samurai, que aquest còmic un altre dia en parlarem més a fons.
0: Val.
1: Perquè aquest any, no sé si és aquest any o l'any vinent, estan preparant una reedició i és un dels millors còmics que s'han fet mai a nivell de samurais i continua sent una referència a nivell de país a Japó. I, per exemple, estan les pel·lícules. I, mira, era un dels que em feia més por veure les pel·lícules pensant... I la veritat les vaig veure aquest estiu.
0: Uh-huh.
1: I les que serien la part del còmic estan a Amazon Prime, les tres, que agafaria el que és el còmic i el que és la sèrie d'animació. I després tenim el que seria l'origen i el final, que li diuen, a Netflix.
0: Val.
1: Aquestes seria el que comprèn el que després de la sèrie d'animació van fer amb els OVAs. Amb els OVAs el que fan són pel·lícules a banda que normalment expliquen capítols de la vida que no han sigut explicats durant la sèrie d'animació i creen una versió, una pel·lícula original d'animació que enllaça amb l'anime i que explica un capítol concret d'algú del protagonista que porta igual dins de seu i que no cal d'explicar i que en aquest cas amb el Kenshin és molt important. Aleshores, si es vol veure com la cronologia del manga s'ha de començar per Amazon Prime i després veure les de Netflix, qui vulgui veure primer què el va fer a ell, com és, s'ha de començar per Netflix i després passar a Amazon Prime, però la veritat és que estan ben fetes. I ja us dic que n'hi ha moltes, però moltes. Entre el catàleg de Netflix i l'altre, Terraformers, que aquesta és meravellosa. Aquesta està basada en un manga en què es van enviar uns humans a Mart per colonitzar la Terra de Mart, ara que se'n fan tantes pel·lícules i tantes sèries de ciència-ficció tan bones i que sembla que aquí la cosa es complicarà cada cop més, no?
0: Sí.
1: I aleshores aquests humans van mutar amb una espècie que hi havia allà que són com les cuques, cuques domèstiques.
0: Ostres.
1: I llavors es van fer unes cuques catxes.
0: Ostres.
1: I llavors són com uns tios, catxes, supercatxes, però amb cap de cuca.
2: Ostres. Ah, d'aquestes ens estàs sortint aquí a Sant Andreu, arran de Porta a Porta.
0: Sí.
1: Bueno, són una mica més catxes, vull dir...
0: Val.
1: Aquestes cuques podrien, fins i tot, si no et fa fàstic al cap, et diria que n'hi havia un cert fanatisme entre algunes fetichistes que fins i tot les adoraven com a cos, saps?
0: Ostres,
1: com a,
0: sí.
1: Les trobaven atractives. I d'aquestes es va fer fins i tot la pel·lícula, ja no recordo si està a Netflix o Amazon Prime. Però
0: ostres,
1: aquest ha estat un estiu per veure moltes d'aquestes pel·lícules, de dir... Bueno, l'estiu ja sabem que és un moment en què es continuen sèries...
0: Bueno, i tota cuca viu.
1: Clar,
0: tot mateix.
1: Exacte, que tota cuca viu. Però i més a Sant Andreu, no? Gràcies al Port de Mar. Però una de les coses que sí que tenim és que ara tornem al curs d'escolar, no? Al curs de la feina i tornem al curs del manga. Per què? Perquè ve un esdeveniment molt important a finals d'octubre, que és el Saló del Manga.
0: Mm-hmm.
1: Què passa amb el Saló del Manga? Amb el Saló del Manga, les editorials preparen, sobretot aquest any, que sembla que es podrà fer una mica més presencial que virtual, no com l'any passat per la pandèmia, preparant els principals llançaments. Sí que el Saló del Manga fa uns anys comptava amb més expositors estrangers que feien que poguessis trobar peces de col·leccionista molt xules, però ara, avui en dia, amb les noves tecnologies, fa que gairebé tot estigui dominat per actuacions i per les grans editorials que munten doncs, bueno, els seus grans estants i porten els autors. Encara no hi ha ningú confirmat. Sí que us puc avançar, de cara al Saló del Manga, que serà del 29 d'octubre a l'1 de novembre, les dates clàssiques de tota la vida, serà... Ja no, ja fa anys, els antics, recordem quan es feia la farra de l'Hospitalet, però des de fa molts anys i per l'aforament doncs, ha crescut immensament i és un dels salons més importants d'Europa, es fa als pavellons de Montjuïc. I els que vulguin saber com serà el cartell d'aquest any, aquest dijous dia 9, a les 12 del migdia, es farà una roda de premsa del 27 Manga Barcelona i es presentarà el nou cartell acompanyat de l'autora que ha guanyat i es presentarà algunes dubtes de com serà el nou Manga Barcelona. Per tant, els de Ficomic ja estan engegant motors de tot això i també tenen ganes una mica de que sigui diferent al de l'any passat. Per tant, una gran cita. I per què us ho dic això? Perquè en les properes setmanes podrem parlar de novetats molt interessants. Ara, sobretot, el que està publicant les editorials són sèries continuistes, que en parlarem aquesta temporada, i tant que en parlarem. Mm-hmm. Una altra cita que tot friki ha de saber,
0: sí,
1: i sobretot tot friki que li agradi el manga, i sobretot una bona animació i després, normalment, un bon friki del manga i l'animació acaba després sent també un bon friki del tema Àsia en general.
0: Mm-hmm.
1: Si ets d'Àsia en general, sabem que una altra cita indispensable és el Festival de Sitges que passa ara a principis d'octubre aquí al costadet.
0: Mm-hmm.
1: Durant aquella setmana es presentaran també novetats que difícilment després es poden veure uns altres llocs.
0: Mm.
1: Per tant, us recomano que esteu molt atents a la programació. També aquest any s'intentarà fer menys virtual. L'any passat es va poder veure a través d'alguna plataforma.
0: Mm-hmm.
1: Compraves les entrades i veies les pel·lícules a través d'una plataforma virtual. Eren més econòmiques,
0: mm-hmm,
1: però aquest any s'intentarà que part del festival també sigui cada cop més presencial.
0: Val.
1: Per tant, a l'octubre tindrem dos esdeveniments que estaran a prop del manga, d'acord que el
0: sí,
1: dels Sitges
0: sí,
1: és ciència-ficció i del cinema fantàstic i terror, però sí que hi ha una part molt important al cinema d'animació de tot el món, però molt important de la part asiàtica, molt important al cinema asiàtic,
0: sí,
1: i als directors asiàtics que acaben venint a recollir premis o a presentar les seves pel·lícules. Us recomano, perquè és tota una experiència. A més, a Sitges hi ha una botiga molt maca i molt xula amb un ET a la seva entrada, que és l'Ami Store.
0: Mm-hmm.
1: I no m'emporto cap mena de comissió, que és el típic lloc que per anar a fer-se la foto i veure, perquè és una de les botigues diferents que tenen molta cosa de ciència-ficció, no està tan centrada en la venda de mangas,
0: mm-hmm,
1: o coses, sinó més amb el tipus de merchandatge.
0: Vale.
1: I val la pena. I després tenim la gran cita del manga, on veurem sobretot les novetats per les que aposten les editorials. Sí que us volia parlar d'unes novetats,
0: sí,
1: que surten aquest setembre, i una especialment. Hi ha un mestre, com anem de terror,
0: sí,
1: hi ha un mestre que és un dels mestres indiscutibles del gènere terror a nivell de manga, que es diu Junji Ito.
0: Val.
1: El Junji Ito l'han publicat llargament al nostre país, ha destacat per Tomy i Uzumaki, i ara, el dia 14 de setembre, amb l'editorial ECC, estrena El umbral de lo siniestro. El umbral de lo siniestro és un tomo únic que recull quatre històries fantasmagòriques. Si busqueu el Junji Ito a internet i mireu els seus tipus d'il·lustració, abans de llegir res ja, només el tipus d'il·lustració que fa, tan absolutament treballada, amb aquests perfils negres, amb el seu món imaginari tan pervers.
0: Fa molt de llullo, eh?
1: Molt. És a dir, et posen un pòster d'aquest home a l'habitació i jo, sí, crec que no tornes a dormir en la vida.
0: És veritat, és veritat.
1: Per tant, per tots aquells amants del terror que no trobin bons còmics o no hagin pensat en un manga realment de terror, crec que per iniciar-se, uh-huh, en el món dels malsons d'aquest home, des d'AFC i des de les editorials espanyoles s'està fent un gran treball per portar les històries d'aquest autor aquí a Espanya. I hi ha cada cop més material. Per tant, jo diria que L'umbral de lo siniestro, que es publicarà aquest setembre, preneu la data el 14, però després, perquè arribin a les llibreries, sempre és una mica complicat que sigui aquell mateix dia.
0: Mm-hmm.
1: Crec que L'umbral de lo siniestro és potser una de les bones formes d'introduir-nos al seu món, a la seva forma una mica macabra, una,
0: sí,
1: mica,
0: bueno,
1: especial de treballar les coses.
0: Jo veig aquí uns ulls que, uf, déu-n'hi-do, quina por que fa.
1: Sí, si busques altres il·lustracions d'ells, és que fa molta por.
0: Fa molta, fa por. Molta por.
1: O sigui, coses que surten de la boca, que Ostres. Envolten les persones, que igual un està parlant amb un

0: l'altre i té per darrere i dius, ai, mare meva,
1: ai,
0: saps?
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: O sigui, comences a pensar les coses que t'envolten i que tu no veus i ja no tornes a dormir.
1: Ai,
0: ja
1: ai,
0: t'ho
1: ai.
0: Dic jo ara.
1: Ai, ai, ai.
0: Una altra novetat que vull destacar d'aquest setembre.
1: Sí?
0: Hi han dues novetats que per mi de grans mestres que arriben aquest setembre dins de tot el que s'està publicant, que hi ha moltes coses, és Buda, d'Osamu Tezuka. Osamu Tezuka és el famós creador d'Astro Boy. És una publicació que es publicaran 5 tomos. El primer volum té 568 pàgines. Per tant, és un comicarro,
1: Sí.
0: Un supermanga. Osamu Tezuka és un estil clàssic de còmic meravellós, de formes molt arrodonides, bueno, dels anys 70 totalment. I què ens trobem?
1: És un home que anava amb boina tota l'estona?
0: Sí. Aquesta Buda, trobem sempre les seves històries, normalment tenen aquesta veu molt de la cultura mitològica una mica. El jove príncep indi Siddhartha està destinat a convertir-se en una figura clau dins de la història de la humanitat. Les seves inquietuds existencials el portaran a començar, contra la voluntat dels seus pares, una cerca espiritual que només aconseguirà trobar el seu gran moment, no?
1: Sí.
0: Amb una il·luminació final. Buda és una de les obres més personals i més humanes d'Osamu Tezuka. I en aquesta obra, d'aquest autor japonès, que és una de les genialitats del manga de totes les èpoques, ens, d'alguna manera, utilitza el personatge per parlar-nos de les seves inquietuds, no només com a artista, sinó també com a ésser humà. Per tant, no només ens apropa un personatge que anirà buscant el sentit de la vida, que és Buda, no? Que és aquest príncep que ho té tot i que vol buscar una cosa més, no? Perquè és la història de Buda, el fundador del budisme, sinó que, a més, a través d'aquest personatge tan conegut de la història, el mateix autor anirà desvetllant les seves inquietuds i totes les coses que l'envolten a l'hora de crear els còmics. Jo crec que, per les coses que sé de les altres publicacions en altres idiomes, sé que és un dels còmics més, bueno, dels mangas més recomanats a nivell mundial. Per tant, és una molt bona notícia que arribi ara. El preu serà de 25 euros, però penseu que són 568.
1: Sí, el preu euro pàgina, que és una mica com mirem el Morales i jo al final, tot aquest tema surt molt bé, aquest.
0: Sí. I coses molt curioses que ens arriben aquest setembre, també, cap a la segona quinzena, la primera quinzena és bastant desèrtica, ja us ho dic ara,
1: sí.
0: És un llibre que es diu Ask Iwata. Qui és l'Iwata? El Satoru Iwata és el CEO de Nintendo, el que ha estat més anys al capdavant de Nintendo i el que ha dirigit més anys tot el tema de Nintendo. Llavors, són unes reflexions que va publicar originalment en Hobo Nikan i Toy Shimbun a la seva pàgina web i llavors tenia Nintendo tenia una pàgina que directament era Ask Iwata. I aleshores aquesta persona, anava el president, el senyor Iwata, normalment mai apareixia als mitjans, però sí que contestava les preguntes que els hi feien els fans, les persones, i amb molt determinats aconteixements doncs deixava anar frases. I quan deixava anar frases era espectacular, saps? Eren com píndoles de sabidoria popular i sobretot en un món tan visionari com va ser Nintendo i com ha anat acrescentant el seu nivell de mercat i com s'ha pogut posicionar molt bé dins d'un segment familiar, perquè és un altre tipus de videojoc. Aleshores, no és manga, però té a veure amb tota la part japonesa i crec que per totes aquestes persones que han crescut i hem crescut amb la Nintendo, ho publica Planeta Còmic, en conèixer una mica més de dins l'empresa de Nintendo i sobretot el seu president, és una bona oportunitat per, bueno, apropar-nos també a la cultura del treball i a la cultura de l'esforç japonesa.

0: Doncs aquestes... Home, déu-n'hi-do, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: Jo estic prenent nota, però molts cops els noms se m'escapen una mica i algun se m'ha d'allò, però jo sé que amb això que ens estàs comentant, el Dani Martín estaria flipant en colors, eh? Li hem de comunicar.
2: O sigui, el Dani Martín tindrà aquesta... Només us comento aquest, que segur que ell us en parlarà, perquè a setembre ve carregat de novetats i de llibres sobre videojocs.
0: Pues us hem de posar en comú un dia i ens feu aquí un recital de llibres i videojocs, perquè de veritat que és un tema apassionant també, eh? Perquè és que ja...
2: Penseu que només en aquest mes de setembre es publicarà l'enciclopèdia de Nintendo 64, i que era, bueno, va ser com una de les grans màsters,
0: sí, sí.
2: I la dècada dorada de los videojuegos retro.
0: Ostres.
2: Vull dir que on té molta importància tot el que és arcade i on té molta importància tot el que és els videojocs de Nintendo.
0: Explica-li que arcade no vol dir que no li hagi agradat un joc, sinó...
2: Sí, bueno, és que clar, el David no deu saber ni el que eren les maquinetes aquelles al centre recreatiu.
0: No, això sí, perquè ens va sorprendre, sí, amb alguna cosa d'aquestes encara a vegades ens sorprèn.
2: Oh, mira, no ho sé. Sí que és cert que voldria... Crec que encara tinc temps.
0: Sí,
2: no?
0: Tant, i tant.
2: Clar, aquest estiu dius, bueno, podríem trobar coses molt, molt admirables, no? Pensant en el desert d'Egipte, o pensar on podríem anar a buscar algun referent manga, no? Pues no sé, a les aigües cristal·lines de Hawaii.
0: Oh,
2: però no, tenim un referent manga ben a prop de casa nostra i que el podem visitar quan vulguem, no només a l'estiu, a la tardor, a la primavera, en qualsevol moment, que és el Mazinger Z de la Cabra del Camp.
0: Home! És enorme, no? És
2: enorme, és preciós.
0: Fixa't.
2: I heu d'anar-hi. O sigui, una de les coses que tenim aquí en aquest país i que cal anar a veure és el Mazinger Z de la Cabra del Camp.
0: Doncs jo crec que això s'ha de notar com a això, no? Les 100 coses que hay que ver en Catalunya,
2: antes de morir.
0: Està aquest Mazinger Z que deu tenir una història apassionant de com ha anat a parar aquí això.
2: Sí, això us ho explicaré, us prepararé un documental.
0: Val.
2: I el meu repte d'aquesta temporada és portar el Morales,
0: sí?
2: estàs convidat per suposat, a la Cabra del Camp.
0: Això ha de ser bonic de
3: veure. A veure Mazinger Z.
0: Això ha de ser bonic de veure.
2: Sí,
0: i ell amb una samarreta que porti la Raponche a sobre, jo això ho vull veure.
2: Mira, avui no havia comentat lo de Raponche, però alguna sorpresa de Raponche hi haurà aquesta temporada.
0: Oh, això promet molt, això promet molt. és un plaer també aquesta temporada poder tenir la Selene Corp, que aprenem moltíssimes coses i de veritat tot el que sigui i adintrar-nos, o sigui, jo quan veig tots aquests volums, totes aquestes històries, dic, a mi perquè em falta temps i diners, si no jo m'apassionava a tot això, perquè veus de seguida que a la que t'hi posis descobriràs mons i històries, i per això m'agrada molt que ens les expliqueu totes, perquè així després els oients pues, poden triar aquella que més els hi cridi l'atenció i estirar el fil i, escolta, descobrir mons que t'omplen i que fan companyia, que al final això és el més important. Tinguem codis de recerca o no, els puguem anar descobrint. Així que gràcies per estar una temporada més amb nosaltres i d'aquí a poquet tornem a parlar.
2: I tant. Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada. Fins ara.
2: Vinga, adéu.

0: Miriam Frank.
1: Passen gairebé 6 minuts de la una, seguim en directe a la ciutat. Amb l'arribada de l'estiu augmenten les reserves de pisos turístics, de cases rurals, els viatges en avió i també les incidències. Quins drets tenim com a consumidors? Què podem reclamar i què no? Doncs en volem parlar aquesta hora amb la tocada especialista en dret del consum, l'Esther Lorente. Esther, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Cada estiu sentim casos de persones que arriben al seu destí, al pis, a la casa, que havien reservat, però no existeix. O no s'assembla al que mostraven les fotografies. No sé si en aquest cas tenim drets i quins són.
2: Mira, anem a pams. Una cosa és que no existeixi perquè el que és una estafa com una casa de pagès, perquè ens entenguem, i això aniria, s'hauria de denunciar a les autoritats, etc. I una altra cosa és que no s'adecui a el que t'havien dit. Per exemple, doncs, si t'havien dit que estava a la platja i resulta que estava a dalt de tot de la muntanya. Això és una altra cosa. O sigui, una cosa és una estafa perquè l'apartament no existeix, sí. I una altra cosa és que hi hagi una disconformitat amb l'apartament. Vale? Uh-huh. Són règims diferents. Jo el que recomano és que la gent quan miri aquests apartaments per evitar aquest tipus d'estafes que es donen moltes vegades, que verifiquin una mica i que sospitin molt d'aquests preus tan hiperbarats perquè no solen ser adequats, i mirar si després en parlarem, però que hi ha un registre d'apartaments per saber si és un apartament legal o no ho és, doncs que comprovin una mica o que facin una trucada o alguna cosa per evitar això.
1: Clar, i què passa si el propietari ens cancel·la la reserva a última hora? No sé si en aquest cas ell està obligat a oferir-nos un pla B o...
2: Sí que bueno, no ho pot fer perquè quan tu acceptes una reserva això ja és un contracte, llavors no pot cancel·lar a última hora i no tornar-te ni els diners ni oferir-te res. Això no ho poden fer i ho saben, que els que ofereixen aquests pisos ja ho saben. Però nosaltres també hem de saber que no ens ho poden fer. Una altra cosa és que, jo què sé, que s'hi ha esclatat una tuberia i se'ls ha inundat el pis, i és una cosa de força major, t'hauran de tornar els diners i potser sí que t'han d'indemnitzar perquè tu has d'agafar un altre lloc o alguna cosa, però és un tema de força major, però jo què sé, han quedat foc a la casa, doncs t'ho han de cancel·lar, però no ho poden fer amb allò que et diuen a dues setmanes vista, mira, ara no et reservo a l'apartament, això no ho poden fer.
1: Clar, però a vegades també tenim nosaltres qüestions de força major i si cancel·les la teva estada les de pagar normalment al 100%, depèn de quan l'hagis avisat.
2: Això també t'informen ells quan tu fas una reserva, perquè moltes vegades pots fer una reserva amb mesos d'antelació i et diuen pots cancel·lar sense cap cost fins a tal dia abans de tal. Bueno, tu apuntes a l'agenda i ja està. Si després, en funció de quan cancel·les, si és posterior, però no... Hi ha una graduació. Si tot això a l'hora de contractar t'estan informant i a les plataformes ho posa, t'estan informant. Llavors, bueno, si tu després tens una cosa de força major, doncs pots perdre els diners, però...
1: Escolta, i què passa quan l'habitatge presenta deficiències importants? Per exemple, falla l'aire condicionat, ara que estem en plena onada de calor. Hi ha problemes amb la neteja, hi ha alguna plaga. Què passa aleshores?
2: Vale, ho hem de documentar de la manera que sigui, és a dir, si no hi ha aire condicionat, doncs algun vídeo, alguna... queixar-nos i després reclamar que t'indemnitzin o que tornin part dels diners, o si hi ha una plaga i no s'hi pot estar, doncs evidentment en reclamar-ho que tornin els diners completament i que t'indemnitzin. Vale? Sempre s'ha de documentar. Això de que trucar per telèfon i posar-se com les cabres no funciona.
1: No.
2: Funciona amb foto, vídeo i conversa de... per correu electrònic o el que sigui.
1: Que quedi registrat aquesta conversa.
2: Que quedi registrat, perquè si no després aquest és un problema de, bueno, com en dret sempre passa, no? És un problema de prova, no? Jo vaig trucar i em va dir aquella noia no.
1: Yeah.
2: Encara que sigui per WhatsApp, però ha de quedar una constància de que hi ha aquesta irregularitat i l'estàs denunciant.
1: Deies abans una cosa molt interessant i és com podem saber si un pis turístic és legal i si està registrat correctament?
2: Doncs quan es publiciten tenen un codi que ja ho posa, que comença per HUT, i aquest codi vol dir que està registrat. Hi ha unes pàgines web, a qualsevol cercador podeu buscar, que depèn del destí, no? Perquè cada ajuntament ho té regulat en un lloc diferent, però a les webs dels ajuntaments allà ja sol haver un apartat per comprovar si aquell

0: apartament té llicència turística o no la té.
1: Estem parlant de l'habitatge, però també acostumem a trobar problemes durant les vacances d'estiu, especialment amb els vols. Ai. Si se'ns ha cancel·lat un vol, Esther, tenim dret a una indemnització econòmica?
0: Dependrà, mira, tot el tema de cancel·lació de vols dependrà de si és una cancel·lació amb menys de 14 dies d'antelació.
1: Sí.
0: Vale? Llavors sí que t'han de o bé retornar els diners o bé oferir-te una alternativa. Vale? Si és un retras, també dependrà del tipus de retras. A més de 3 hores ja t'han d'indemnitzar. Uh-huh. Vale? Amb 3 hores al final, al destí final. Vale? I les 3 hores es compten des de que s'obre la porta de l'avió. No, que tu després triguis a sortir de l'avió.
1: Ja, és cosa teva.
0: És un altre tema, d'acord? ¿Vale? I també dependrà molt de la distància. En funció de la distància i de lo greu del retras o de la cancel·lació, tindràs dret. No només que et tornin el bitllet, sinó també a una indemnització addicional. Tot això, com que és una mica complicat, jo el que recomano a la gent, i estava molt ben explicat, és que vagin a la web d'AESA, l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria, AESA, que també és la encarregada, si tenim algun problema de reclamar-ho, és l'encarregada, i allà ho explica superbé cada casuística de cada tema, perquè nadie anarà aquests
1: clar.
0: Paràmetres és una mica més complicat. Jo recomano això, però tinguem en compte doncs, que els retrasos d'una hora i mitja no s'indemnitzen de cap de les maneres.
1: Encara també, que perdis una connexió amb un altre vol?
0: Això és una altra cosa, perquè si tu perds la connexió amb l'altre vol i el destí final de l'altre vol...
1: Sí.
0: Imagina't, em poso per exemple a Barcelona, espera, em poso a París, París-Vancouver, vale?
1: Vale.
0: I tu a París arribes una hora tard, vale? Pues ja no tens dret a res, però com que arribes tard no pots agafar el vol a Vancouver i Vancouver arribes un dia més tard. Aquí sí que pots reclamar doncs això, que et tornin els diners, l'import del bitllet que has hagut d'abonar, per això, i a més una indemnització de fins a 600 euros. Vale? Sí, bueno, tot això sempre s'ha d'aprovar bé. I jo també recomano, si hem de fer vols i enllaços, etc etc, que quan ho comprem ho fem amb unitat d'acte, que ho fem en el mateix moment. No avui compro un vol i demà compro un altre.
1: Yeah.
0: Perquè llavors quedarà tot com més lligat i que és la plataforma o l'empresa que t'ha venut el bitllet la que ha de calcular les opcions que hi ha.
1: Uh-huh.
0: Llavors és molt millor. I documentar-ho també, pantallazo. O sigui, jo això...
1: És important això, eh?
0: És superimportant. I després també tenir en compte que tenim uns drets d'assistència que no sempre es compleixen. És a dir, si et deixen tirat i et quedes tirat una nit por ahí, t'han de posar un hotel perquè puguis dormir. Vale?
1: Sí, sí.
0: Si et quedes tirat 3 hores o més de 3 hores, doncs normalment no t'ofereixen, perquè ja sabem com funcionen els aeroports, però si tu necessites beure aigua i no t'estan oferint aigua i tu te la compres, guardem el tíquet, fem-li una foto en el tíquet i guardem. I una cosa que vull dir, em sembla una tonteria, l'alcohol no te'l compensaran pas. Perquè tinc uns amics que es van quedar tirats en un aeroport, es van començar a fotre gin tònics a preu d'aeroport i després...
1: En sèrio? Els van reclamar? Home, no, això no ha sentit...
0: Clar, van reclamar perquè va no sé què i bé, no, al final la broma
1: això
0: es
1: no.
0: sortirà. Però
1: això
0: bueno, que la gent ho sàpiga, menjar i beguda que sigui normal. Ja,
1: el necessari per viure.
0: Sí.
1: Doncs ens quedem amb totes aquestes recomanacions i molts més temes que podríem parlar sobre aquesta qüestió. Esther Lorente,
0: sí.
1: Com sempre, un plaer parlar amb tu.
0: Gràcies, bon dia.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
1: Demà dimarts celebrem la Revetlla de Sant Joan i el que no pot faltar a banda dels petards i d'una bona foguera doncs és la coca de Sant Joan i el lloc com el Forn Mistral per trobar-ne les millors. Jaume Bertran, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Imagino que avui hi ha moltíssima feina, no?, per tenir-ho tot a punt de cara a demà.
3: Sí, sí, sí, ara ja estem fent coques de cara a demà.
1: Són previsors? Ja tenen moltes reserves o esperem fins l'últim moment?
3: Home, han de fer una mica de previsió. Comencem per de cabell, jo sempre

0: cap al final, que és el que perd més, diguem. Clar. Has de fer-ho més recient, saps el que vull dir? I començarem aquesta tarda i ja començar a coure.
1: Amb quines coques ens trobarem aquest Sant Joan? No sé si hi ha alguna novetat o ens trobarem amb les tradicionals, la fruita, de crema, de llardons...
0: A Mistral sempre mirem de fer-ho clàssic, que és el brioix, amb brioix amb confitura, brioix amb crema, i el llardó, i el cabell també de pasta de full, diguem. I de xocolata també en fem.
1: Està clar.
0: Has d'anar, direm, a lo clàssic, que és lo que, i a més és el que la majoria de gent vol.
1: Clar, jo personalment em quedo amb la coca de llardons, a més la de Forn Mistral està espectacular, molt, però molt. Quina és la que prefereixen als ciutadans?
0: Home, avui en dia totes les coques de brioix en crema se'n fan moltíssimes. Sí, en fem també de confitura amb crema, però la que més tira, de debò, és la coca de crema. Sí, sí. I, bueno, en fem molta crema cuita, naturalment, perquè mai posar cremes a dintre o cremes crues que sempre poden tindre un perill, saps?
1: Clar.
0: D'alguna salmonella o alguna cosa.
1: A més, amb la calor que està fent aquests dies, no hem d'arriscar-nos, no?
0: Home, s'ha d'anar al tanto amb la crema de... amb la coca de crema, saps? És la més perillosa en aquest aspecte.
1: Per últim, senyor Bertran, què és el que ha de tenir una bona coca de Sant Joan? Quin és el secret?
0: És feta amb dedicació, com tot, i uns bons ingredients i una formulació adequada. Més que res, això. I fer-la amb la dedicació que necessita una coca, que necessita els seus tempos, has de respectar els tempos, has de respectar les fermentacions...
1: I això és el que trobem al Forn Mistral. Ja sabeu, les millors coques de Sant Joan i de molts altres productes, que estan tots boníssims, els trobareu a Forn Mistral. Ells estaran a Ronda Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35. També podeu consultar tots els seus productes a la seva pàgina web fornmistral.com. Jaume Bertran, com sempre, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Vols assistir a la preestrena de Viatge al País dels Blancs? La inspiradora història real d'Usman Umar arriba als cinemes el proper 26 de juny i a Onda Cero et convidem a veure-la abans que ningú, el pròxim 25 a les 8:15 als cinemes Verdi de Barcelona. Ja saps, si vols aconseguir alguna de les entrades que tenim disponibles, has de respondre a la pregunta del dia enviant una nota de veu al 676-76-76-09-08. És dilluns i toca marxar d'excursió, però avui ho farem en diferit, i és que a l'estació marítima de Drassana s'ha inaugurat una exposició impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona sota el títol de Futur Immediat, una mostra que ja es pot anar a visitar a la Cala MB sobre en Canal per ensenyar la seva feina, i Gerard, vas tenir el privilegi de poder-la visitar acompanyat per una persona important dins de l'AMB, no?
3: Doncs sí, es tracta d'una mostra molt interessant en la que l'AMB exposa d'una manera molt detallada els projectes urbanístics que impulsa aquest organisme, que té un paper molt més rellevant del que molts podem arribar a pensar. A més, la vaig poder visitar de la mà del director de serveis d'espai públic de l'AMB, l'Albert Gasull, amb qui vaig poder parlar després d'una visita exhaustiva amb companys de premsa.
4: Albert Gasull, director de serveis d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Què tal? Molt bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Ja fa uns dies que s'ha inaugurat aquesta exposició. Què ens explicarà? Entrarem en detall, perquè hi ha molts projectes i moltes àrees i molts reptes que s'afronten des de l'AMB, però què ens explica aquesta exposició?
5: Bé, aquesta exposició el que vol explicar és com avui donem resposta als reptes de l'espai públic. Llavors, per fer-ho, diguéssim, aquesta exposició s'estructura bàsicament en tres parts, i una és qui som, una altra és què fem i altra com ho fem, no? Perquè llavors aquesta primera part de qui som contextualitza l'AMB, una mica la seva història i les persones que hi treballen. Després, el corpus de l'exposició és aquesta part central que aniríem l'obrador, on s'exposen uns projectes que donen resposta a aquests reptes que hem dit, i una última part que em sembla important, que és aquesta que explica que hi ha persones al darrere de tot això, i aquestes persones que fan, com treballen i quin és una mica el seu dia a dia, no?
4: Em parlaves de la part central, i és que és espectacular aquest espai, hi ha maquetes, són molts projectes els que encapçala l'AMB, no?
5: Bé, sí, hi ha molts projectes, perquè, entre altres coses, estan tots els projectes una selecció dels projectes de tota la nostra història que envolten tota la sala, que són aquells que hem publicat en els 6 llibres de la nostra història, més el llibre de l'Insol, un 7 de llibre, val?

0: però hi ha diferents formes de mostrar, tu deies ara hi ha maquetes, hi ha dibuixos, hi ha vídeos, perquè hem volgut buscar la millor forma d'explicar cada un d'aquests reptes que plantejava. Llavors, si anem al repte, t'explico una mica quins són aquests reptes i per què els hem escollit, no? Els reptes pretenen exemplificar una mica quina és la problemàtica actual en l'espai públic i els hem dividit d'aquesta forma perquè d'alguna manera entenem que donant resposta a aquests reptes estem donant una mica resposta a totes les necessitats, no? Els reptes van des del clima fins a l'habitatge, des de com ens adaptem o hem de conviure amb les noves i futures situacions climàtiques fins a com hem d'acabar vivint a casa nostra, no? I per això aquests són reptes, es diuen adaptar-nos, el primer repte, relligar, el segon repte, moure'ns, el tercer, recuperar, el quart, cuidar, equipar i evitar. Llavors, si anem de lo general o particular, diguéssim que el primer repte d'adaptar-nos parla precisament d'això, de quina forma hem d'actuar a la ciutat per disminuir la vulnerabilitat enfront d'aquests efectes del canvi climàtic avui en dia, de l'efecte ja de calor, etcètera, etcètera. No? Relligar parla de quina forma resolem les fractures que té la ciutat. La ciutat sembla un continu urbà, però hi ha fractures a vegades físiques, a vegades socials, que la trenquen i pretenem explicar de quina forma cohesionem aquest teixit, no? I de quina forma el relliguem i el fem més homogeni. Moure'ns, evidentment, la mobilitat és el problema principal, segurament, de totes les ciutats, i aquí mirem d'explicar de quina forma som capaços de fer conviure les diferents mobilitats i facilitar el moviment de la gent a la nostra ciutat de totes les maneres possibles. Recuperar és un tema evident, és a dir, és recuperar patrimoni, però també recuperar ciutat o paisatge. Aquí expliquem tres projectes, un de cada tipus, que el que pretenen és de quina forma recuperem els valors d'aquest patrimoni, no? I els portem al nostre terreny d'avui i els donem un ús o els utilitzem d'una forma que resolguin o responguin a les necessitats actuals. Cuidar és la part que parla dels parcs i les platges metropolitans, de quina gestió fem d'aquests parcs i d'aquestes platges i de tota la feina i educació ambiental que porten associades. Ja no només és pel gaudi de les persones en general, sinó també utilitzem aquests recursos per, entre setmana a les escoles i entre setmana a les famílies, generar una sèrie d'activitats que difonen, no?, aquests valors sobre la biodiversitat, la natura i la sostenibilitat. Equipar és de quina forma hem de construir els equipaments avui en dia, hem d'oblidar-nos ja de... Jo crec que són coses que ja tenim molt oblidades, espero, però vull dir que no podem seguir construint edificis que pràcticament no s'utilitzen, hem de pensar de quina forma els traiem el màxim profit i hem també de pensar de quina forma els fem més flexibles, més adaptables, i no només més adaptables al llarg del temps, sinó també més adaptables a curt termini, és a dir, de quina manera podem trobar nous usos puntuals per determinades coses, no? Per exemple, el tema dels refugis climàtics, no? Sí, una biblioteca és una biblioteca i és un refugi climàtic perquè té unes condicions ambientals millor que l'exterior, però és una biblioteca.
1: I més quan cada vegada fa més calor, vull dir, aquí també els efectes del canvi climàtic cada vegada es noten més i cada vegada és un repte, no?
0: Exacte, sí, sí. Llavors, si realment, o sigui, una xarxa de refugis climàtics que incorpora els equipaments, potser hem de repensar aquests equipaments.
1: Optimitzar, no?, aquests equipaments.
0: Optimitzar i repensar una mica la seva funció i funcionalitat, no?, i fer-la més flexible. I per últim, evitar la feina que fa l'insol a l'àrea metropolitana, està aquí recollida també, amb dos conceptes clars, no?, un és el de l'arquitectura bioclimàtica i de quina forma que això està present també a tota la... a tota l'exposició, no? I, per una altra banda, aquestes noves formes d'habitar que s'estan començant... la societat ha canviat molt, el model familiar estàndard, diguéssim, segueix existint, evidentment, però hi ha altres formes d'habitar que s'estan generant i que aquest segle XXI, diguéssim, ens està posant sobre la taula i que a les quals hem de donar resposta, no?
1: Una de les grans preocupacions de la població és la mobilitat, no? I aquí veu tanta presència de cotxes, tants cotxes circulant que, evidentment, no s'acaben demanant espais verds i d'entre molts d'aquests projectes urbanístics i veiem aquesta clara intenció, no? Amb una ciutat i la seva àrea metropolitana on estan tan motoritzades, no sé si a banda de l'aspecte de la sostenibilitat és un dels grans reptes, anar canviant tot això, perquè és que sembla que és un tema cultural, no? El tema de que sigui una ciutat, com deia, tan motoritzada.
0: Bé, amb una de les xerrades que fèiem ara fa pocs dies, hem fet tres xerrades prèvies a l'exposició que tractaven d'aquests temes i la pregunta de què hauríem de canviar o a què hauríem de renunciar per millorar les societats és, la resposta és el cotxe. El cotxe hauria de desaparèixer de la ciutat com a vehicle privat de mobilitat. O sigui, hem de ser capaços de construir una xarxa de transport públic i una xarxa de transport

0: sostenible, diguéssim, que ens permeti moure'ns per la ciutat a peu, amb bicicleta, amb patinet, o amb autobús, o amb metro, però no amb cotxe. Una altra cosa són les llargues distàncies o fora, no? Però la ciutat en si, i jo crec que és així. O sigui, si fóssim capaços de renunciar al cotxe, tindríem unes ciutats molt més sanes, no? Que és, al final, tot això rau, o sigui, el tema recau amb la salut de les persones, que és, si estudis salvatges, bueno, hi ha estudis que donen resultats salvatges o molt alarmants sobre la mortalitat i les enfermedades vinculades a la contaminació, però també a la calor, també a la falta d'espai verd, etcètera, no? Per tant, tot això és evident que la mobilitat és el problema més greu de les ciutats i moltes d'aquestes coses no es poden portar a terme. Les altres coses segurament no es poden portar a terme d'una forma adequada o al 100% si no es resol abans la mobilitat. No?
1: Una altra de les grans preocupacions de la població i, per tant, un altre dels grans reptes de l'AMB té a veure amb l'habitatge. A Barcelona actualment hi ha un problema amb l'habitatge i això està fent que molta gent marxi de Barcelona. Un dels reptes de l'AMB és potenciar l'habitatge amb aquestes poblacions, amb aquests municipis de l'àrea metropolitana. Com s'està fent?
0: Sí, bé, això és la feina que fa l'IMSOL. De fet, està, i més amb el pla de 50.000 de la Generalitat, de la qual també participa, no? O sigui, s'està fent a través de trobar sòl en els municipis per poder edificar i fer habitatge social. És evident que això és un no és només un repte, sinó una necessitat absoluta, no? Per això, de totes maneres, planteja moltes coses, eh? O sigui, jo crec que en aquest sentit des de l'IMSOL s'està fent molt bé, perquè estem davant d'un panorama a nivell nacional i segurament mundial que pot ser una gran oportunitat, però potser un gran desastre, no? És a dir, fer habitatge assequible no vol dir fer molts habitatges o que siguin baratos, no? Vol dir que estiguin ben connectats, que siguin econòmicament sostenibles, que gastin poca energia, etc. És a dir, al final, l'assequibilitat té a veure amb el cost real de vida de les persones i no és només el cost de l'habitatge, és tot allò que li costa viure en aquell lloc, no? I per tant, i això és una cosa, i l'altra és això que t'explicava abans, no? De quina resposta donem a les noves maneres d'evitar que estan apareixent, no? I amb això jo crec que la feina de l'IMSOL és exemplar i que crec que hauria de ser model a seguir per part de la resta d'administracions d'aquest país i de l'Estat en general.
1: I tot això del que estem parlant i tots aquests projectes que estem veient impulsats per l'AMB han de potenciar el paper de motor d'aquests municipis de l'àrea metropolitana vers Barcelona, no? Es necessita un creixement d'aquests municipis, no?
0: Bueno, els municipis poden créixer, en realitat, eh? O sigui que hi ha poc espai allà, però el que sí que hem de fer és anar-nos transformant. Ho han de créixer d'un altre sentit, és a dir,
1: interconnectar-se d'alguna manera.
0: Bueno, és el que fem a través d'aquí, parlem de relligar, no? Parlem de connectar-nos, parlem de... Ja m'he saltat en l'explicació una part important, que és que està a l'inici, a part d'aquest vídeo que explica qui som i què estem fent, no? Després hi ha una part que ni diem l'AMB amb dades, que hi ha tot dades vinculades a la ciutat metropolitana, tant des del punt de vista dels seus habitants, però també des del punt de vista de la connectivitat, del transport, de l'ús que fem d'aquesta ciutat, etc. No? I això crec que exemplifica molt bé el potencial que té tot això, no? I de quina forma ho fem, no?
1: Mm-hmm. Aquí a la part final de l'exposició podem veure a 20 hores com és el dia a dia a l'AMB, no? Com treballeu aquestes moltíssimes persones que ja esteu treballant cada dia. Com és la relació o la feina de l'AMB respecte als municipis? Vosaltres compteu amb un pressupost i a partir d'aquí aneu treballant amb els projectes i després els executeu amb una comunicació constant amb els municipis, no?
0: Bé, el nostre treball amb els municipis està absolutament lligat, és a dir, treballem conjuntament amb ells, no és que treballem, o sigui, és un treball conjunt, val? Sí, o sigui, hi ha un pla d'inversions de l'àrea metropolitana de Barcelona cada quatrienni, és a dir, cada mandat, no? En concret, des d'Espai Públic gestionem el que s'anomena el pacte, val? Que són, aquest mandat són 150 milions d'euros que es distribueixen entre els diferents municipis de l'àrea metropolitana excepte Barcelona, que no intervé en aquest pla, val? Llavors a cada municipi li correspon una quantitat de diners amb la qual, diguéssim, que destina a executar actuacions d'espai públic o d'equipaments, actuacions que nosaltres projectem i nosaltres les hi construïm, val? Llavors, en funció de la renda per càpita i del nombre d'habitants, et toca una quantitat de diners i amb aquests diners, doncs, és amb el que treballem. Si aquests diners no són suficients, els municipis poden tirar d'altres finançaments o de pressupost propi, i que al final acabem executant molt més de 150 milions, no? Perquè els municipis troben a vegades recursos

0: recursos a altres llocs per fer les coses que necessiten fer, ens utilitzen nosaltres però també altres, i el que és interessant és que som nosaltres qui fa aquests projectes i qui els executa, no?
1: I això desenvolupa, o sigui, desemboca, perdó, amb tots aquests projectes que hem pogut veure en aquesta exposició, que es troba aquí a la terminal Drassanes. Per què s'ha escollit aquest emplaçament?
0: S'ha escollit perquè era difícil buscar un lloc a l'àrea metropolitana perquè volíem parlar de tota l'àrea metropolitana, i llavors sempre acabem caient a Barcelona, no? Perquè és més fàcil, perquè és més central, perquè és etcètera. I hem escollit un lloc neutral, no? Un lloc que és de tota l'àrea metropolitana. El port no és Barcelona, però tampoc és cap de les municipis, però és tots alhora, no? I per tant, ens semblava que era un lloc idoni, perquè no estàvem donant protagonisme a cap de les ciutats de l'àrea metropolitana, l'estàvem donant a l'àrea metropolitana en si, no? Ja que el port, diguéssim, al final és de tots plegats, no?
1: Doncs tant l'emplaçament com sobretot també aquesta exposició són genial, estan xulíssims. Fins quan ho podrem gaudir?
0: Doncs això teniu fins al dia 20 de setembre. I a més, a veure, hi haurà xerrades cada dijous a les 7 de temes vinculats a l'exposició. També els dimarts a la tarda es fan, ja ho anirem publicant, es fan visites guiades a algunes de les actuacions del passat que hem fet. I el dissabte al matí hi ha visites guiades en català, castellà i anglès. Val? I segurament farem algunes visites guiades més, però vaja, que hi ha tot activitats vinculades a això, hi ha també els nostres llibres aquí exposats, etcètera, etcètera.
1: Albert Gasull, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta exposició.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Doncs ara sí que ha arribat el millor moment de la setmana, i això que és dilluns només, eh? Montse Valls, bon dia de nou.
1: Hola, com estem?
0: Feliç perquè ja queda molt poquet perquè pugui escoltar totes aquestes cançons senceres.
1: Estàs esperant l'últim dia.
0: Em vau prometre, eh? Em vau prometre una secció.
1: I saps que aquí complim. Home. Complim. Però no ens avancem.
0: No, encara ens queden unes quantes seccions.
2: Exacte. Jo sembla que coincideixi que m'ho faci venir per coincidir sempre amb la Montse, eh? Perquè amb el Robert no coincideixo mai. I
0: bueno.
2: I amb la Montse. Espero que no s'ho prengui a personal.
0: I vigila perquè la setmana que ve et tocarà tu fer la secció.
2: Vaja, mira.
1: És perquè el tinc amenaçat,
2: o sigui, cas que li agafi el gust i em quedi la secció.
0: Ui, això ja et barallaràs amb el Roberto.
1: En compte. Però et tinc amenaçat, Gerard, per això estàs aquí.
2: Em tens amenaçat, eh? Sí.
1: Ah, sí?
2: Tingut...
1: No,
0: sí.
1: No
0: sabia,
2: sí, m'he despertat amb un cap de cavall avui al llit a la porta de l'habitació i era la Montse.
0: Que t'ha imposat ja les cançons que has de portar.
2: Ja està, sí. Tot,
0: bueno,
2: tot.
0: T'ha fet la feina.
2: Vaig dirigit com un bé.
0: A veure si tu fas cas.
1: Vinga, va. Si us sembla, us explico una mica la dinàmica d'aquesta secció, perquè, Míriam, jo t'he promès que avui sortiria molt de festa,
0: sí,
1: molt animada, sí. Però l'inici no serà així.
0: Ah.
1: L'inici serà una mica nostàlgic. De menja
2: més.
0: Ah, ja em vols avisar. Vale,
1: però
0: anirà increixent,
1: això. Així que, si us sembla, ens traiem ja de sobre aquesta part més lenta, més,
0: vinga,
1: més cookie,
0: sí.
1: Amb la primera paraula, que és
0: xiu-xiu. Ai, m'encanta aquesta paraula. És una... la meva paraula preferida en català.
1: És una mica un embarbussament. Un embarbussament, això.
0: Però és que és l'única paraula que significa com...
1: sona el que significa. Xiu-xiu-eig.
2: Sí, això, qui no sigui catalanoparlant, ojo, eh? Perquè el yei-yeig es queda molt lluny de...
1: Vinga, va, doncs la primera cançó és aquesta.

0: Aquesta és lenta.
1: M'encanta. No, no és lenta, però cançó. És cookie també.
2: És fantàstica.
1: És nostàlgica, no? Una mica.
0: És molt guai aquesta cançó.
1: Nunca volverá, el sueño de Morfeo, de l'any 2005. És un tema que forma part del seu segon disc i que va consolidar el grup dins del pop espanyol de mitjans dels 2000. I tot i que no és el seu senzill més conegut, sí que representa molt bé...
3: Bueno, sí, no?
1: El que més, jo crec que no, no? En què estrella estarà, diríem?
0: Ah, bueno, ara molt més aquesta. Molt més.
1: Bueno, o era Nena de Conte, en què estrella estarà?
0: Sí, jo crec...
1: Era Nena de Conte?
0: Ara potser sí, ara que ho has dit...
1: Ai, no ho sé.
3: És que per a mi no em sona del Sueño de
1: Morfeo. Ja. Les confonc moltíssim.
0: Sí, perquè tenen aquesta
1: veu sueño... dolça les dues. Busca... Ves buscant Gerard mentre jo explico anècdotes.
3: Jo Nena també apostaria per Nena de Conte.
1: Nena de Conte. Sí,
0: sí. Per això no és tan coneguda.
3: Per tant, el Sueño de Morfeo només té un èxit.
1: No. Sabeu què té més? Home, van anar a Eurovisió. No?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: No sé. Segur?
1: Que sí, que van anar-hi. Esa soy yo és la més coneguda. Esta soy yo, asustada y decidida.
0: Doncs, no? Sí, sí, també, però a mi m'agrada més aquesta.
3: Estan dormint des de fa temps, no? El Sueño de Morfeo.
1: Sí.
3: Bueno, no, ja no... Se'n van anar a dormir amb aquella cançó i...
1: Doncs el que he descobert buscant informació sobre la cançó és que el grup es va donar a conèixer molt després de col·laborar amb Fórmula Abierta.
0: Ah, sí?
1: Eh? Sí. I de participar en diferents bandes sonores de pel·lícules espanyoles d'aquell moment. Sí. Llavors va ser quan amb el disc van acabar de fer el gran salt al públic i van fer gires per tot l'estat i una presència constant a les ràdios espanyoles. Així que...
0: Tenen molts temes, eh?
1: Molt coneguts, oi? Bueno,
0: jo no coneixia tants, però...
3: Temes en tenen.
0: Sí. Però jo, bueno, per mi aquest és el millor.
3: Sí.
0: Ja està, ja ho
1: he dit. Sí, molt bé.
0: Esa soy yo també, està bé, però aquest és molt maco.
1: Aquest és molt maco, i molt reconegut també, 100%. Míriam, el següent no t'agradarà tant, però no passa res, el passem ràpid.
0: Reggaeton. En un quadro imaginar. No puc amb aquesta cançó. Le cantaban en oído susurrando muy despacio. Molt bé. Qui és aquest?
1: La millor part.
0: Que no fue en vano. No ha dejado de intentarlo. Porque creo en los milagros.
1: No creus en els miracles, Míriam?
0: No, mai m'agradarà.
1: No,
3: el miracle és que un dia li arribi a agradar, eh?
1: Li agradi David Bisbal.
3: Sí.
1: Mi princesa, però aquesta és molt bonica. Mi princesa de l'any 2009.
0: No.
1: Doncs va ser el segon senzill del disc Sin mirar atrás i es considera una de les cançons més emotives de Bisbal. O sigui, és que la gent als concerts de Bisbal espera que canti aquesta.
0: No,
1: Dígale i Mi princesa. Són aquestes dues.
0: Però no et pot agradar a tothom.
1: No, i tant que no. No. I això, i David Bisbal sí que ha explicat que amb els anys aquesta cançó ha evolucionat el que és el significat, perquè sí que la va escriure sent una cançó molt romàntica al principi, amb això, amb amor romàntic de parella, però que després de tenir la seva primera filla li recorda més a aquesta primera filla.
0: Clar,
1: no pas a una relació que va poder tenir fa X anys.
0: Ja m'agrada més aquest significat, veus?
1: Ara ja la pots escoltar d'una altra manera.
3: Sí, el que passa que a mi que els significats de la cançó canviïn o evolucionin...
0: Bueno, yeah. Perquè les vides evolucionen, no? També.
3: No, la vaig fer per això, però ara l'adapto aquí. No, aviam, la vas fer en aquell moment i ja
0: està. Més té dos filles?
3: Fes una altra.
1: Tres, crec.
0: Tres, pues clar, no li pot dedicar només a la primera.
3: Fes una altra, però poneros a treballar, hombre. Aquí reciclant cançons.
1: Vinga, va, anem amb l'última que la coneixereu.
0: Vinga, va.

0: cantar fins a la sacietat aquesta cançó.
1: Mira que a mi el Tubago no és dels meus.
2: No, no.
1: Però aquesta cançó...
0: No, no. A tant com va arribar, va marxar, eh? Vull dir,
1: tan
0: va deixar
1: tristo,
0: un disc.
1: Tan... Sí, però aquesta cançó, sí. Aquesta cançó és tan maca.
0: Sí. Que...
2: És impressionant. Jo és sí, que és estava obsessionada quan era petita amb el joc del 5 Star, que era el karaoke de la
1: pell.
2: La cantava, vamos, però és que jo arribava a casa del col·le i el primer que feia era agafar el micro per posar-me a cantar aquesta cançó.
1: A casa teva encantats, eh?
2: Sí, sí.
0: A més, amb una col·labo, crec que era la Maya,
2: Maya Montero.
0: No? De l'Oreja de
2: sí, sí, són Àlex Ubago, Maya Montero, l'any 2001. És que jo no sabia que tenia...
1: Tan,
0: Maya
1: tenia
0: Montero, quan cantava bé.
1: No, no diguis això.
0: Bueno, tot es deteriora si no ho cuides. No?
2: Bueno, la... Quan tenia bé les cordes vocals.
0: Exacte.
1: Canta tu com canta la Maya Montero.
0: Jo no soc cantant.
1: Bueno, si no...
0: Jo seria gran cantante si no ho era,
1: por la voz.
2: No, però segur que series gran cantant.
1: Tu sí, tu tens bona veu.
0: Amb una mica d'educació vocal, potser.
2: Claro. Doncs aquesta, fora, o sigui, a pesar, és que no em surt en català, perdó.
1: Tot i...
0: Malgrat.
2: Tot i el que pensi la gent, aquesta cançó es diu Me muero por conocerte.
1: No, ara no em diguis això.
2: No ho sabíeu, això?
1: No.
2: Es diu Sin miedo a nada.

0: Aquesta cançó.
1: Sin miedo a nada.
2: ¿Serio?
0: No, es diu Me muero.
1: Amb la de Hace calor, que es diu Mucho mejor.
0: Sí.
2: Mucho mejor si hace calor.
1: Clar.
2: Ah, doncs mira, primera notícia.
0: Doncs investigant sobre aquesta cançó, el que he descobert és que té una història molt concreta, i és que Àlex Ubago la va escriure pensant en una noia que li agradava a la universitat, abans fins i tot de conèixer-la realment, vull dir, només l'havia vist.
2: Ai, que maco.
0: Ja, però...
1: Fantasejant, eh?
0: Sí,
1: ja,
0: ja
1: té un
0: món,
1: no? Frega una mica el stalking, eh?
0: Heu vist You de Netflix? No sé.
2: Bueno, però...
1: Tu imagina't, la primera vegada que parla amb aquella noia, t'he escrit una canció, i el però vostè quin és, no?
2: Doncs que maco,
1: home, de zero, sense conèixer de res, és com... Por favor, arroba policia, una mica.
0: Doncs el duet justament amb Amaia Montero el que va fer és que la cançó donés molt impuls. Amaia Montero estava sent molt coneguda en aquell moment amb L'Oreja de Van Gogh, sí. Llavors va ajudar que la cançó donés l'impuls que va tenir i que al final va ser un èxit rotund,
2: ja sí, sí.
0: A Espanya. Vinga, va, ara ja deixem davant d'aquesta
2: nostalgia,
0: doncs
2: mi...
0: aquest,
2: bueno, no.
0: Aquest cuquisme.
2: Aquest bloc m'ha agradat tret de... del meu amic
0: però... Riquitos d'euro. Doncs canviem de paraula. Vinga. I anem amb una paraula que sí o sí ha de portar cançons animades, perquè la paraula és festa.
2: Home, és que
0: demà marxem festa, de festa, perquè demà hi ha revetlla de Sant Joan.
2: Ah, t'anava a dir, no? Jo no començo vacances encara.
0: No,
2: tu,
0: no,
2: tampoc?
0: Però hi ha revetlla de Sant Joan.
1: Sant Joan, Sant Joan,
0: així,
1: és una festa.
0: Així que ens anirem de festa.
2: Ja trigava, eh?
0: Però qui et penses que és?
2: Ah, pensava que era Taylor. Ah, no és la Taylor?
1: No, no és la Taylor,
2: ah,
1: crec
2: que era. Ah, Taylor.
0: No.
1: No em surt el nom, per això, però no, no és la Taylor.
0: Tenia doble personalitat, aquesta noia.
2: La Mia.
1: No, no és la Mia.
2: La Sia.
0: No.
1: Aquesta
2: tenia
1: és la Carly Rae Jepsen, o no. Jepsen?
0: No. Chica Disney.
2: Ah, vale, la Hannah Montana.
0: Sí.
1: Ah, Hannah Montana.
0: La Miley Cyrus.
2: Ai, doncs quina veu més dolça.
0: Home, és que és del 2009 aquesta cançó, és que encara era Hannah Montana en aquell moment. El que passa que són de les primeres cançons que va fer ja com a Miley Cyrus, intentant separar-se una mica del personatge.
2: Quan encara no s'havia pujat a cap bola d'emoció ni res.
0: Doncs és Party in the USA, la primera cançó que va fer Miley Cyrus fora del personatge de Hannah Montana. I la cosa és que és una cançó que en veritat no estava pensada per ella. És una cançó que va escriure Jessie G, que la coneixereu per la cançó de It's not about the money, money,
1: sí,
0: money.
1: Sí.
0: I al principi era ella qui havia d'interpretar aquesta cançó. El que passa que a la Jessie G li agrada més composar que no pas cantar-les. Que igualment després ha fet molts temes que els ha cantat i han sigut èxits. Però en aquell moment va pensar, mira, crec que és una lletra que fins i tot biogràficament encaixa bastant amb la Miley, perquè és una cançó que parla d'arribar a Los Angeles, convertir-te en una estrella, venint tu d'un poble que sigui més ranchero, més tal... La història de la Miley Cyrus. Llavors va decidir donar-li a ella la cançó i va ser un encert absolut, perquè entre el públic que ja portava acumulat la Miley de Disney Channel, totes les fans que tenia en aquell moment, més... que després pogués sonar en ràdios convencionals, un èxit total, i que la Miley llavors també pogués madurar una mica en qüestió de públic, que pogués tenir un altre tipus de públic que no fos només infants de Disney Channel. Que tot això després la va impulsar al canvi total per deixar-se, per deixar enrere la imatge.
2: El negre.
0: Exacte.
2: Sí, sí.
0: Exacte.
2: Molt bé.
0: Party in the USA és una cançó increïble.
2: En festa tens moltes cançons, és una mica com calor.
0: He hagut de
1: descartar moltes.
0: He fet tria amb les que jo més he ballat mentre anava escoltant. Aquesta ha sigut la tria. I aquesta cançó us he de dir, escolteu-la quan estigueu a soles. Hi ha un moment que, sabeu d'aquestes coses que estan cantant en anglès, però tu tens la sensació que et diuen algú en el teu idioma? En aquesta cançó sembla que... Pues en aquesta cançó diuen un moment, aquesta nit a casa meva.
2: En català?
0: En català. Aquesta nit a casa meva... Sí, sí.
2: Que bo.
0: Sí, sí, així que us convido a escoltar-la després quan estigueu sants. Vinga, va, anem amb la segona.
2: Vinga.

0: xulo, eh?
1: Sí,
0: Fiestuzqui. Sí, sí, però la lletra, bueno, de Sant Quintí, sí. Bàsiques.
1: Totes són així,
0: sempre
1: totes són així.
0: Sempre donen el mateix.
1: A mi m'ha fet il·lu portar-vos-la perquè aquesta amb aquesta cançó, que és del 2015, és quan jo començava a sortir de festa.
0: Que guai.
1: És el que es portava a les discoteques en aquell moment. És Girl, You're a Party Animal, de Charlie Black, i aquesta justament és col·laboració amb Daddy Yankee, que també és com va arribar més a països hispanohablants, hispanoparlants, perdó. Doncs aquest tema és un dels grans exemples de com el dancehall

0: sol es pot fer un èxit global a tot el món. Charlie Black és un artista consolidat a Jamaica, però fora de Jamaica sí que és veritat que no era molt conegut.
1: T'anava a dir, té una mica de to de reggae.
2: Sí, reguero.
0: Sí. Doncs amb aquesta cançó va semblar que es va fer més conegut mundialment, però també de dir, la cançó amb la que es va fer conegut i ja està, i el seu èxit fora de Jamaica és aquest.
2: Mm-hmm. One hit wonder,
0: One hit wonder internacionalment, perquè és com si, no sé... Estic pensant en algun artista d'aquí, com a Nil Moliner, se li fes famosa una cançó en tot el món,
1: I ja està.
0: Però ja està, però nosaltres aquí el coneixem per més cançons, que no només una que se li ha pogut fer viral a tot el món.
1: Sisplau, que el Nil Moliner sigui internacional.
0: Sisplau, m'encantaria.
1: Home, seria fantàstic.
0: M'encantaria. A sobre és tan bona persona.
1: Sí, és molt maco.
0: Doncs això és una cançó que va acumular milions de reproduccions a les xarxes socials, es va convertir en un clàssic modern de la festa, per dir-ho manera. I sí que és veritat que a mi m'ha passat que ara, quan surto de festa i ens la posen, uf, hi ha certa part del públic que...
1: Que es nota l'edat ja també,
0: sí.
1: Vaig dir,
0: ja estem repassant coses antigues, saps, per dir-ho manera?
2: Benvinguda a l'equip.
0: És fuerte. I vinga, va, anem amb l'última cançó en festa, que aquesta també és curiosa.
1: Vinga.

0: sona?
1: La veu em sona,
0: molt.
1: No
0: la veu... Clar, en aquell moment ell era un xaval.
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
2: El Justino Bieber.
0: El Justino amb Nicki Minaj, amb la rapera Nicki Minaj. És una cançó de l'any 2012 que es diu Beauty in the Beat. En aquell moment ja va ser molt famosa, es va fer molt viral, va tenir un èxit espectacular perquè era just després de que en Justin hagués tret el Baby, sí, el One Time i tot. O sigui, vull dir que s'estava fent molt famosa en aquell moment. A sobre el videoclip es fa gravat, és una espècie com una pel·lícula Project X, de festa, sí, i tal, la típica mansió amb piscina, tal, no sé què, que el videoclip també en aquell moment és el que es portava, llavors, èxit total. El que és curiós d'aquesta cançó, que per això us ho he dit, és que a partir de l'actuació del Coachella de l'any passat de Justin Bieber, la va posar, aquesta cançó, el públic va embogir, i des de llavors segueix sent número 1 en plataformes digitals, sí, aquesta cançó, una cançó del 2012, que actualment és número 1 en plataformes digitals. És molt complicat i a sobre porta moltes setmanes sent-ho, perquè el concert, ja fa temps del concert del Coachella. I això és una cançó que ja tenia èxit acumulat d'aquest moment, de principis de la dècada dels 2010, però ara, la dècada dels 2020, s'ha tornat a fer famosa. I és d'aquests casos que dius, és com es recuperen les coses d'abans i tenen molt d'èxit. Perquè a mi em passa que jo ara parlo, clar, 2012, jo tenia 14 anys en aquell moment quan va sortir aquella cançó, jo estava top en Justin Bieber, i la recordo molt, aquesta cançó. I clar, l'altre dia, que estava no sé on, i algú la va posar, vaig dir, però per què està sonant Beauty in the Beat, una cançó del 2012? I vaig veure les adolescents que ara tenen 12, 13 anys, a tope amb aquesta cançó, i vaig dir, però orgullosa, superorgullosa.
1: A mi no sé per què em recorda una mica el Tomorrowland. O sigui, aquesta cançó la punxes al Tomorrowland, que té una mica com d'EDM i tal, i sí, sí.
0: Bueno, és que és totalment els ritmes també que es portaven en aquell moment, perquè Tomorrowland era, vamos, el somni de tot adolescent en aquell moment.
2: No sé de què esteu parlant.
1: El festival Tomorrowland, el de Bèlgica.
2: Sí, però EDM...
1: EDM és un gènere de música electrònica, no?
0: Sí, és electronic dance music o alguna cosa així, no?
1: Music, sí,
2: jo
1: sí.
2: Podria desaparèixer ara mateix, perquè no estic seguint.
0: Vinga, va, anem amb l'última paraula.
2: Vinga, a veure quina és.
0: He de dir que d'aquesta taula només una persona té això, que és un marit.
1: Com?
2: A veure què diu.

0: Meghan Trainor, estem viatjant al 2015 amb Dear Future Husband, estimat futur marit. És una cançó que va escriure juntament amb el productor Kevin Kadish i que forma part del seu primer àlbum titulat Títol.
1: Sí, sí, no s'ho va...
0: No s'ho va córrer gaire, no?
1: Ho van deixar escrit Títol,
2: Títol,
1: no?
2: Exacte.
1: Per

0: nunca se cambió.
1: Que ens hem oblidat de posar-li.
0: Doncs la Meghan Trainor ha explicat que aquesta cançó s'inspira en les seves pròpies experiències personals en relacions passades en les que no se sentia com ben tractada i al final va dir, mira, vaig a fer una llista de coses que ha de tenir el meu futur marit. I al final les canta, Dear Future Husband, que sàpigues que jo vull aquestes coses i que
1: suerte
0: jo també
1: bonita.
0: I que jo també tractaré d'aquesta manera.
1: Jo t'ofereixo això,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, exacte. És el que jo t'ofereixo amb el mínim que espero. També t'he de dir, escoltes la cançó, mínimes coses, eh? Vull dir, mínimo buen trato y respeto en la pareja, és el que pide.
1: M'agrada molt aquesta
0: noia. I responsabilitat afectiva. A mi també m'agrada molt la Meghan Trainor. Trobo també que té molta personalitat i que sap treure's les castanyes de foc. Això està molt guai.
1: És molt xula.
0: I és una de les cançons que van ser més conegudes d'ella també en aquell moment. A partir d'aquí ha anat fent també èxit rere èxit, perquè avui en dia ho segueix patant. El que m'encanta d'ella també és que el seu future husband al final va ser el nen de Spy Kids. Ah, que a mi això m'encanta.
1: És fort, eh?
0: És molt fort.
1: És fort, és fort.
0: M'encanta l'Spy Kids, a mi també, llavors. Sí, no sé com, quina barreja. Em va encantar. Vinga,
1: per cert, Gerard.
2: Què?
1: Demà no... Bueno, ja diré perquè tens una... Però clar, no et servirà. Tens una cançó amb marit.
2: Amb
1: que...
2: marit?
1: Sí.
2: Vale.
1: Sí,
2: vale.
1: Sí.
2: Que ja, calor... ja recolliré el guant.
1: Jo crec que és d'abans
0: dels
1: 2000.
0: Dels 2000.
1: Que és una cançó que he descobert fa poc.
0: Mira, com el Justin Bieber, un èxit d'abans, que s'està fent famós ara. Vinga, va, anem amb la segona, que aquesta sí o sí la coneixeu.
1: Vinga,
0: també.
1: A veure.

0: Karol G és una cançó del 2024, així que aquesta és bastant actual. És un tema que va formar part de la nova etapa musical de la Karol G, on segueix una mica arrelada al tema reggaeton, però és un reggaeton una mica més emocional.
1: Sí, sí. Més batxata.
0: Més batxatita, sí. Barregen, no es queden només amb el reggaeton, sinó que barregen més estils llatins, que al final també és el que crec que és el que mola, en el sentit de que pots explorar molt més, no? Vull dir, no sona tot igual. Que és el, sí, crec sí, que va ser la clau de l'èxit, sobretot d'aquesta cançó amb la Karol G. És una cançó que va tenir molt de recorregut a les plataformes digitals, a les xarxes socials, i actualment l'ha consolidat com una de les artistes més influents del panorama llatí. És una tia que ho està triomfant, sí, i que ho està patant moltíssim, que allà on va
1: també s'ha currat aquesta.
0: Fa sold out i omple estadis i t'omple el que sigui.
1: Aquesta cançó a mi em va agradar molt perquè a les xarxes socials que dius, que va tenir molt recorregut, molts feien la versió d'ella, de l'altra, no?
0: Ah, mira, això ho vaig veure.
1: No
0: ho
1: has vist?
0: No.
1: Doncs busca-ho perquè està molt bé. No? El cap i a la filia està dient a un noi que està allà amb parella, no?
0: Sí,
1: si
0: sí,
1: jo t'hagués conegut abans
2: no estaries en aquesta.
1: Exacte.
2: No?
1: Clar, clar. Doncs fan la versió de l'altra noia i és molt, molt curiós.
0: De l'altra noia.
1: Sí, sí, vai, sí. Vai,
0: no te subas tanto,
1: una cosa,
0: no?
1: ¿Sabes?
0: Relájate.
1: Porque relájate. Aunque lo hubieras conocido antes,
0: se queda
1: hubiera
0: como
1: llegado yo y... Sí, sí.
0: Ai, mare meva, quin
1: perquè no deixa de ser una mica despetxada,
3: sí.
1: Una mica Shakira.
0: Sí, tant.
1: Shakira, bueno, queja una mica.
0: És que s'havien unit molt en aquell moment, Karol G i Shakira, així que podien haver influències.
1: Sí, segur.
0: Vinga, va, anem amb l'última.
1: Ai, quina pena.
0: Tot lo grande, eh? Aquesta ho heu de donar tot, si us plau.
1: Vinga, va.

0: del 2025, Míriam.
1: Jo pensava que era superantiga aquesta cançó.
0: No.
1: Per l'estètica.
0: Sí.
1: T'has bastant sense cançó.
2: Jo no la conec, aquesta cançó.
1: No?
0: No,
2: no la coneixia.
0: Ha sonat moltíssim a la ràdio. Doncs moltíssim.
1: No. És que no vull husband. Fer spoilers. No vull fer spoilers, però d'aquí uns dies tindrem aquí una noia que a tu cara me suena. L'ha imitat. Dono pistes.
2: Crec que ja sé qui...
1: I per això l'he conegut ara. I per l'estètica pensava que era... Per això l'hi he dit.
0: Pues jo pensava que la coneixeríeu sí o sí, perquè a les ràdios musicals, 24/7 en bucle, aquesta cançó ha sigut increïble. Doncs és...

0: Where is my husband, de Raye, publicada el 2025. Raye és una artista britànica que ha crescut moltíssim en els últims anys. Sobretot va créixer després de trencar amb la seva discogràfica i començar a publicar música de manera independent. Que penses que serà tot el contrari, que amb una discogràfica pots arribar molt més lluny que no pas de manera independent. Però ella, quan ha crescut realment, ha sigut quan ha sigut independent, s'ha encarregat ella de la promoció de la seva pròpia música i la veritat és que ho ha patat moltíssim. I la seva etapa recent de música està molt marcada per una llibertat creativa total, on ha volgut recuperar estils així, això que sona com antic, per dir-ho manera, saps? Sí. O sigui, són ritmes que avui en dia no es portarien, però que ho estan patant moltíssim a la ràdio.
1: Sembla pop de principis del 2000. Sí. 2000, sí, no?
2: Doncs mira, no d'aquí uns dies, demà la tornaràs a escoltar, aquesta cançó.
1: Vinga.
0: Pues, és increïble.
2: Ja avancem una mica els continguts del programa.
1: Anem donant pistes, eh?
0: Molt bé, molt bé, m'encanta, m'encanta. Doncs fins aquí, amb Where is my husband, jo m'acomiado. ¿Dónde está mi marido? Where is my husband?
1: Where is Montse?
2: El busquem ràpid. Notes de veu.
0: No,
2: home, s'aturaria amb la centraleta, segur. Però la Montse no necessita ajuda per trobar un marit.
0: No.
2: Ni el necessites, Montse. Ja també. Viu la vida, gaudeix i ja tens temps per tot. Que ets molt jove. Montse Valls, t'anà a dir bona revella, però no, ens escoltem demà.
0: Claro.
2: No marxes.
0: No.
1: No marxis, no.
0: Aquí estarem.
2: Demà estarem aquí. Montse Valls, com sempre, un plaer tenir-te.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Encara seguim pensant, amb l'enigma...

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant, si és ara quan esteu iniciant ja el dimarts 23 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Un dia ben especial, o millor dit, serà una nit molt especial aquesta propera nit, perquè és d'aquelles nits màgiques que es diu, aquells dies que tots tenim molt clar en el calendari, dels pocs, no?, que potser tenim clars en el calendari, igual com doncs, seria Sant Jordi, no?, per exemple, dies d'aquests que, doncs, que et fa il·lusió perquè saps que té aquesta màgia, no? Té aquest component que podem anar celebrant un cop a l'any i que té molta litúrgia, tot i que aquí som molt defensors de que cada cop es facin servir més coses no sorolloses, com poden ser drons, com poden ser llums de colors, en tot cas i ben vigilat, de que no s'hi acosti cap animaló, etc, etc. O sigui que, en fi, dies especials, David, que a veure si avui és el Dia Internacional de, no ho sé, dels drons, estaria bé avui.
1: No en tenim dels drons, però tenim unes quantes coses avui.
0: Vinga.
1: Avui és el Dia de Nacions Unides per l'Administració Pública. També tenim que és el Dia Internacional de les Dones Vídues. És el Dia Internacional de la Síndrome de Dravet, que és una malaltia, que és un tipus d'epilèpsia. Tenim també que és el Dia Internacional de la Dona en l'Enginyeria. És el Dia Olímpic, i és que es commemora la fundació del Comitè Olímpic Internacional, que es va crear el 23 de juny del 1894. I també tenim que és el Dia de Supernatural. Supernatural és una sèrie que no sé si algú la segueix. També aquí es coneix com a Sobrenatural.
0: Val.
1: I bueno, és una sèrie que té la tira de temporades, té 327 episodis. Així que va començar a emetre el 2005 i va acabar el 2020. És a dir, imagineu-vos, 15 anys, 15 temporades.
0: Que també et dic que si l'has a veure tota seguida, més que un dia, necessites una setmana mínim o un mes sencer, sense parar. O sigui, més d'un dia necessites un mes.
1: Però mira, a mi aquest són el tipus de sèries que m'agraden, les que ja estan totes senceres.
0: Sí, veus, així ja saps que tu t'ho pots dosificar.
1: I que no corres un risc. Que és que la cancel·lin.
0: Que la cancel·lin, clar, que ja saps, dius, aquí... Ai, no sé si arribarem, sí, sé exactament fins a quina temporada estic, pots anar veient els primers capítols amb tranquil·litat, que saps com anirà la cosa. Doncs està molt bé, totalment, viure-ho així és una bona manera de...

0: todos los compañeros, y grandes y chicos, provistos de su proporcionada falla, entran jadeantes y sudorosos en la población al estruendo de los vítores, músicas y aclamaciones, homenaje tributado a los valientes, que indudablemente han realizado una hazaña y han añadido nuevo combustible a la hoguera secular de la tradición. La fogata que arde en la plaza del pueblo se ve alimentada con los restos de las fallas que llevaron de la montaña, y todos los fallaires son entonces obsequiados con un refrigerio que costea el municipio. Con parecidas variantes, podríamos decir otro tanto de Isil, de Villaler y de otros pueblos montañeses. A todos sus valientes ejecutantes, cabe decirles todos los años con el romance popular: «Déu los do molts anys de vida als fallaires d'aquest any, que n'han celebrat la festa, la festa de Sant Joan».
1: Que fantàstic aquest article i llegit pel David Morales, que queda també per reflexar aquest pont, no? de veure com recollien, no?, la tradició fa 100 anys. Imagineu si hi ha tradicions que s'han de mantenir, que s'han de cuidar, però fixa't, la tradició del foc, no? Seria la més i tot això de les falles, d'aquests elements, i no tant de la pirotècnia, Per tant, podríem centrar-nos més en aquesta part i així seríem més respectuosos amb els animals. Molt interessant, fantàstic això que ens has explicat, i amb aquesta tradició, amb aquest buscar les arrels de la sort, que també les supersticions, que porten d'una nit que es diu una nit tan màgica. Bé, doncs ara el David ens explica també altres històries interessants i anem amb l'entrevista del dia per seguir-vos acompanyant fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio. Seguim.

Una vida i una cançó. Ja veus que no envelleixen. En parlem d'una d'elles. I és que 7 dècades després de les gravacions més cèlebres d'aquest personatge, continua sonant amb una calidesa i una elegància que semblen impossibles d'imitar. Era pianista de jazz abans de ser cantant. Era negre en una Amèrica profunda racista. I va arribar a ser la primera persona afroamericana a presentar el seu propi programa de televisió en cadena nacional als Estats Units. La seva vida és la d'un home extraordinàriament dotat, que va haver de lluitar contra un sistema que intentava limitar-lo a cada pas. Parlem de Nat King Cole.

Nathaniel Adams Coles va néixer el 17 de març del 1919 a Montgomery, Alabama, al cor del sud profund dels Estats Units. Montgomery era una ciutat on els linxaments i els disturbis racials eren una realitat quotidiana per a la comunitat negra. El seu pare, Edward James Coles, era pastor baptista. La seva mare, Perlina Adams, tocava l'orgue i dirigia el cor de l'església del marit. En aquella casa, la música i la fe eren la mateixa cosa. Nathaniel era el tercer de quatre germans, tots ells músics, Edie, Ike i Freddie. Sembla que la família Coles tenia la música incorporada al codi genètic. Nathaniel va tocar el piano per primera vegada als 4 anys. Va aconseguir treure només d'oïda Yes, We Have No Bananas amb el piano familiar. I aviat va substituir la seva mare tocant l'orgue a l'església quan ella no podia. Tenia una oïda extraordinària i una facilitat per al ritme que els seus pares van detectar de seguida. Però Montgomery no era un lloc segur per a una família negra amb ambicions. Quan Nathaniel tenia 4 anys, els seus pares van prendre la decisió de traslladar-se a Chicago, a Illinois, on el pare va continuar exercint com a pastor i on la família podia respirar amb una mica menys de por. Chicago era una altra Amèrica. No era perfecta, el racisme hi era present de maneres diverses, però la Great Migration, el gran desplaçament de comunitats negres del sud

0: Pel nord, havia creat una cultura afroamericana vibrant al barri de Brownsville, on els Cole es van establir. Al Brownsville de Chicago, Nathaniel va créixer envoltat de música per tots costats. Escoltava jazz per la ràdio, s'escapava de nit per seure davant dels clubs i escoltar Louis Armstrong, Earl Hines i Jimmy Noon des del carrer. A l'escola va organitzar un grup de 14 músics amb ell mateix com a líder i pianista. Als 18 anys, el seu grup amateur, els Rogues of Rhythm, va desafiar a una batalla de bandes el seu ídol, Earl Hines, un dels grans pianistes de jazz de l'època. I van guanyar. Aquella confiança absoluta en les seves pròpies capacitats, unida a un talent indiscutible, era la combinació perfecta per al que vindria. Als 15 anys va deixar l'escola per dedicar-se a la música. Els seus pares no devien estar entusiasmats, però el noi tenia arguments sòlids. Ja tocava millor que la majoria dels músics professionals que coneixia.
1: The very thought of you and

El gran salt definitiu va arribar quan el seu germà Edie, que tocava el baix, va tornar a girar amb Noble Sizzle i van formar junts un sextet, Edie Cole's Swingsters, que va gravar dos singles per a Decca Records el 1936. Poc després, aquella banda va aconseguir una feina en l'orquestra del musical de Broadway Shuffle Along, que estava de gira. Nathaniel tenia 17 anys quan va unir-se al projecte. I en aquella gira es va enamorar de Nadine Robinson, una de les ballarines del show, que tenia 8 anys més que ell. El germà Edie volia que tornés a Chicago quan el musical es va traslladar a la costa oest. Nathaniel va triar quedar-se a Los Angeles, en part per amor, en part perquè intuïa que el seu futur era allà. La relació amb Nadine va derivar en matrimoni el 1937, però Los Angeles no era fàcil. Nathaniel tocava en clubs petits, guanyava poc i la vida era dura. Fins que una nit, en un local modest de Hollywood, un client una mica begut va insistir que cantés Sweet Lorraine. Cole havia evitat cantar fins llavors, es considerava pianista, no vocalista. Però aquella nit va cedir. La reacció del públic el va sorprendre completament. Aquella veu càlida i natural, que ell mateix semblava menysprear, era exactament el que la sala estava esperant. A partir d'aquell moment, Cole va anar incorporant el cant com a part del seu repertori. El 1937 va compondre Straighten Up and Fly Right, basada en un sermó del seu pare sobre un mico i un voltor, una faula moralista transformada en jazz que va acabar venent per $50. Un preu que lamentaria tota la seva vida. El 1938 va formar el King Cole Trio. Ell al piano, Oscar Moore a la guitarra i Wesley Prince al baix, sense bateria. Era una formació inusual que va resultar ser revolucionària. Lleuger, ràpid, elegant, amb espai per a la improvisació i una interacció entre els tres músics que semblava una conversa en temps real. El trio va establir el model per als grups de jazz en format reduït que vindrien després.

0: just a brief romance, and I might have gone on my way.
1: El 1942, el King Cole Trio va ser un dels primers grups a signar amb el nou segell Capitol Records, cofundat pel lletrista John Mercer. La relació amb Capitol duraria tota la seva vida. Straighten Up and Fly Right, gravada aquell any, va ser el primer gran hit. Sweet Lorraine i Embraceable You van consolidar la seva reputació. I The Christmas Song, gravada el 1946 en un estudi tan càlid que el productor deia que era impossible no suar-hi, es va convertir en un clàssic immortal que el 2022 va establir el rècord de la cançó que ha trigat més temps a arribar al top 10 del Billboard Hot 100, 62 anys després de la seva primera entrada a la llista. El 1948 es va divorciar de Nadine Robinson i es va casar amb Mariah Hawkins, una cantant de Boston que havia

Nascut a Nova York. Amb la Mariah va tenir 5 fills, Carol, Natalie, Kelly i les bessones Timolyn i Casey. Natalie Cole seria, anys després, cantant de gran èxit i el 1991 gravaria un duet virtual amb el seu pare ja difunt en una versió d'Unforgettable que va arribar al número 1 i va guanyar 2 Grammys, el cercle de la família i la música completament tancat. El 1950, Cole va deixar el trio per centrar-se en la carrera de cantant en solitari. Mona Lisa, aquell mateix any, va guanyar l'Oscar a la millor cançó original i va vendre milions de còpies arreu del món. En seguirien Too Young, Nature Boy, Autumn Leaves, Unforgettable i una llarga llista d'estàndards que definien... i una llarga llista d'estàndards que definirien el que s'entenia per pop sofisticat en aquells anys. Treballava habitualment amb els arranjadors Nelson Riddle i Gordon Jenkins, que li construïen aquells entorns orquestrals plens de corda i vent que embolcallaven la seva veu com un guant de vellut.

El racisme, però, el seguia tot arreu. El 1956, quan va comprar una mansió al barri de Hancock Park de Los Angeles, un barri exclusivament blanc, els veïns van intentar impedir-ho i li van deixar una nota a la bústia que deia «No volem cap negre aquí». Cole va respondre que tampoc ell no voldria tenir un veí com aquell, i es va quedar. El mateix any va estrenar el seu propi programa de televisió a l'NBC, el primer show nacional presentat per un afroamericà. El programa va durar poc. Cap patrocinador nacional va voler anunciar-se en un programa presentat per un home negre. Cole va renunciar a continuar amb una frase que va quedar gravada a la història. Madison Avenue té por de la foscor. El 1956, durant un concert a Birmingham, Alabama, la seva terra natal, el Deep South, un grup de segregacionistes, van pujar a l'escenari i el van agredir físicament. Va sortir de l'escenari amb ferides, va ser atès per metges i va tornar a acabar el concert. La dignitat com a principi irrenunciable. Nat King Cole va morir el 15 de febrer del 1965, als 45 anys, de càncer de pulmó. Fumava 3 paquets de cigarretes al dia des de jove i els metges li havien diagnosticat el tumor el novembre anterior. Va morir a Los Angeles envoltat de la seva família. El 1990 va rebre pòstumament el Grammy Lifetime Achievement Award. El 2000 va ser inclòs al Rock and Roll Hall of Fame i NPR el va incloure a la llista de les 50 millors veus de la història.

I una cançó, When I Fall in Love. Nat King Cole va fer-se famós a finals dels anys 30 com a líder d'un trio de piano. Als 50, però, havia conquerit el mercat popular com a cantant amb una sèrie de hits que donaven poca pista del jazzman que havia estat. De vegades el preu era alt. Algun dels seus enregistraments tardans pequen d'una dolçor que costa de pair. Però l'àlbum Love is the Thing, publicat el 1957, és exuberant, d'una perfecció difícil de discutir. Era el primer disc de Cole amb arranjaments de Gordon Jenkins, que havia treballat amb crooners com Dick Haymes i més tard com Frank Sinatra. A diferència de contemporanis com Nelson Riddle, Jenkins no balancejava gairebé mai, preferint les cordes ambrosianes als metalls amb pesos. Calia un bon cantant de balades per elevar les partitures de Jenkins, que de vegades flirtejaven amb el sentimentalisme. I a finals dels 50, Cole era dels millors que hi havia. La parella brilla especialment a When I Fall in Love, una cançó que va sonar per primera vegada el 1952 en una pel·lícula de Robert Mitchum que va fracassar en taquilla, One Minute to Zero.

abans que Doris Day la portés a les llistes. Cole era modest respecte a les seves capacitats vocals, però la seva dicció aquí és impecable. Traça un arc net i suau sobre un espès coixí de cordes i lliscant gairebé desapercebuda una secció rítmica discreta. Jenkins també hi és en la seva millor forma, fins i tot aquell arpa tintinejant, un dels seus recursos preferits, i té un paper ben resolt. La gravació va ser un hit al Regne Unit en el seu primer llançament i va tornar a les llistes britàniques el 1987, 6 anys abans que la cançó fos maltractada per Celine Dion i Clive Griffin per a la banda sonora de Sleepless in Seattle.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Dissabte 27 de juny a Lleida, Tarzan, el musical al Teatre de la Llotja, amb entrades a partir dels 42 euros. A l'Ametlla del Vallès, fins al 27 de juny, cicle de jazz amb concerts en espais a l'aire lliure. A Pals, dissabte 27 de juny, nit d'espelmes amb música i milers d'espelmes al nucli antic, entrada simbòlica. A Campredó, del 26 al 28 de juny, arriba la Mestràlia, la Fira de Lutiers, amb música i artesania. I a l'Estartit, del 19 al 28 de juny, la Revetlla de Sant Joan, amb concerts, foc i ambient festiu a la platja.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar un dia molt especial, un dimarts, sí, però un dimarts 23 de juny de 2026 i per tant ja sabem que serà el que ens portarà a la revetlla de Sant Joan, un dia d'aquells que estàs més atrafegat, no? Perquè estàs sempre fent més coses, no? Que no pares, no? I tot això no deixa de ser una motivació també per la vida, no? Poder viure aquests reptes és una cosa important. Per tant, segur que tindreu avui, encara que estigueu fins i tot sols, soles, perquè tindreu la companyia de la ràdio sempre, no? Per tant, mai estareu sols i soles, però si teniu gent, sempre va bé tenir un tema de conversa en el que poder explicar. Escolta, i si no li expliqueu al ChatGPT, jo què sé tu. Doncs aquests temes són els que comentem aquestes hores. David, quina notícia has triat avui per acabar?
1: Doncs mira, avui que estem de celebració, de solstici, de dia de caloreta, d'estar davant de la foguera... Atenció, perquè a les xarxes socials, especialment a TikTok, hi ha una teoria. La teoria del mes de juny. La June Theory.
0: Anda.
1: I és que milers de persones, a través de TikTok, afirmen que durant el mes de juny han iniciat una relació sentimental.
0: Ostres!
1: Sí, diuen que han conegut una persona especial, que han viscut una experiència romàntica significativa durant un mes de juny, i a partir de totes aquestes coincidències, doncs s'ha desenvolupat aquesta teoria del mes de juny, segons la qual el sisè mes de l'any té una energia especialment favorable pels temes del cor. I jo suposo que avui, en aquesta nit especial, en aquesta nit màgica, serà la nit de més ligoteo.
0: Val. Jo, quan dius el cor...
1: No sé si l'alcohol farà
0: sí,
1: també
0: quan,
1: molt. Però...
0: Quan dius el cor, clar, aquí sempre hi ha el doble joc de qui busca el... que aconsegueix... O sigui, ho considera un èxit avui, no sé si el cor precisament, no? Perquè ara hi ha cada cop que dius, però vostè què busca, parella o busca dar-li a su cuerpo alegría macarena? Per tant, potser la tradició ha canviat molt, no? Abans l'amor romàntic,
1: sí.
0: No? Però bueno.
1: No sé.
0: No especifica,
1: moment,
0: no?
1: Cadascú que experimenti com
0: sí,
1: vulgui.
0: Sí, el que vulgui. Sí, exacte, jo crec que és més com pugui que com vulgui, però sí.
1: A veure, hi ha professionals que expliquen aquestes teories per factors que no són especialment místics, sinó que bàsicament juny marca l'inici de l'estiu.
0: I que la sang altera, igual que sí. La primavera.
1: La sang altera, les temperatures són més agradables.
0: Portes menys roba, ho tens tot més a mà, ja t'entenc. Sí,
1: també sí. És veritat que els dies són més llargs, que la gent passa més temps fora de casa, que es fan més activitats a l'aire lliure, es reuneix més amb amics, coneix més a persones a través d'amics d'amics, per exemple, festivals, concerts, viatges... que està demostrat que l'augment de la llum solar també augmenta els nivells de serotonina.
0: Val.
1: I això influeix directament en el nostre estat d'ànim.
0: Hi ha molta gent que va amb la serotonina a tope, molt pujada en general, però sí, ja t'entenc.
1: Sí. Doncs clar, això influeix en l'estat d'ànim, en la confiança i en les relacions socials.
0: Molt bé.
1: També la proximitat de les vacances, que la gent fa doncs, que està una mica més contenta, més receptiva a noves experiències, canvis de rutina, desplaçaments... Tot això influiria i faria que el mes de juny fos un mes propici doncs, a les relacions sentimentals. Així que ja veureu vosaltres què feu aquesta nit.
0: Sí, quasi estàs posant molta pressió. Escolta, com no lligueu amb tot el que teniu a favor, que vull dir que sembla que d'això, escolti, o avui, sempre hi havia aquella tradició de qui no lliga per Sant Joan, no?

0: No lliguem tot l'any o alguna cosa d'aquestes.
1: Alguna cosa així, sí.
0: Sí, no deien lligar, però bueno, és igual, ja m'enteneu.
1: Sí, era una cosa més...
0: Sí, sí, sí.
1: Més al gra.
0: Més al gra, sí. Bueno, en fi, escolta, tu, que tingueu una...

0: Emporta els gossets.
1: Ah, ben fet, ben fet. Doncs escolta, ja sabeu que aquí som molt defensors de que es respecti la salut i la integritat d'aquests animalons, també dels ocells, etc. O sigui que, en fi, bueno, que passeu la millor revetlla possible i nosaltres ja ens veurem a l'endemà, ja ens escoltarem. Que vagi bona revetlla, David.
0: Bona revetlla.
1: I a tots vostès, a gaudir. I visca la coca, però ja m'enteneu, en fi. La de pinyons, que va cara.

0: més, encara necessita més informació.
1: Sí.
0: Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Llevas meses sin pisar el gimnasio y cuando lo haces, te pasas más tiempo frente al espejo. Y ahora querrás subir el selfie con una frase que hable sobre motivación. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
4: Son las 6:30 de la mañana.

0: Llegaron sin vida al Hospital Universitario Rey Jorge, donde fueron trasladadas después del siniestro. El fuego se originó en un inmueble que albergaba una biblioteca y un centro de formación informática, lo que provocó escenas de pánico entre los presentes. En medio de la emergencia, una persona resultó además gravemente herida al intentar escapar saltando desde el edificio. El primer ministro de India, Narendra Modi, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha anunciado ayudas económicas para los afectados. Una compensación para los fallecidos y otra para los heridos. Pero todo esto, ¿a quién le interesa?
1: En 5 minutos llegamos a las 7 de la mañana, ya con Carlos Alsina en Más de Uno.
2: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
3: Sabies que la teva vivenda perd fins al 30% de la seva energia per unes finestres en mal estat? Canviar-les no és una despesa, és la millora més intel·ligent que pots fer. A Solglas t'assessorem. Tom Cirera 2, 973 26 77 00 o a solglas.es.
4: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
5: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
6: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
8: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
7: sí?
8: Haces xaca, xaca, xaca, xaca, sí? Xaca, i entonces con el sacseig ja se te va haciendo la bateria.
7: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat.
8: I ara se compta les calories.
7: Exacte.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. El 27 de junio en el Teatro La Loggia de Lleida. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: Arrenquem a CaixaForum Tarragona, on té lloc l'exposició Naufragis, arqueologia submergida, una mostra que reivindica la importància que tenen la navegació i les seves restes arqueològiques per entendre l'evolució de la humanitat. L'exposició s'estructura en 5 àmbits. Exploradors del mar, el mar com a espai de comerç, el mar com a espai de navegació, el mar com a espai de conflicte i un patrimoni per protegir. Un recorregut que valora el treball dels qui s'encarreguen de recuperar i conservar aquesta memòria fascinant. I a Salou, una de les cites de l'estiu serà el 4 de juliol amb la festa Salou Cors d'Estiu, una desfilada protagonitzada per les colles de la capital de la Costa Daurada que omplirà d'energia, color i ritme el passeig Jaume I i la plaça de les Comunitats Autònomes. I acabem a Cambrils, on a partir de l'1 de juliol i durant tot l'estiu, al Museu d'Història, el protagonisme és per l'exposició Els mars que abracen Corea del Sud, una mostra fotogràfica que va sorgir arran d'un viatge extraordinari de l'artista Michael Kazemi des de l'Iran. Tanmateix, el viatge artístic, inspirat pel seu amor per l'art i la narració d'històries, es va iniciar molt abans durant la seva estada en diferents ciutats i països. Una diversitat de paisatges culturals que ha acabat nodrint la seva expressió creativa.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.
11: Ahora, los titulares son de 10 palabras, los vídeos no duran más de 15 segundos y los mensajes se reenvían sin contrastarlos.

0: polítiques en els casos judicials que envolten el PSOE i l'ha comparat amb José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Salvador Illa es el Zapatero de nuestra era. Rigurosamente cierto. Uno era Bambi, Zapatero, y el otro es el yerno ideal, Salvador Illa. Los dos se presentan ante la sociedad exactamente con la misma técnica.
0: El president de la Generalitat, més coses, Salvador Illa, ha tingut un nou gest amb l'expresident Jordi Pujol i ha lloat la seva figura, així com la tasca política de Convergència Democràtica.
2: Si un fa el còmput d'aquestes quasi bé quatre dècades de servei al país, amb una importància molt rellevant, treballant per la convivència, dic que abans és positiu. Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hagués estat el país que és avui.
0: Paraules d'Illa en l'acte d'entrega del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Cal recordar que el cap de l'executiu català es va reunir amb Pujol al Palau de Pedralbes per interessar-se pel seu estat de salut tot just a les portes de l'inici del judici contra ell i la seva família a l'Audiència Nacional. Prèviament el va rebre al Palau de la Generalitat en el marc de les trobades amb expresidents.
3: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
0: Catalunya ha posat el comptador a zero i les oficines d'estrangeria ja estan preparades per iniciar el procés de regularització de més de 150.000 persones migrants. Rigar Jiménez, bon dia.
4: Bon dia, Montse. La delegació del govern estatal a Catalunya ha resolt 47.000 expedients d'arrelament que tenia pendents, alguns des de fa 8 mesos. Aquest procediment s'ha accelerat gràcies al reial decret aprovat pel govern central perquè la regularització extraordinària de persones migrants no col·lapsés les oficines d'estrangeria. Carlos Prieto és el delegat de l'Estat a Catalunya.
5: I evidentment vol dir doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients en molt menys temps del que necessitaven fins ara.
4: I quan falten 7 dies per presentar els documents, Prieto reconeix que hauran de tramitar més de 150.000 expedients, una xifra superior a la prevista inicialment.
0: Catalunya continua concentrant bona part de la pressió sobre l'habitatge, tot i la caiguda general dels desnonaments. Segons el Consell General del Poder Judicial, durant el primer trimestre han baixat un 45% a l'Estat, però un de cada quatre encara es produeixen aquí, la majoria per impagaments de lloguer i més de 200 per execucions hipotecàries. Més coses, un motorista mort aquest dilluns a la tarda en un xoc amb un cotxe a l'interior de Lloret de Mar, a la C-63. L'accident ha tingut lloc cap a un quart de quatre de la tarda, quan el cotxe ha girat a la dreta per incorporar-se a Canvió i la moto, que avançava pel voral, ha impactat contra el lateral del vehicle. Després ha col·lidit amb una mitjana i ha caigut en un arbust, morint a l'acte.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: A punt d'arribar a les 7:28, els esports amb l'Albert Arranz. Albert, bon dia.
6: Bon dia. El davanter argentí de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez, pretès pel Barça, declara a ESPN que ha demanat al club matalasser un traspàs per tal de poder complir el seu somni. El Barça perd 80-88 al Palau Blaugrana davant el València Bàsquet i es col·loca 1-2 en contra a la sèrie final pel títol de la Lliga ACB al millor de 5. El quart partit demà dimecres també al Blaugrana a les 8 de la tarda. El Pozo Murcia i el Futbol Club Barcelona juguen avui a 8:15 al Palacio de los Deportes el tercer partit de la final de la Liga Nacional de Futbol Sala. Un triomf barcelonista els proclamaria campions. I Quique Álvarez, fins ara tècnic del filial, és el nou entrenador del primer equip del Girona de futbol per la propera temporada.
0: Gràcies, Albert. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
3: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
7: Base imposable, retencions, percentatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
9: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering, la mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
3: Onda Cero Catalunya.

0: Dissabte 27 de juny, nit d'espelmes amb música i milers d'espelmes al nucli antic, entrada simbòlica. A Campredó, del 26 al 28 de juny, arriba la Mestràlia, la Fira de Lutiers, amb música i artesania. I a l'Estartit, del 19 al 28 de juny, la Revetlla de Sant Joan, amb concerts, foc i ambient festiu a la platja.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Bon dia. Aquest dilluns, segon dia de l'onada de calor, ha superat els registres d'aquest diumenge passat i ha deixat una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat, el que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Alcarràs, amb 42,1 de màxima, s'ha apropat al valor màxim, així com també en diverses estacions de Ponent, del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, que han superat els 41 graus de temperatura. Aquesta primera onada de calor de l'any, amb la baixa humitat i la vegetació seca, propicien un escenari crític perquè pugui originar-se un incendi agrícola. En aquest context, els agents rurals, juntament amb el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals i les agrupacions de defensa forestal, mantenen el dispositiu de vigilància per prevenir incendis durant la campanya de la sega. Els controls busquen donar una resposta ràpida en cas d'incendi i recordar al sector agrícola els sistemes d'extinció que han de portar. A més, agents rurals fa una crida a la conscienciació perquè la gent no tiri petards prop de les zones agrícoles i forestals. I els agricultors de Ponent han adaptat els horaris de treball davant l'onada de calor que afecta la plana de Lleida amb temperatures, com dèiem, que poden assolir encara avui aquest dimarts els 43 graus. La prioritat al camp és evitar les hores de màxima insolació i preservar la seguretat i la salut dels treballadors durant la recol·lecció de la fruita dolça. El cap sectorial de fruita dolça de Jarc i agricultor, Sergi Balué, explica que fa dies que han modificat les jornades laborals per reduir l'exposició a la calor. Comencen a les 6 del matí i fan jornada contínua fins a les 2 de la tarda. Si les temperatures són massa elevades, parteixen l'horari o deixen de treballar, segons ha assenyalat des d'una finca de paraguaians al terme dels Alamús en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. I el sector turístic de les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran espera superar aquesta temporada d'estiu els 580.000 visitants i consolidar així el creixement dels darrers anys. El vicepresident de Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació. L'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius de la temporada. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on per les dates no hi sol haver massa afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat

0: alta registrada mai abans de Sant Joan. Diverses estacions meteorològiques de Ponent, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central han superat aquest dilluns els 41 graus. Avui és dimarts, és 23 de juny de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero Lleida, repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 22 graus de temperatura. La resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 23 graus a Cervera i a les Borges Blanques, 24 graus a Tàrrega i a Balaguer, 22 a Mollerussa. Al Pirineu, aquest dimarts a primera hora, 21 graus al Pont de Suert, 23 a la Seu d'Urgell. La situació meteorològica que ens espera aquest matí ens l'avança Noelia García. Bon dia.
1: Bon dia. Avui baixen lleugerament les temperatures, però continuen molt altes i també la calor amb intensitat. Els termòmetres marcaran màximes de 42 graus a Lleida i a Balaguer, 40 graus a Tàrrega, 38 a la Seu d'Urgell i 33 graus a Viella. Avui serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat, però tèrbol amb pols en suspensió. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia, pel que fa a la situació del trànsit. A hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
0: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. El segon dia de l'onada de calor ha superat els registres de diumenge, ha deixat una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat, el que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Alcarràs, amb 42,1 graus de màxima, s'ha apropat al valor màxim i diverses estacions de Ponent, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Catalunya Central han superat els 41 graus. La primera onada de calor de l'any, la baixa humitat i la vegetació seca propicien un escenari crític perquè pugui originar-s'hi un incendi agrícola. En aquest context, els agents rurals, juntament amb el grup especial de prevenció d'incendis forestals i les agrupacions de defensa forestal, mantenen el dispositiu de vigilància per prevenir incendis durant la campanya de la sega. Els controls busquen donar una resposta ràpida en cas d'incendi i recordar al sector agrícola els sistemes d'extinció que han de portar. A més, agents rurals fa una crida a la conscienciació perquè la gent no tiri petards prop de zones agrícoles i forestals. Jo, al cap de vila, sots inspector d'agents rurals a l'àrea provincial de Lleida.
4: Bé, des del cos d'agents rurals volem fer una crida a la conscienciació de la ciutadania perquè estem en unes condicions meteorològiques molt desfavorables i recordem que llançar petards a 400 metres de terreny forestal està prohibit i també en zones de cultius agrícoles que ara mateix estan molt secs i qualsevol guspira podria provocar un incendi forestal bastant greu. De fet, aquí a l'Urgell fa uns anys, a causa d'un petard, va haver un foc de 102 hectàrees que bé, si entre tots podem prevenir i evitar que passin aquests incendis, doncs millor.
0: Els agricultors de Ponent, de la seva banda, han adaptat els horaris de treball davant l'onada de calor que afecta la plana de Lleida, amb temperatures que encara podrien seguir pujant i assolir els 43 graus. La prioritat al camp és evitar les hores de màxima insolació, preservar la seguretat i la salut dels treballadors durant la recol·lecció de la fruita dolça. Toto Mukulu és treballador agrícola i explica les modificacions que han fet en les jornades de treball a la finca on treballa els Alamús.
5: Con el calor, como no es el primer año, siempre cuando hay calor, viene tiempo de calor, o cambiamos el horario, empezamos pronto para terminar antes. El agua no nos falta, tenemos mucha agua y llevamos crema antisolar también.
6: Sí.

0: Es duro, pero como empezamos pronto, si hace mucho calor por la tarde, paramos fiesta.
1: De la seva banda, el cap sectorial de fruita dolça de Jarc i agricultor, Sergi Balué, explica també des de la finca de Paraguaians als Alamús que la calor també obliga a adaptar les explotacions per tal de protegir els fruits.
2: Ens està preocupant molt, perquè ara aquestes temperatures, clar, tan extremes, abans es teníem de tant en tant, però ara ja són ja quasi habituals. Ara el que hem de començar a fer és adaptar les nostres explotacions. Hi ha molta fruita que a partir de 40 graus ja no s'adapta. Pues hem de començar a aplicar productes, cremes solars naturals, els fruits perquè aguanten i tal, però el que haurem de començar a ficar és a ficar malles antipedra que també serveixen per protegir el sol, començar a canviar cultius, mirar varietats que siguin més resistents i intentar pues, bueno, mitigar aquest canvi climàtic. No sé si és un canvi climàtic o no, però veiem que cada vegada aquestes temperatures són més extremes.
1: D'altra banda, el responsable sectorial de Jarc també destaca que enguany la disponibilitat de mà d'obra als camps de Ponent està estabilitzada. Segons diu, els processos de regularització han contribuït a cobrir les necessitats de personal de la campanya agrària. I més qüestions. El sector turístic de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran, espera superar aquesta temporada d'estiu els 580.000 visitants i consolidar així el creixement dels darrers anys. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació amb visitants vinguts d'arreu de l'Estat.
3: Dintre de la demarcació de Lleida tenim Vall d'Aran, que té una quantitat important de turisme tant internacional com del reste de l'Estat, però sí que és cert que sobretot a les Terres de Lleida i una part del Pirineu més baix, la major part dels clients són catalans, que lògicament turisme de proximitat té tot el sentit, però jo penso que siguem líders com són i tenim el que tenim, això ho hem de fer un esforç important perquè el resto de l'Estat ens conegui i ens visiti.
1: A més, l'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius d'aquesta temporada d'estiu. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on per les dates no hi sol haver massa afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat que arribin turistes de tot Europa i coneguin aquesta part del país. I la UGT Terres de Lleida ha inaugurat aquest dilluns oficialment la seva nova seu, ubicada al número 38 de la Rambla Ferran de Lleida, un acte que ha reunit representants institucionals, sindicals i socials d'arreu del territori. La celebració s'ha dut a terme al Saló d'Actes Las Trece Rosas de les noves instal·lacions. Ha estat conduït pel vicesecretari general del Sindicat a Lleida, Ramon Moreno, i ha comptat amb la benvinguda de la secretària general de la UGT Les Terres de Lleida, Joana Mor, qui ha destacat la importància de disposar d'un espai modern, obert i proper per continuar reforçant l'acció sindical i la atenció a les persones treballadores. La inauguració ha comptat amb la participació de la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social del Govern, Yolanda Díaz, del secretari general de la UGT Pepe Álvarez, del secretari general de la UGT Catalunya Camil Ros, així com nombroses autoritats del territori. Durant les diferents intervencions, les autoritats han coincidit a posar en valor el paper de la UGT en la defensa dels drets laborals, la cohesió social i el progrés del territori, així com la necessitat de continuar avançant en la millora de les condicions de vida i de treball de la ciutadania.
4: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
5: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. El 27 de junio en el Teatro La Loggia de Lleida. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
4: Onda Cero Lleida. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
1: Més de 2.500 nous lleidatans ja tenen permís de residència, titular del diari La Mañana, al diari Segre, fogueres prohibides en almenys 10 pobles de Lleida. Continua l'actualitat a Onda Cero.

0: Dura en estos momentos está reunido el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, que en las últimas horas expresaba su deseo de que ese debate se celebre cuanto antes para poder empezar a trabajar en los presupuestos. Después será el turno para la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, y cerrará los encuentros de este martes el portavoz de Vox, Manuel Gavira. Mañana miércoles será el turno para Por Andalucía y Adelante Andalucía. Y todo esto mientras delegaciones del PP andaluz y de Vox siguen buscando un acuerdo que permita desbloquear esa investidura.
1: Y sepan que los robos de cable en varias líneas de cercanías están provocando retrasos en Madrid y Cataluña. En Madrid, en las líneas C2, C7 y C8. En Cataluña, el robo afecta a la línea R3 y los trenes no están parando en La Garriga. Son las 10:03, 9:03 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
2: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
3: Què tal? Bon dia. Ho escoltaven ara fa un moment. Un robatori de coure ha tornat a afectar aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies, just el dia que la línia recuperava el tram en obres entre Vic i Torelló. A causa de la sustracció entre la Garriga i Figaró, els trens no paren a la Garriga i només arriben fins a Figaró, segons ha informat Renfe. Paral·lelament, segueixen sapiguent també que l'R14 ha recuperat el servei entre la plana Picamoixons i Vinaixa, tallat dilluns, recordem, per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc. Més coses, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 40 anys de Tortosa com a presumpta autora d'un delicte d'odi i discriminació per difondre de manera reiterada continguts racistes, xenòfobs en contra del col·lectiu LGTBI, antisemites i islamòfobs a la xarxa social X. La investigació tutelada pel jutjat d'instrucció número 3 de Tortosa va començar arran de la detecció d'aquestes publicacions i la detinguda sense antecedents va passar a disposició judicial el 19 de juny. Canviem de qüestió. A partir d'avui, els estudiants que van fer les proves d'accés a la universitat ja fa 2 setmanes poden consultar les notes al portal d'accés a la universitat de la Generalitat. Les revisions dels exàmens es podran sol·licitar els dies 25, 26 i 29 de juny i la preinscripció universitària continua oberta fins al 26 de juny. I un últim apunt a tot això, avui Catalunya es prepara per una revetlla de Sant Joan marcada per l'onada de calor i un alt risc d'incendi. Protecció Civil demana no utilitzar pirotècnia a menys de 500 metres del bosc i avisar el 112 davant qualsevol columna de fum. El Procicat està en alerta i en prealerta en comarques com l'Anoia, el Bages, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A la ciutat de Barcelona s'ha reforçat la presència policial.
4: Síguenos por internet.

0: La geotermia es mucho más estable porque tú estás metiendo energía directamente del suelo. El suelo al final tiene una temperatura súper estable en invierno y en verano. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que tienes que hacer unos pozos de 150 metros para abajo, que eso vale una pasta. Y no todos los sitios en España son accesibles para geotermia. Por ejemplo, en Sevilla se ha hecho un estudio en un hospital sevillano para hacer una pica y salió fatal. Se hace un test geotérmico y eso hay que verlo. Y luego la aerotermia es lo más utilizado, porque eso te da frío, te da calor, puedes poner un suelo radiante refrescante y puedes tener agua caliente sanitaria. Esa es la solución más, digamos, habitual, ¿no? Y luego además tiene una cosa muy buena, y es que utilizas bomba de calor. Entonces la bomba de calor, por cada una unidad de energía eléctrica que gastas, te va a dar 3 o 4 de energía térmica. Con lo cual es muy, digamos, ¿no?, muy eficiente, y con la sostenibilidad de todo el mundo este que estamos ahora, pues es lo más vendido.
1: Ya, o sea, ¿crees que es más eficiente la aerotermia que esto que hace Jorge de meter el flux en el congelador?
2: Sí.
1: Y luego
2: lo que pasa es que tengo el ventilador de toda la vida.
0: A ver, ahora mismo quien no tenga aerotermia en casa esta noche, yo miraría el flux.
2: Claro.
0: O sea, esta noche pondría el flux a enfriar ahora mismo.
2: Claro.
0: Ahora, si tienes aerotermia, enchúfalo y vamos a pasar estos días, ¿no?
1: Tengo que hacer una pausa, ¿me dejáis? Estamos aprendiendo mucho sobre climatización, lo mismo en Egipto que ahora aquí en la actualidad, aquí en España. Son menos cuarto, las 12 de la mañana, una menos en Canarias. Estamos en Más de Uno en Onda Cero. Ahora mismo continuamos.
3: Más de Uno en Onda Cero.
4: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta. Segueix a Onda Cero Lleida Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran, amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
5: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
6: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
7: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
8: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
9: Molt bé, estic molt bé.
8: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
9: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana, i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
8: Molt bé.
9: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar, i he pensat, és que si no se m'oblidarà, i no vull que se m'oblidi.
10: Llibres? No.
9: Què?
10: Em refereixo, has començat a llegir llibres? Sí, que vas dir que ho faries?
9: Sí, eh? Sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
8: Sí?
9: Sí, superguai.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
12: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos.
11: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona

0: voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
1: A veure si vindrà un tercer, saps? Clar, a veure
0: si seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè clar...
2: La farmàcia contentíssima, clar.
0: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
1: David, en aquest cas l'oferta jo crec que li fan compra 5 o paga 6.
0: Sí, estic d'acord.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge. Menja, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
4: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
5: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
6: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
7: Claro, visto así.
6: Onda Cero, tu radio.
8: Si a usted le gusta recibir dinero de vuelta, esto le va a interesar. Con la cuponera puede conseguir el reembolso del dinero de compras instantáneamente por Bizum. Y para ello tiene que descargar la app de la cuponera.
9: Y además muy fácil, Carlos, te registras, eliges las ofertas, compras tus marcas favoritas y subes una foto de tu ticket y listo, así de fácil. Puedes encontrar ofertas de Fairy, de Ariel, de Evax, de Oral-B y muchísimas más. Siente desde hoy el subidón de recibir tu reembolso directo a tu cuenta. Descárgate ya la cuponera del ticket a tu cartera.

0: puedes añadir coautores, coautores, pero al fin y al cabo eran afectados por Lana del Rey. Pero bueno, que al final, sin ser propietarios absolutos, lo que es evidente una vez más es que las canciones dejan huellas, que a veces son conscientes, a veces no, que a veces los acaban en los juzgados, otras veces no, y simplemente es ese diálogo del rock que, desde el origen de los tiempos, y que yo os estoy contando los martes de esta temporada.
1: JF, que tengas un día estupendo ahí en San Sebastián, cuídate.
2: En el Azcona, ¿no?
0: Solo 38 grados lo tendré.
1: Qué gusto, ¿no?
0: Solo 38, dice. Solamente.
1: Qué fresquito, abrígate.
0: Madre mía.
1: Que nos vamos, sí, ya lo sé. Ya hemos terminado. Bueno, ahora sigue Más de Uno, pero ya en edición local, en cada una de las emisoras de nuestra cadena. Y con un montón de contenidos verdaderamente interesantes. Realmente más interesantes que todo lo que les hemos contado desde las 6 de la mañana y hasta este momento. Sí. Nos vamos mañana a las 6 en punto 5 en Canarias. Empieza este programa de nuevo con el ingeniero Montes y con Laura Lorenzo y con el resto del equipo. Gracias por su confianza. Feliz día. Y hasta mañana. Adiós.
3: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
4: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
3: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
4: Avui és dimarts 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, i a la ciutat volem saber què ens espera pels propers dies pel que fa als termòmetres. Estem en plena onada de calor, però no ens oblidem que encara no ha arribat la canícula, és a dir, el període més sec i calorós de l'any que acostuma a anar al nostre territori entre el 15 de juliol i el 15 d'agost. Així que per saber de quin mal hem de morir, parlarem de seguida amb la EMET. Abans, però com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
3: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
4: Avui tenim l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat Gerard Sanz, què tal?
5: Bon dia.
4: Peter Hendrick, què tal? Bon dia. I de seguida entra en aquest estudi corrents, derrapant, Montse Valls, bon dia.
6: Bon dia.
4: Què tal? Com esteu, nois?
5: Molt bé, jo trobava a faltar la foto finish de la Montse Valls.
4: Sí, feia dies que no ens feia foto finish. Sí, jo crec que s'ha anat a l'altre estudi perquè hem canviat avui d'estudi, no? No sé, t'has anat...
5: Ara està tensa, eh? Ara ni parla, eh? Ara
6: no, és veritat, és que he anat a l'1, i he donat una supervolta perquè el Dani m'ha dit, no, el 2, i dic, calla, adéu.
4: Què ha passat aquí que no hi ha ningú? Presento jo avui la ciutat o què?
6: Sí, tu mateix.
4: Ja, bueno. Jo també m'he anat directament, si et serveix de consol. Què, nois, preparats per la revetlla?
5: Sí.
4: Molts plans?
5: Sí, sí. Bueno, sí? Baixarem al carrer una estoneta, avui a la petita. No. Avui tinc ganes del Sant Joan perquè serà el primer de la Bruna que pugui veure...
4: Que sigui conscient,
5: exacte.
4: De seguida en parlarem.
5: Aviam si li agraden les fonts de colors. Sí.
4: Home, sí, les fonts de colors.
5: Sí. Sí. Comencem per color i ja veurem si anem fent upgrade o ens quedem amb els colorines.
4: Sí, són els més macos, eh?
5: Sí, I tant. Espero que les disfrutin.
4: Els que fan tant de soroll, no sé què vols que et digui. Vinga, va, comencem amb la cançó del dia. Peter, quina ens portes avui?
7: Doncs som-hi.

0: Tebazo.
1: Bueno, i te les poso fàcils, eh? No com el Gerard. Aquesta te la saps, no?
0: Home.
1: Saps quina és o no?
0: Clar. Jo romperé tus fotos. No canto més perquè si no plourà aquesta nit i no és plan.
1: Tu com jo, cantadora professional de dutxa, no?
0: Sí, doncs seríem sí, sí. Cantant si no fos per la veu. Vinga, per què ens portes aquesta cançó? Bueno, explica'ns primer quina és la cançó.
1: Explico. Aquesta cançó és la Para no verte más. És un dels grans èxits del grup argentí La Mosca Tsetse.
0: Perdona, Peter. Para no verte más, per mi és Jo romperé tus fotos.
2: Ja, és, aquest,
0: no? És d'aquests
2: sí,
0: temes que parlem moltes vegades.
3: Sin miedo a nada, sí, sí, sí.
0: Vale,
1: doncs sí, la Mosca Tsetse és una agrupació d'Argentina que es va formar el 95, però aquest èxit no va aparèixer fins al 99. Uh-huh. I ho va empatar amb aquest èxit,
0: no,
1: la
0: tant.
1: Veritat.
0: Sí, sí, és molt xula. I escolta, a veure, què ens parles de fotos? Què més ens pots parlar? No sé.
2: De romper.
0: De romper, sí. Con algo. Per què portes aquesta cançó? Ah,
1: va més relacionat amb el nom del grup.
0: Ah, molt bé.
1: La cosa mosques, avui sí, sí. Va de mosques. No sé si us agrada
2: mosques,
1: molt.
2: Eh?
0: Mira, m'encanta.
2: Sí, no?

0: Sí, m'encanten, m'encanten.
1: Les col·leccionem aquí.
2: A veure, és que, a veure, es veu que ara mateix, durant aquesta setmana, a Hostalric, sí? Estan patint una invasió de mosques. I això es veu que els ha fet obligar molts bars i empreses a tancar.
1: Déu-n'hi-do,
2: perquè es veu que no podien treballar.
1: Hi han d'haver moltes, eh?
2: I es veu que el focus s'ha localitzat a una empresa de reciclatge d'envasos de plàstics situada al polígon industrial del mateix municipi. I aquesta plaga de mosques s'estès per tots els llocs, pels carrers, pels polígons, i es veu que els negocis, el que dèiem, han hagut de suspendre la seva activitat temporalment.
1: Quin volum de mosques has de tenir per haver de tancar, el negoci, sí. Déu-n'hi-do.
2: Pues no sé, a partir de 20, 30, jo ja començaria a tancar.
1: Moltes més, moltes més. Uf, quina cosa.
2: Segons investigacions de l'Ajuntament, es veu que el focus s'ha trobat a uns pàlets i això ha fet que estaven a l'exterior, i això ha fet que proliferessin les mosques. I s'han reproduït també ràpidament gràcies a les temperatures que hem tingut aquests dies.
1: Això t'anava a dir, que la calor no deu ajudar aquest tema.
2: Però es veu que l'Ajuntament han tingut una idea molt, molt, molt bona per contenir. I han dit que han repartit un centenar de trampes arreu del municipi. I la meva pregunta és aquesta. Quina solució proposaria vosaltres si tinguéssiu aquí una plaga de mosques? I no sé.
1: Et diré que un centenar de trampes em semblen poques.
0: Fugir
1: perquè, clar,
0: corrents.
1: Per tancar negocis has de tenir moltes. Obrir finestres aquí ja és més complicadet.
0: Treure a la vieja usanza, no? Treure un bànol i anar, vinga, fuera, pala, fuera.
1: Pala de pàdel i ala.
0: Sí,
1: ja sí, sol.
0: I tant.
1: A casa tenim
0: així practiques el drive.
1: La raqueta aquesta
3: elèctrica, no?
2: Per aquesta també per les mosques?
1: Jo crec que sí, no?
2: Jo soc de poble i he vist aquest típic remei que fiquen com ampolles d'aigua, no?
1: Això no serveix.
2: Això no serveix?
1: Jo he intentat amb les vespes.
2: Sí.
1: Mira. Però bueno.
0: De fet, diuen que l'aigua estancada, sobretot en els mosquits, afavoreix que vinguin, no?
1: Sí, exacte, però li poses, no sé què li has de posar.
0: Sí, li has de posar un producte a baix, crec que deien que el sabó de la cuina és un bon producte, el sabó de la cuina i sucre, crec, al fons d'un got, llavors el venen i intenten d'això pel sucre i es queden a l'aigua i el sabó crec que els intoxica, és una moguda d'aquestes.
1: Aquí hem parlat moltes vegades de plagues, prefereixo això que les cookies,
0: Home, sí, les mosques no són tan molestes.
1: Ja,
0: cookies i mosquits, enemics
2: de la combinació.
1: Ja, però els mosquits no fan fàstic.
0: No, però
1: l'únic el...
0: Però són molt molestos i les picades molesten molt, home.
1: Sí. I per què els agraden tant les nostres oïdes? Per què a les 3 del matí d'un 15 d'agost et posa allà el mosquit?
2: Perquè et volen xiuxuejar coses a cau d'orella.
1: Mira, com la paraula,
0: paraula de cançó. Paraula de cançó.
1: Per cert, no li has posat gaire difícil al Gerard,
3: No?
0: Ja he començat a fer perquè tinc moltes ganes de fer la secció i ahir vaig estar buscant i dic, ja està, ja ho tinc.
1: Perquè m'ha dit, em xiu-xiuejar, ho tindré complicat. Doncs, déu-n'hi-do, la cançó.
0: Em susurro, i whisper, hi ha moltíssimes.
1: Sí.
0: I us agradaran, ja us ho avanço.
1: Sí, segur que sí. Doncs molt bé, doncs ànims amb aquesta plaga de mosquits a Hostalric, esperem que passi aviat, perquè és veritat que hem vist les imatges.
0: Sí, fan...
2: La gent està una mica mosca.
0: Fan fastigat.
1: Vinga, l'acudit.
0: L'acudit del dia.
1: Dolent del dia. Va, repte del dia.
0: Cançó calorosa.
1: De l'acudit al repte.
0: Vinga, va.
1: Cançó...
0: Ho he tingut fàcil. Ara encara ho tinc fàcil. No sé si les últimes... que de fet les últimes ja no les faré jo perquè estaré de vacances.
1: Les pots deixar gravades?
0: No. Li passo el marrón al Peter.
1: Exacte.
0: Però no, avui encara ho tenim fàcil i encara hi ha cançons allò fresquetes.
1: Vinga, a veure, quines coses.

0: Claro.
1: Ningú, eh? Vinga, no, cantant sola.
0: Tu solet. Pots posar la d'ahir de Sonia i Selena?
1: No. I és que seguim amb la dinàmica de cançons d'estiu. Ahir vam tirar el Yo Quiero Bailar de Sonia i Selena i avui toca Fórmula Abierta amb el seu tema Qué Calor.
0: Qué duro, eh?
1: Una, sí, duríssim. Una cançó publicada l'any 2004 que ens parla doncs, de tot el que passa a l'estiu, especialment aquesta calor que ens fa suar, que ens convida a banyar-nos i, en definitiva, a refrescar-nos.
0: Podríem tenir una piscineta aquí.
1: Estaria bastant bé.
0: En algun estudi, potser al cap de tècnics no li agradaria aigua i...
1: A qui no li toqui entrar en directe, que es refresqui aquí, eh?
0: Els paguets, encara que sigui.
1: Fent paguets, sí. Fent xip-xap.
0: Sota la taula, eh?
1: Fent xip-xap.
0: Una cuba d'aquesta.
1: Home, un cubell. Una galleda amb gels o amb aigua freda no estaria malament, eh?
0: Oh, ojo, eh?
1: Seria brutal.
0: La Montse no li fa gràcia, això.
2: Home, li pots afegir també el sucre aquest, no? I el
0: sabó per la...

0: de mosca.
1: Aquí no tenim mosques, és veritat que no tenim insectes, per sort. Doncs molt bé, repte superat un dia
2: més.
1: Què preguntes a l'audiència? No sé si tenen calor, jo em preguntat.
2: No, aviam. Avui la pregunta està claríssima. I és que aquesta nit es celebra una de les festivitats més especials de l'any, que tot i així suma tant amants com detractors. Aquesta nit arriba Sant Joan i els seus petons.
1: Uf, para. No,
2: és la banda sonora,
1: molèstia,
2: a partir
1: tota la nit així,
2: a partir d'aquest vespre, una mica quan comença a caure el sol, tot i que avui és la nit més curta de l'any, quan ja es va fent fosc i ja comencen a sonar els petards, però fins i tot sonen alguns dies abans, hi ha qui té tantes ganes que els
1: però
2: fa petar.
1: Ara ja no tant.
2: Ara ja no tant, però sí que ara passa, El meu barri, per exemple, sí? Ja fa com dos o tres o quatre dies que
1: doncs el meu deu ser molt
2: sentint.
1: Sosos, perquè
2: sí, sí.
1: No... Ni un he escoltat.
2: El teu barri està molt animat, està molt animat. Hi ha qui odia profundament els petards i el seu soroll, el fum i l'olor a pólvora, també els que tenen mascotes que pateixen formen part d'aquest grup de haters, però el cert és que segueix havent moltíssima gent, especialment els més petits, que a la nit de Sant Joan surten de casa amb la bossa plena de focs artificials i cremen els diners en uns minuts a canvi d'una estona de llum, soroll i màgia.
1: Que maco t'ha quedat això.
3: Sí,
2: Sí, home, i tant. Però Sant Joan és més que petards, són també fogueres, música, una de les primeres celebracions de la temporada estival o preestival, o el Sant Joan fa una mica olor d'estiu, és també la coca de llardons o la coca de Sant Joan, i en definitiva és un dia que cadascú celebra a la seva manera. Per això avui volem saber doncs com el celebreu vosaltres. Sortiu aquesta nit a tirar a petards o simplement a gaudir de l'ambient que hi ha al carrer? Us quedeu a casa i feu allò un soparet, especial o no, i a dormir, malgrat el soroll? Mengeu coca de llardons o coca tradicional? En definitiva, com celebreu vosaltres la revetlla de Sant Joan? Respostes amb notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908. Com celebreu el Sant Joan? 676-760908.
1: D'entrada, nosaltres ja l'hem començat a celebrar. Vull dir,
2: sí,
1: la Montse ha portat xurros, que gaire tradicional no és, però estaven molt bons.
3: Sí.
1: Hem portat coca de llardons, coca de crema... Hi ha una per allà que no sé si està oberta o no. Jo he vist una nova perquè no he arribat a la de llardons.
3: Ah, crec que aquesta és del Gavi i la seva família.
1: Ah,
3: sí.
1: No podem,
3: crec doncs, que no la podrem morir.
1: Que la guardi bé.
2: No, li haurà de posar candau perquè hi ha hagut més d'una persona que com que les altres s'han acabat, aquesta que fa tan bona pinta és d'algú. I dic, sí, Gabriel Figueredo. Doncs potser...
1: Sí, sí. I també fem la prèvia demà, que és l'aniversari de la Montse.
2: Sí!
1: Que fas? Quants anys fas? A veure,
3: Montse. Faig 28.
2: 28,
1: A la flor de la vida, tot
3: molt fort,
1: moment.
3: Molt fort.
2: Molt fort,
1: dijous,
2: 28.
1: Dijous tindrem esmorzar un altre cop. Ja.
2: Sí, i a més handmade, no? Handmade o no?
3: No ho sé si em donarà temps,
1: És que... S'ha de fer demà el teu aniversari,
3: sí, tranquil·lament. Sí, moltes coses.
1: Se'l deixa aquesta nit. Vinga, què fareu aquesta nit, nois? Tu ja ho has explicat,
2: sí,
1: amb la nena, tirar
2: sí,
1: quatre...
2: Aviam, sí.
3: Jo, sopar de germanor al meu barri,
1: no
3: ho fem cada any, sí. Quan arribin les 12 em faran bufes pelmes a la coca de Sant Joan, com cada any també, vull dir, és el mateix cada any, però jo estic molt feliç amb aquesta tradició i que no s'acabi.
2: És que aquell carrer és la comunitat, És que s'apropa molt a secta, però...
3: Som
2: no,
3: un poble,
2: sí,
3: som un poble.
1: Secta festiva.
2: Secta festiva,
1: dir, perquè no paren de fer festa, tu. Tot el dia...
3: Cada mes tenim un o dos...
1: Mira que estem a prop, Montse, però allà les cors són més sosos.
2: La nit i el dia, Míriam, la nit i el dia.
1: Mudaré més cap avall.
3: Pues mira que les cors també hi anem bastant, de festa.
1: Sí.
3: Quan són les festes majors de les cors,
1: sí,
3: mare meva, ho patem.
1: Però vull dir, vosaltres no necessiteu gaires excuses
3: no.
1: Per fer calçots,
3: per
1: paella, la festa de no sé què, la festa perquè és 15 d'abril.
3: Per tancar un carrer i dir, visca.
1: Ah, exacte, ben fet,
3: que fem, sí.
1: Peter, tu què faràs aquesta nit?
0: Doncs estic pensant, o depèn de com estigui, o me'n vaig a la platja, Platja d'Aro, a veure, també hi havia castells de focs, no sé si realment al final...
1: Sí, a Platja d'Aro hi ha uns focs d'artifici molt xulos cada any, jo t'ho recomano.
0: Estic entre això, o si em trobo més cansadet, doncs potser tranquil·lament amb la gent del poble, fer un sopar de germanor, que fa caliu, la veritat.
3: Sí.
0: I estar al costat de casa, que això és
3: exacte.
0: El que més tira, no?
2: Home, ja acabes a Platja d'Aro, a Palamós crec que són festes, no? Perquè és Sant Joan de Palamós, llavors diria que sí, que es fan. Ara ho confirmo, però sí.
1: Segur?
2: Jo hi he anat, per Sant Joan, alguna vegada.
1: Ah, com que, clar, les festes a Platja d'Aro és veritat que són a l'agost, per la Mare de Déu d'agost, que és el 15, però pensar que tota per allà, tota la zona...
2: No, cadascú...
1: Festes.
2: Mira, ara acaben d'acabar les del meu barri, que s'han fet durant 3 caps de setmana. Diria que és una de les...
1: També ho celebreu,
2: sí,
3: sí, no, mare meva.
2: Celebra
3: més que sants i tot,
2: I tant, i tant.
1: No deixem passar ni una, No. Què ens agrada aquí a Catalunya una festa?
3: Exacte, mare meva, ja comença la temporada forta.
1: S'ha de gaudir de la vida. No, li estava demanant a la Montse.

0: que ho tinc aquí.
1: Ho tinc aquí, no?
0: M'havia fet jo trampes al solitari, m'havia amagat jo al guió.
1: No estava entenent.
0: Doncs vinga, va, què fareu vosaltres per qui a més? No us podem deixar Sant Joan sense una bona...
2: Mira, veus, del 19 al 28 de juny, Festa Major de Palamós.
0: Pues mira, jo pensava que seria a l'agost. Pues mira, tothom...
2: No, clar, com que és Sant Joan de Palamós, doncs mira, ja aprofitem.
0: Doncs vinga, festes per tot arreu, així que... I si no, us quedeu a casa tranquil·lets fent un soparet i...
2: Sí, tot està
0: bé. Ben contents, tot està bé. L'important és passar-ho bé i gaudir. Va, com que és Sant Joan, tenim... regal.
2: Sí,
0: estem,
2: ja...
0: Estem que lo tiramos.
2: Home,
0: però...
2: i tant, estem
0: tota la setmana.
2: Que ho patem.
0: Que ho patem.
2: Sí, ja avisàvem ahir que...
0: Esteu avui, ara
1: meva.
2: Ja avisàvem ahir que hi hauria més oportunitats per aconseguir una entrada doble per la preestrena de la pel·lícula Viaje al País de los Blancos, que recordem explicar la història d'Usman Umar, que va emigrar des de Ghana fins a Catalunya en una història increïble i que protagonitza el mateix Usman amb la grandíssima Emma Vilarasau. I com que les promeses s'han de complir, doncs els que respongueu a la pregunta i vulgueu anar a la preestrena d'aquesta pel·lícula el dijous a un 8:15 del vespre, 8:15, al Cinema Verdi, ens ho feu saber quan respongueu la pregunta i optareu a aquesta entrada doble. Ens en queden 4, ja ho sabeu. Responeu a la pregunta de com celebreu el Sant Joan al 676-760908. Ens dieu que voleu anar a la preestrena de Viaje al País de los Blancos el dijous a un 8:15 del vespre al Cinema Verdi i optareu a una entrada doble, 676-760908.
0: I vinga, va, no us perdeu el programa de dijous perquè a banda de seguir regalant més entrades, si ens en sobren, podrem parlar amb l'Usman.
2: Ai, quines
0: Umar,
2: ganes,
0: que tenim moltes ganes,
2: ja
0: hem parlat alguna
2: ja
0: vegada
2: sí,
0: aquí
2: vegada,
0: en aquest programa, però volem parlar
2: sempre
0: de,
2: és un plaer,
0: de la pel·lícula,
2: clar,
0: clar,
2: clar
0: que
2: clar,
0: sí,
2: clar.
0: Així que no us perdeu.
2: A 24 dijous, hores d'estrenar una pel·lícula, ell, el mateix dia de la preestrena, és un privilegi.
0: Ah, bueno, clar, de la preestrena, perquè l'estrena és veritat que és el dia 26.
2: El divendres.
0: Exacte, divendres. Doncs vinga, què fareu vosaltres per aquesta revetlla? 676-760908, mentrestant repassem l'actualitat.
1: Som-hi.
0: I és que Catalunya es prepara per una revetlla de Sant Joan marcada per una onada de calor intensa i un risc d'incendi molt alt.
3: Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 110 municipis de 12 comarques. Paral·lelament, els bombers de la Generalitat han reforçat el dispositiu a zones especialment sensibles com l'Anoia, el Bages, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que avui es torni a superar els llindars de calor intensa a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell i les Garrigues, mentre que l'AMB anticipa una nit tòrrida a la costa amb mínimes per sobre dels 25 graus. Des de Protecció Civil demanen no utilitzar pirotècnia ni encendre petards a menys de 500 metres del bosc i alerta que qualsevol columna de fum s'ha de comunicar immediatament al 112. També recorden que les fogueres han d'estar autoritzades i que en cas de dubte és millor no fer-ne cap.
0: Doncs sobre petards, sàpiguen que el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya alerta que entre un 25 i un 50% dels gossos i gats pateixen por pels petards.
3: En aquest sentit, els experts recomanen preparar una zona segura dins de casa, utilitzar ràdio o televisió per esmorteir el soroll i anticipar-se als moments més intensos mantenint l'animal a l'interior de l'immoble. Ho ha explicat a Onda Cero la presidenta del CCBC, Verónica Araunavenya.
4: Aquest lloc ha d'estar el més aïllat possible del soroll, amb finestres tancades, si té aire condicionat, aire condicionat, si li pots posar el que diem sorolls blancs o música o algun tipus de soroll que ell reconegui com a no agressiu. Aquesta preparació del lloc, en alguns casos de fòbies lleus, ja és suficient com que el gos o el gat ja hi hagi una sensació de que no passa res.
3: També recomanen no renyar l'animal, no forçar-lo a sortir i passejar-lo en hores tranquil·les, sempre amb arnès per evitar fugides. En casos més greus, es pot consultar el veterinari per valorar tractaments ansiolítics.
0: I acabem explicant que un robatori de coure ha tornat a afectar aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies.
3: Una incidència que arriba just al dia que la línia recuperava el tram amb obres entre Vic i Torelló. A causa de la sostracció entre la Garriga i Figaró, els trens no paren a la Garriga i només arriben fins a Figaró, segons ha explicat Renfe. Per una altra banda, l'IR14 ja ha recuperat el servei entre la Plana Picamoixons i Vinaixa, tallada aquest dilluns per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc.
0: Doncs tot plegat ho ampliareu a Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda a Montse Valls, gràcies per tot. A que vagi bé la revetlla de Sant Joan i que passis un molt bon aniversari demà.
3: Moltíssimes gràcies.
5: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
0: Les altes temperatures han tornat a ser les protagonistes durant aquestes darreres setmanes a Catalunya. Hem viscut dies de calor intensa, nits tropicals i fins i tot s'han batut rècords de temperatures superant els 40 graus en molts punts del territori.
2: De fet, aquesta nit ha estat una de les més càlides de l'any.

0: Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, més d'un terç de les estacions del país han registrat una nit tropical, és a dir, una nit en què la temperatura no baixa dels 20 graus i fins i tot hi ha hagut nits tòrrides amb registres que no baixen dels 25 graus. D'altra banda, segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, la temperatura mitja anual a Espanya ha augmentat en 1,75 graus centígrads respecte al 1961 i la primavera de 2026 ha estat la segona més calorosa des que hi ha registres, seguint una tendència vinculada al canvi climàtic que està fent que les onades de calor siguin cada vegada més freqüents, més intenses i més llargues. A tot això s'hi ha afegit un altre factor que ha contribuït a elevar les temperatures globals els darrers anys, el Super Niño. Aquest fenomen altera els patrons meteorològics del planeta i acostuma a provocar un augment de la temperatura mitjana global.
1: Ramon Pascual, delegat territorial de l'AMET a Catalunya, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: La paraula estrella aquests dies és onada de calor, però expliquem exactament què és, quan podem parlar d'onada de calor.
2: Bé, perquè declarem una onada de calor i obrim un avís especial, s'han de donar una sèrie de circumstàncies en quant a la superació d'uns llindars de temperatura, una determinada extensió espacial i especialment que duri com a mínim 3 dies. És a dir, quan tenim un dia aïllat o dos amb temperatures molt altes no podem declarar-ho com una onada de calor, però en aquest cas sí que estava previst que durés com a mínim 3 dies, és el que durarà aproximadament 3-4 dies, i per tant en aquestes condicions ja podem parlar d'onada de calor.
0: Una onada de calor, Ramon, que coincideix amb la revetlla de Sant Joan. Què hem d'esperar aquesta nit? Serà un Sant Joan més càlid que mai?
2: Que mai és difícil dir-ho, però que serà un Sant Joan especialment càlid, on es tornaran a repetir les nits tropicals generalitzades, hem de dir, amb mínimes no inferiors als 20 graus, i on es tornaran a repetir també les nits tòrrides, no baixant dels 25 graus en alguns punts, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona, a les zones costaneres, etc. I demà tindrem un dia de Sant Joan encara molt càlid, potser no tan càlid com ahir o com avui, a una certa moderació, però vaja, és una qüestió de matisos, eh? On hi havia 42 graus, potser hi ha 39 o 41 o 40, llavors el descens tèrmic que esperem és molt modest.
1: Per això insistim i recordem la conversa que teníem ahir amb bombers, eh? Aquesta nit, vigileu amb petards, fogueres, perquè aquesta combinació de foc amb altes temperatures a prop de les zones boscoses doncs és un perill, així que molta precaució. Ramon, Barcelona ja registra mínimes de 26,4 graus. És un cas excepcional o serà cada cop més habitual, això?
2: A Barcelona s'uneixen dos fenòmens, o que són, un, el component que pertany a l'escalfament global, al canvi climàtic, i el component d'illa de calor urbana que tenen les grans ciutats com Barcelona o el conjunt de la seva àrea metropolitana. Llavors, la suma d'aquests dos factors fa que les temperatures nocturnes cada vegada siguin més altes. Ha augmentat molt el número de nits tropicals a la ciutat de Barcelona i també de nits tòrrides. El que no hem tingut encara, o potser va haver un únic cas, és una temperatura mínima de 30 graus, que s'anomenen també en català nits roents, però també és fàcil que apareguin. Al llarg d'aquest estiu podríem tenir alguna sorpresa en aquest sentit.
0: Déu-n'hi-do el terme de nits roents, eh? Ja no tòrrides, sinó roents, com el ferro roent. Quines zones de Catalunya acostumen a patir més durant aquests episodis de calor extrema i per què?
2: Vale. Les zones on les temperatures mínimes, les nocturnes, són les més elevades són a la zona litoral i especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. En quant a les temperatures màximes, les diurnes, la zona més calenta de Catalunya és, sens dubte, el Pla de Lleida. Però també zones de les Terres de l'Ebre, també el Prepirineu Lleidatà, són zones, especialment la del Pla de Lleida i el Prepirineu Lleidatà, són zones continentals, amb un clima més sec, on la temperatura màxima s'eleva més per la seva distància al mar, que té un efecte moderador d'aquestes temperatures.
1: Clar, estem a 23 de juny, Ramon. Encara ens queda per endavant la temuda canícula, que si no m'equivoco va entrar el 15 de juliol, 15 d'agost aproximadament, amb la qual cosa la cosa pot anar pitjor, no?
2: Sí, efectivament, esperem un estiu amb temperatures per sobre del normal del que és un estiu, per tant, especialment calorós. I n'hi hauran més onades de calor, sens dubte. Hi ha hagut aquesta primera de juny, que possiblement sigui l'única del mes de juny, però tenim per davant un mes de juliol, la canícula, i el mes d'agost. Per tant, hem de preparar-nos mentalment i buscar adaptacions en els nostres hàbits, en els nostres costums, pensant en temperatures elevades.
0: El que està clar, Ramon, és que estem parlant d'una tendència, no? I que a Catalunya el clima està canviant. Com ha canviat en els darrers 20 anys?
2: Possiblement d'una manera no progressiva, que era potser el que esperàvem, un augment progressiu de les temperatures, sinó que sembla que es produeixin, dic sembla, perquè encara requeriria més estudis, alguns salts, com alguns esglaons. Un primer esglaó devia ser el canvi del segle XX al XXI, amb aquell famós estiu del 2003, però després d'aquests últims 5, 7, 8 anys també hi ha hagut una estirada cap amunt en quant a temperatures que no ha sigut tan progressiva. Per tant, és evident que vivim una alta realitat climàtica i que aquesta és la tendència, sens dubte.
1: Entenem que el culpable de tot plegat és el canvi climàtic, però no sé si hi ha d'altres factors.
2: Bé, el canvi climàtic antropogènic, no ens oblidem que la causa d'aquest canvi climàtic que estic vivint és l'augment de la concentració de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Doncs és el principal causant. Evidentment, el clima hi ha variabilitat climàtica, no tots els anys són iguals i depèn dels altres factors, com per exemple el Niño, que és un patró, diguem, de teleconnexió que es repeteix cada X anys, i altres factors que n'hi ha. Però està clar que l'efecte principal, la causa principal de la tendència és el canvi climàtic antropogènic.
0: Ens parlaves del Niño o del Super Niño, Ramon. Què hem d'esperar d'aquest fenomen?
2: Bé, aquest fenomen té efectivament pertorbacions a nivell global. Hi ha zones molt afectades del Niño. Són les tropicals d'Austràlia, d'Indonèsia, d'Amèrica, del sud com del nord. Possiblement Europa no sigui l'àrea més afectada directament pel Niño, però el que sí que fa el Niño globalment és elevar la temperatura. Per tant, tots són afegits en aquests augments de temperatura. El canvi climàtic global, les pròpies de l'estiu i el Super Niño.
1: En definitiva, Ramon, que aquests canvis han arribat per quedar-se, que cada cop notarem més altes temperatures, extrems climàtics, doncs això, més extrems, i l'únic que ens queda és adaptar-nos tant mentalment com als nostres hàbits i als nostres entorns, no?
2: Doncs sí. En relació al canvi climàtic hi ha dos actituds que s'han d'aprendre. Una és la mitigació, és intentar reduir de la manera que sigui possible, tot i que és molt complicat, l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Ja hem emès el que hem emès, però si podem evitar emetre molt més, objectiu de la neutralitat climàtica a Europa pel 2050, doncs tant de bo que puguem fer-ho. I l'altra és l'adaptació, perquè ja hi som al canvi climàtic, ens hem d'adaptar, hem de crear, per exemple, les àrees urbanes, doncs més àrees verdes, hem de canviar diferents costums, fent les activitats físiques, hidratants de quan arribem a aquests episodis de temperatures tan elevades, etc. Hi ha moltes mesures que podem prendre, tant individuals com col·lectives, per adaptar-nos a la nova realitat més calenta.
0: Aquesta nova realitat, Ramon, ha arribat per quedar-se o seguirem amb aquests esglaons dels que ens parlaves? Perquè és que a un se li fa molt difícil pensar que cada any tinguem el planeta més calent. Vull dir, això ha de tenir un límit, no?
2: No, bueno, a veure, la progressió tampoc és contínua en el sentit de que aquest any sigui molt càlid no vol dir que l'any següent potser no ho sigui tant, però és un dent de serra ascendent i hi ha aquests esglaons que s'han d'estudiar encara. Hi ha alguns articles científics que ja parlen d'una acceleració del canvi climàtic i no se sap ben bé per què. El sistema climàtic és molt complex, hi ha molts factors. Durant milers d'anys, aquests factors eren l'oceà, la criosfera, l'atmosfera, la biosfera, però ara també tenim l'antroposfera, no? L'influència de l'home. Llavors, és molt difícil preveure exactament què pot passar, però la tendència és un augment de les temperatures cap al final.
1: Doncs anirem a...
2: molt diferent.
1: Ho anirem explicant aquí a la ciutat amb el pas dels anys. Ramon Pascual, delegat territorial de l'AMT a Catalunya, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Salutacions cordials.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, senyores i senyors.
1: Com estàs?
4: Bé, amb ganes de rebetlla, amb ganes de liar-la, de passar-ho bé, no de petards i aquestes coses que no m'agraden gaire, però sí de menjar molta coca. Acabat molt encucat.
1: Avui has menjat coca ja.
4: Avui he menjat. Hi havia la redacció, sí, per cert, no sé d'on l'heu tret, però estava exquisita.
1: Sempre que puguem, portem menjant.
4: Estava molt bona.
1: De seguida et pregunto què fas aquesta nit.
4: El que no m'esperava, el que no m'he...

0: No, no he vist venir, és que també em donessis un xurro.
1: Sí. No els he portat jo. Ah. És una tradició a Sant Joan, no ho sabies tu?
0: No.
1: Quina poca cultura.
0: Ah, doncs mira, jo sempre he estat de coca de llardós, coca de crema...
1: Doncs pues xurros. Ara, a partir d'ara, xurros també. Vinga, va!
0: Tu te'n recordes que hi ha una cosa de xurro, media manga, mangotero, sí. Adivina lo que tengo debajo del puchero?
1: Un joc que mai he entès. Perquè et podies fer mal.
0: S'estàs collonant. Perdó, s'està rient.
1: Perquè sou de la mateixa quinta, jo sóc més joveneta. Però sí, però és un joc que mai he entès perquè és aquest que t'havies de llançar sobre els companys, no? I et feies
0: sí,
1: mal.
0: Sí. Ara no. Vols que ho provem? Aquí amb Kevin Trillivan
1: no.
0: I...
1: No, què vols? I... Mira, no. Si m'ensopego i em faig mal a... No,
0: millor no arrisquem que... No, a veure si passem la rebel·lió. Algú passa la rebel·lió
1: urgència. No sé qui vindrà dijous aquí a presentar. Vinga, va, esclata la bomba, Julià.
0: Te'n recordo que deia el García, que m'agrada molt. Estalló la bomba informativa. Bé, però doncs... jo diria que ha esclatat, no?, la bomba, Julià, en si. Jo crec que s'ha sacsejat d'alguna manera el Mundial amb les declaracions que ha fet aquesta passada nit. Diu que vol deixar l'Atlètic de Madrid. Sí, que vol marxar a l'Atlètic de Madrid. Que lo mejor es una transferència.
1: Porta molts anys allà, no?
0: No tant, se'ls ha portat dues temporades. Però bueno, hi ha interès del Barça, altres equips... Diu, bueno, ell fins i tot diu que vol complir el seu somni, no diu exactament quin, tot apunta que fa referència al Barça, però no ho diu explícitament. Bé, ho ha dit o no ho ha dit? Ho ha dit?
2: Sí, sabíamos que no iba a ser fácil, un rival muy duro, que presiona mucho, que juega bien también. Pero nada, supimos aprovechar los momentos, tuvimos por momentos también el control del juego y todo, y nada, nos hicimos fuertes y sacamos un gran resultado.
3: Y sufrieron y se juntaron atrás, ¿no? ¿Ellos se venían?
2: Sí, este equipo se adapta a todo, sabemos que por momentos vamos a sufrir, que todos los rivales son buenos, que por momentos el partido sea así, hay que trabajar, cuando hay que jugar, y bueno, como decía, el equipo...
0: A ver, Julián.
1: No ho ha dit.
0: No, es que Julián, no te he preguntado eso. Julián, a mí el que pensis del partido de Argentina, ahora usarem de la mano de Messi, que es el protagonista. Vull escoltar Messi sobre el partido. Lo que diguis tú al partido, me es igual. Yo vull que em diguis això. Si vols deixar o no vols deixar Atlético de Madrid, no me vengas, no te vayas por las ramas.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
4: ¿Sea algo bueno te vas?
2: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: A veure, a tots ens agrada que ens facin una transferència o un visum. Jo sóc més de visum ara, però... Però bé, ja ho has dit, transferència, això ha sacsejat l'actualitat, com et deia, del Mundial i també del no Mundial, perquè l'Atlètic de Madrid s'ha empipat molt amb el Barça, diu que ha comunicat d'entrada que qui vulgui Julián ha de pagar la clàusula de rescisió, que és xifrada en 500 milions d'euros, però també ha informat que està estudiant la possibilitat de denunciar el Barça a la FIFA per negociar amb un jugador amb contracte en vigor sense estar autoritzat per fer-ho. Jo no sé el Barça que troba tot això, 150 milions d'euros, que és el que et costaria, si és que te'l venen, que tinc certs dubtes, o molts dubtes, però enemistar-te amb un club com l'Atlètic de Madrid per un jugador que ha fet 8 gols a la Lliga, no ens enganyem, que ahir ni va ser titular amb Argentina, jo crec que no, ni és que no els val, jo crec que no val per tant, però bé, al final qui decideix és Laporta i Deco.
1: Veurem què passa amb Julián. Vinga, no deixem Argentina, Messi continua fent història.
0: Sí, per això ens interessava el que deia Messi del partit, no Julián Álvarez, en el sentit que era... No, però si és que no va ser ni titular, va fallar un gol molt clar i clar, és que ahir... No, sí que m'agrada molt, però què vols que et digui? És que Messi ahir es va convertir en el jugador amb més gols de la història dels Mundials. Va fer 2 gols, doblet, de fet, els 2 gols que va aconseguir l'Albiceleste contra Àustria, 2-0, un partit disputat a Arlington, i amb aquests 2 gols en suma ja 18 en tots els Mundials que ha disputat. Fixa't que ahir es complien 20 anys dels 2 gols de Diego Armando Maradona a la selecció d'Anglaterra, al Mundial de Mèxic.
1: 20 o 40?
0: He dit 20, no, 40, sí, és dels 86, sí, 40, sí. 40, ja m'agradaria que fossin 20, 40, va fer 2 gols també com Maradona el seu dia, doncs bé, ja és el màxim golejador de la història dels Mundials, l'escoltes i tampoc sembla que se diuen a l'Oimei de Verbena i poca cosa més.
5: No, felicidad, obviamente mucha felicidad, sobre todo por el triunfo, un triunfo muy, muy duro, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos... bajar lo más mínimo porque eso era muy intenso y bueno, feliz por resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para tener una semana más tranquila y nada, así que contento.
0: Contá que Messi.

0: i va poder fer un altre hat-trick perquè va fallar un penal amb 0-0, va llançar fatal, el va llançar fora, però bé, amb els dos gols que va marcar després en porta ja 5 en aquest Mundial, del que és el màxim golejador. També va guanyar França i també, com Argentina ha aconseguit el bitllet pels 700 de final de forma matemàtica, l'equip de Didier Deschamps va derrotar a Iraq per 3-0 a Filadèlfia amb dos gols de Kylian Mbappé i un de Dembélé. Mbappé també està fent gols, va fer dos el primer dia i ara n'ha fet dos més en la segona jornada. Un partit que va començar amb una hora de retard per les tempestes. Però ara ja tenen control fins i tot en el moment i en el minut i en el segon el que començarà a caure aigua.
1: Però plovia, o no?
0: Sí, va caure. A mi em va fotre molt, perquè el partit estava previst per les 10 i després es van darrer fins a les 11 i ja no vaig poder quedar a veure la segona part, perquè estava ja cansat i m'ho anava a dormir. Però bé, 3-0, 2 de Kylian Mbappé. També va marcar un dels cracs mundials, Erling Haaland, va marcar dos gols en la victòria de Noruega sobre Senegal per 3-2 a East Rutherford, mentre que en el partit apassionant i que ha tingut en vilo a tot el país i a tot el món i tothom s'ha aixecat a les 5 de la matinada per veure'l, Argèlia s'ha imposat a Jordània per 2-1 a Santa Clara.
1: Vinga, i avui partits molt atractius.
0: Molt guapos, eh? Mira, el primer que et serveixo és a les 7 de la tarda. Recordem, encara, segona jornada de la fase de grups. La selecció de Portugal buscarà la primera victòria, encara no ha guanyat cap partit, buscarà la primera victòria contra un dels grans transatlàntics del futbol euromundial, una autèntica bèstia de
1: l'Europa,
0: Uzbekistan, a Houston. Bé, respecte per Uzbekistan, anem a veure, que també reies de
1: reies tu, guapo.
0: Bé, doncs Portugal, amb molta mala maror, crítiques molt àcides cap a Cristiano Ronaldo pel seu rendiment i per la dependència que té l'equip d'aquest jugador. Ahir va sortir en la seva defensa el seleccionador, anava a dir català, catalano-belga portuguese arameo, Robert Martínez.
2: Nosotros somos un equipo que queremos el balón, que queremos reaccionar rápidamente, defender rápidamente encima del adversario y recuperar el balón. Cuando tienes el balón tienes que tener mucha personalidad, tienes que tener mucha claridad cómo llegar al área rival, pero necesitas aquel jugador que sea un poquito el que abre los espacios en el último movimiento. Y Cristiano es el mejor para hacer eso. Los números lo reflejan, no los números del icono que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Y es el jugador que tiene ese movimiento, el abrir el espacio, la finalización. Un poquito es la última pieza dentro del modelo de juego que tenemos.
0: Es una barrera catalano-galego-portugués. Me gusta el partido. Se acabó la cobertura.
1: No
0: se
1: parla
0: la cobertura,
1: així. No parla així. Vinga, tira.
0: És que el Gerard s'està rient.
1: Ja ho sé, bromes internes vostres.
0: A les 10 de la nit, aquest sí que me'l perdé, perquè tinc un sopar. Com foten aquests partits al revés? Anglaterra gana. I gana, perquè va guanyar el primer partit, gana. També Anglaterra va guanyar el primer partit, doncs els dos, qui guanya es posa líder de grup. Per tant, partit important, a les 10 es disputarà a Foxborough, i ja de matinada, a la 1, que potser si no acabo ràpid encara em dóna temps a veure'l, Panamà i Croàcia, a Toronto, aquest el veuré segur, a les 4, Colòmbia, República Democràtica del Congo a Zapopan, Per cert, encara en futbol, el Girona està presentant ara mateix el seu entrenador per la propera temporada, Quique Álvarez, que signa una temporada, no, dues, fins a ara dirigir el filial gironí.
1: Vinga, parlem de bàsquet perquè a la Lliga CB se li complica al Barça.
0: Sí, se li complica i molt. Ahir va caure 80-88 al Palau en el tercer partit de la final del play-off pel títol, amb la qual cosa doncs perd el factor pista i ho té complicat perquè, de fet, els de Pedro Martínez, si guanyen demà el quart, que també es disputarà al Palau, ja seran campions. Xavi Pascual parla de derrota dura.
3: Bueno, primer de tot, l'equip ha posat tot el que porta a dins. Arribem una mica justos de forces, però hem posat tot. Per tant, res a retreure. Segon, agrair al públic una vegada més tota l'ajuda que ens ha donat avui. I després, pues, lògicament, és una derrota jugant a casa, que havent recuperat el factor pista, doncs és sempre dura, però bé, ens hem d'aixecar i hem d'estar llestos pel partit del dimecres i intentar competir, intentar guanyar i anar
0: vaya funeral este, el Xavi Pascual. En futbol sala, atenció, perquè és tot el contrari, si el Barça guanya avui a la pista del Pozo, serà matemàticament, serà campió de la Lliga de Futbol Sala, perquè va guanyar els dos primers partits. El duel és a les 8 de la tarda. El Pozo va Barça al Palau d'Esports de Múrcia. Ducati ha fet oficial la renovació de Marc Márquez fins al 2028. La marca italiana assegura la continuïtat dos anys més del vigent campió del Mundial de MotoGP. Típica notícia que només li interessa a l'Ivan Gustens i per això l'he donat. I aquesta que li interessa molt al Gerard.

0: semana se han superado ya varios récords históricos por encima de los 40 grados en muchos puntos y esta pasada madrugada ha sido la más calurosa desde hace casi 80 años, un episodio que ha obligado al cierre de centenares de colegios y la cancelación de servicios ferroviarios.
1: Y sepan que en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, la Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de atropellar de forma intencionada a un agente durante una intervención contra una red de abastecimiento logístico de narcolanchas, práctica conocida como petaqueo. Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
2: Mundial 2026 en Radio Estadio.
3: Día 13, Grupo K. Portugal quiere zanjar su crisis ganándole a Uzbekistán en Houston. Segunda jornada también en el grupo L, Inglaterra, meterse en 16avos derrotando a Ghana en Boston. Este martes, sesión duplicada en Radio Estadio. A las 7, Portugal, Uzbekistán. Y a las 11, Inglaterra, Ghana en la web y la app mundial. ¡Para todos!
2: Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Lleida 94.1 FM.
5: Què tal? Molt bona tarda. Passen 6 minuts al punt de la una del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
4: A Onda Cero, la ciutat. Amb Núria Mora.
5: Comencem un nou programa, una nova ciutat. Ho fem avui aquest dimarts 23 de juny de 2026, des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda. Aquí els micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida, dimarts de Revetlla de Sant Joan, amb la vista posada d'una banda a la calor i de l'altra al risc d'incendi. I és que Protecció Civil de la Generalitat manté el pla Procicat en alerta per l'onada de calor que va començar diumenge i que es pot allargar almenys fins demà dimecres. Els avisos per calor nocturna han finalitzat aquest matí. El Servei Meteorològic de Catalunya informa que durant el dia d'avui es podrà superar el llindar de calor a gran part de la meitat oest de Catalunya, especialment a les comarques de Ponent, i per demà dimecres continuarà afectada per l'episodi de calor part de la Catalunya central de Ponent i també l'Alt i el Baix Empordà. Aquest dilluns es van registrar les temperatures més elevades d'aquesta onada de calor, d'aquest episodi, 42,4 graus a Lleida, 42,1 al Carràs. Són algunes de les temperatures, fins i tot al Pirineu, 41,2 graus a Tremp. I pel que fa al perill d'incendis, doncs avui s'ha posat en prealerta el pla Infocat per la previsió generalitzada d'una banda de les temperatures altes, de la baixa humitat i també pels riscos associats a la Revetlla de Sant Joan a tot Catalunya. Com sempre es demana evitar qualsevol situació de risc que pugui originar un incendi, especialment pel que fa a l'ús de la pirotècnia, i que si es veu fum o foc es truqui ràpidament al 112, el telèfon d'emergències. A més, també doncs diversos municipis, una desena dels quals de les comarques de Lleida, també han informat a Protecció Civil l'activació de plans municipals amb motiu de les celebracions de la Revetlla de Sant Joan. Una desena de municipis de les comarques de Lleida fins i tot han fet un pas més enllà i han prohibit aquestes fogueres, i també doncs en alerta doncs nombroses associacions de voluntariat de protecció que es mobilitzaran durant aquestes properes hores en els dispositius preventius de cara a aquesta Revetlla. Tenim aquesta combinació d'onada de calor i també doncs el perill d'incendis que comporta un dimarts de Revetlla de Sant Joan, en què ens n'anirem al Pirineu, en concret a les Valls d'Àneu, i no per parlar de falles, que avui doncs és el torn d'Isil, que ja prepara les falles per aquesta nit, seguint aquesta tradició única i ancestral al Pirineu. Ens n'anem fins a les Valls d'Àneu per parlar del Festival d'Ansàneu, que aquest estiu arribarà a l'edició número 35, que celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost aquest gran escenari de cultura, de patrimoni, de creació contemporània en què es converteixen les Valls d'Àneu. Tot un festival, el d'Ansàneu, referent cultural del país, que connecta el territori amb el paisatge, amb la memòria i amb les arts. En parlarem de la programació d'aquest any, que fa un pas més apostant per també la producció pròpia i la creació artística feta des del Pirineu, amb Ruth Marcos Martínez, és la directora del Dansaneu, per

0: Parlarem també d'aquelles plagues que poden molestar als habitatges, als comerços, als restaurants. Coneixerem de quina manera prevenir-les i com poder actuar si ens trobem en aquestes situacions. I tindrem l'espai de cuina i de gastronomia amb el nostre xef de capçalera, Gabriel Jove, que ens acompanyarà avui en aquesta prèvia també de Revetlla de Sant Joan, amb les coques dolces com a grans protagonistes, però també a les comarques de Lleida amb les coques de recapte, que també cada vegada van guanyant més protagonisme per aquesta revetlla. Serà així com arribarem avui al punt de les 2 de la tarda, com donarem per finalitzada una ciutat més, però abans arriba la informació de serveis.
1: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
0: Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, ens en dona tots els detalls. Noelia García, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Avui Revetlla de Sant Joan amb molta calor i altes temperatures. Avui també es superaran els 40 graus a zones de la Depressió Central i els 38 al Pirineu. Els termòmetres marcaran 42 graus a Lleida i a Balaguer, 40 a Tàrrega, 38 graus a la Seu d'Urgell i 33 a Viella. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però tèrbol amb pols en suspensió. Al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà temperatures amb pocs canvis. Màximes de 41 graus a Balaguer, 40 a la capital, 38 graus a Tàrrega, 36 a la Seu d'Urgell i 32 graus a Viella. També serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, però durant la tarda al Pirineu no es descarten ruixats i tempestes. Nit bastant càlida amb mínimes de 23 graus a Lleida, 22 a Balaguer i 16 graus a la Seu d'Urgell. Els termòmetres començaran a baixar a partir de dijous. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Pel que fa a la situació del trànsit, a hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors. I avui, com dèiem, a les falles, Isil, al Pallars Sobirà, és l'únic poble del Pirineu que fa tombar les falles. Combina aquesta tècnica ancestral amb la baixada clàssica de la falla encesa al coll, i des de temps immemorials aquesta baixada està limitada a 60 fallaires, una cinquantena baixen amb la falla encesa i uns 10 la fan tombar. Aquesta darrera és una tècnica que consisteix a llançar el tronc encès per un canal on va voltejant de punta per voltejar 15 o 20 metres i el fallaire el recupera més avall. Des del poble la gent pot veure la línia de foc com va avançant al ritme dels fallaires i els salts de foc que generen les falles que fan tombar una baixada que es celebrarà avui aquest dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, amb el solstici d'estiu i amb tota la màgia que també comporta aquesta tradició. 12 minuts són els que passen de la 1 del migdia. Fem una petita pausa i tornem per anar fins a les Valls d'Àneu, en aquest cas per parlar del Dansaneu.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973-21-0005.
4: És la 1 de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas, ¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La Cultureta Gran Reserva. Cada viernes a 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu ràdio.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: El Festival Dansaneu arriba aquest estiu a la seva 35a edició. Del 24 de juliol al 2 d'agost, les Valls d'Àneu tornaran a convertir-se en un gran escenari de cultura, però també de patrimoni i de creació. Un festival que va néixer com una escola d'estiu de dansa tradicional i que avui és un referent cultural del país, reconegut per la seva capacitat de poder connectar les arts amb el territori, amb la memòria, amb el paisatge i amb la comunitat. En parlem amb la seva directora, Ruth Martínez. Què tal? Bon dia, Ruth.
5: Molt bon dia.
0: El Dansaneu celebra enguany aquestes 35 edicions. Què suposa arribar aquests 35 anys en un festival que ha nascut al cor del Pirineu, a les Valls d'Àneu?
5: Bé, doncs hi ha un punt d'emoció i, per tant, de mirar enrere, no? Quan fas un any rodó sempre és una oportunitat per fer una mica de balanç i una mica l'alegria també de veure que és un projecte, com molt bé explicaves, no? que ha mutat, que ha modulat, no? que també s'ha sabut reinventar i ajustar diguem, a una realitat que és canviant, no? Per tant, són ja 12 anys des del 2015, no? d'aquest nou format, i la veritat és que és una alegria veure, doncs, com el públic, tant el públic local, la gent del territori de les Valls d'Àneu, com també la gent que ens visita, doncs se'l fa seu i realment esperen la programació amb molta il·lusió, no? És una mica el que aquest miratge que intentem que ens mantingui amatents els 365 dies de l'any.
0: Clar, parlem d'aquestes 35 edicions, però d'aquesta nova etapa, com deies, des de l'any 2015. Com ha anat evolucionant el projecte des del 2015 fins ara per a convertir-se en aquest festival de cultures del Pirineu, tal com el coneixem avui, i amb els passos a més endavant que fa aquest any?
5: Doncs la veritat és que ja la idea, no, de passar, diguem, d'això d'un model més de formació, més participatiu, el que és un festival que evidentment aposta per l'exhibició, és a dir, per ensenyar els espectacles acabats, però que també posa l'accent en els processos, en els mentrestants, en allò que passa, no, abans que una proposta cultural estigui acabada. Això jo crec que ho hem anat, com et deia, modulant, no? s'ha anat construint i la gent ara ho espera i ho entén, no? Veure que realment quan parlem de propostes artístiques, de creació, d'estar al costat dels artistes, hem de donar-los aquests espais, diguem, de confort en els quals puguin crear, puguin, diguem, dialogar amb els entorns, amb aquest patrimoni que en el nostre cas és esplendorós, no? Un patrimoni que és arquitectònic, que és monumental, però que també és natural, uns espais naturals bellíssims i naturalment també immaterial, no? Tot el valor que té la transmissió oral, els blocs que fem de memòria, com tota la col·laboració amb Memorial Democràtic, és a dir, tot aquest llegat, no? que esdevé el peu per fer noves creacions artístiques. Hem de procurar que hi hagi aquests marcs, aquests espais com els d'en Sàneu, en el qual els artistes puguin dialogar amb tot aquest bagatge i, per tant, que tot això després tingui una traducció en el que són estrictament els espectacles. Això no passa d'un dia per l'altre, Això és una cosa que hem anat aprenent i que hem anat construint, sobretot amb la gent del territori, i jo crec que la resposta és el que veiem ara, no? Que és un festival més musculat en relació a la programació, molt clarament intergeneracional. És un festival on trobes propostes per públics molt diversos i segur que encara ens en deixem i n'hem de treballar més, però sí que és veritat que, no, que et trobes les padrines amb la gent jove barrejats d'una manera totalment natural i després on també la interdisciplina i és molt clara, no? Hi ha vasos comunicants entre totes les arts escèniques, entre també el pensament, entre els moments, no? aquest espai, aquest recés per pensar on som i cap on volem anar, i crec que tot això es connecta d'alguna manera en aquesta programació de 10 dies tan intensa també en el que és el ritme de les activitats, no?
0: Clar, i d'aquí també, doncs, aquesta importància que deies, no?, d'un públic molt intergeneracional, que estiguem parlant de drets culturals que té la ciutadania. Clar. I més a més, quan ens referim a un territori que és rural com són les Valls d'Àneu, on a vegades l'accés a la cultura o l'accés a la cultura que tenim coneguda de les grans àrees metropolitanes, doncs no hi acaba d'arribar.
5: Clar, realment ara se'n comença a parlar, no?, dels drets culturals, però és una cosa que primer, com la majoria de drets, que ens sembla que són conquerits i que ja els tenim, no, això
0: s'han de batallar,
5: hem de continuar preservant i exercint-los per consolidar-los i perquè no ens els prenguin. Això és importantíssim. I després, és clar, per nosaltres, que som el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, hi ha una part de dir d'emoció, diguem, no?, de pensar, no, nosaltres, encara que no tinguem grans teatres i auditoris, perquè la inversió en totxo cultural, per entendre'ns, a les Valls d'Àneu ha estat mínima, afortunadament, hi ha institucions importantíssimes com la biblioteca o com l'Ecomuseu, però la resta, diem, sobretot quan pensem en espais escènics, per entendre'ns, no hi és. Per tant, per nosaltres és importantíssim dir, si fem dansa, portem la Veronal, si podem, i portem la Venidera, si podem, i portem la Mabel Olea, i portem la Lorena Nogal, i portem el Víctor Pérez Armedes, i hi ha aquest punt, diguem, no, realment de buscar les millors propostes a les quals puguem accedir, i aquí és evident que ho fem amb la complicitat dels artistes. aquests artistes, evidentment, que moltes vegades estan en gires, estan a tots els escenaris nacionals i internacionals, doncs venir fins allà dalt potser no els ve de pas. Per tant,

0: Jo vull agrair públicament que sense els artistes que vulguin venir, evidentment no tindríem el festival, podríem dir la purpurina que té aquests últims anys i molt singularment en aquest 35è aniversari. Això d'una banda. I després t'adones, no?, tot aquests eixos que hem introduït de paraula, de teatre, per què funcionen tan bé? Doncs perquè és molt complicat veure produccions de teatre encara que siguin petites, encara que siguin formats adaptats, lectures dramatitzades, per això és tan important, no?, la col·laboració que fem amb altres productors i altres marcs de producció en aquest àmbit específic, que clar, la gent doncs, vol veure l'Àngels Bunyolós, clar que sí, dient la Víctor Català, no?, perquè són gent que has vist tota la vida, són referents culturals que no has tingut l'oportunitat de veure'ls al territori.
1: Clar, i amb la proximitat també que suposa de tenir-los a tocar pràcticament.
0: Clar, són aforaments petits, petitíssims, si ens ho mirem des d'una perspectiva, diguem, de gran ciutat, barcelonina, per entendre'ns, o fins i tot lleidatana, no? Clar, els aforaments més grans que podem tenir són, no sé, són una plaça major de Borén, que són 300 persones, o Santa Maria d'Àneu, que per fi la recuperem després d'un any de pausa, i són 200 persones. Clar, és poca gent, però molta gent també dimensionada en l'espai, en el context cultural on estem programant.
1: Parlaves de buscar les millors propostes, les millors produccions, però també de crear-les, perquè una de les novetats d'aquesta edició és aquesta aposta per la creació pròpia. Quatre produccions, dues coproduccions, què en podem avançar? Com s'ha estat treballant?
0: Doncs era aquesta voluntat de en aquest any d'aniversari de fem un pas endavant i intentem aixecar sempre amb complicitat d'altres, no?, d'altres companys de viatge que tenim produccions, perquè creiem que també és un acte de responsabilitat, diguem, que les produccions no neixin i morin en un dia, no? Hi ha un treball dels artistes que ha de, diguem, buscar aquest rodatge, i és el que hem fet amb propostes com, per exemple, aquests drames rurals i altres contes que et comentava, que farem amb clàssics, de fet també la Medea que veurem aquest any també és amb clàssics, en aquest cas amb el CCCB, però després també vinculat a tot aquest eix, aquesta commemoració que farem sobre la figura de Joaquim Murelló, sí, que és un home nauenc il·lustre que centra la nostra atenció aquest any i l'any que ve, doncs fem una producció amb el Xavier Albert i la Laura Obert, que tindrà un format molt curiós de diàleg, de conferència performàtica, que anirà, diguem, enganxat a l'exposició commemorativa que estem treballant i que, de fet, inaugurarà el festival i que després es podrà veure a Barcelona i abans, naturalment, a Lleida, a l'IAI, no?, l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Per tant, ja en aquest rodatge hi haurà sempre aquesta acció performativa artística enganxada. Després, veure també què s'esdevé en el territori, quins són els aniversaris rellevants. Aquest any és l'any Pau Casals, 150 aniversari del naixement del mestre, doncs fem aquesta proposta amb text original de Jordi Lara, amb el mateix Jordi Lara i Xavier Albertí com a intèrpret, en els papers d'Enric i Pau Casals, els dos germans, i en una producció que ens fa moltíssima il·lusió, perquè es podrà veure també a la tardor, a finals de la tardor a Barcelona, al Petit Palau, al Palau de la Música, i és un homenatge, diguem, a tot l'entorn de Casals, i en aquest cas molt singularment a la relació que va tenir amb el seu germà Enric, i s'escoltarà música que forma part, moltes vegades desconeguda, del nostre patrimoni musical català, no? I després també aquesta possibilitat que et dona el Danceneu de posar l'accent en coses, diguem, que creus que tenen valor i que escapen al context resultadista en el qual ens trobem, no? Que és el tancament d'aquest acompanyament que hem fet a 3 anys vista a la coreògrafa i ballarina Magdalena Garzón, que ha fet un treball i fa un treball importantíssim, fet amb molta cura, molt ben treballat, i aquest any acabem aquest acompanyament amb una obra d'encàrrec, amb un solo d'encàrrec de dansa, i estem en un espai meravellós com és l'església de Sant Joan d'Isil, és aquest martiri de Sant Sebastià, un solo de dansa amb Víctor Pérez Armedo, que també ens porta a pensar i a parlar de l'obra pictòrica de Toni Catany, del fotògraf mallorquí. Fem venir la gent de la Fundació per parlar del que ha significat l'obra de Catany i de com ha inspirat a la Magdalena en treballs precedents com el Terç Profans. I bé, doncs ho fem amb una obra de nova creació, no?, en aquest cas.
1: Clar, estem parlant de noves creacions, de produccions, de coproduccions, però és que, a més, a part d'aquests 35 anys del Danceneu, tenim altres aniversaris, com són el 30è del Centre d'Art i Natura de Farrera o el 25è aniversari de les colònies de l'Escola Folk del Pirineu, una mica l'origen de tot plegat. De quina manera col·laborareu en aquests actes, també?
0: Bueno, importantíssim.

0: veiéssim també aquest treball que et deia en xarxa, no? No s'entendria que no veiéssim què estan fent els nostres companys i, a més, anys rodons que no hi participéssim i no ens hi suméssim, no? A més, amb la gent del Cant, ja era en època d'en Lluís, però amb l'Albert Baldomà actualment, que també va treballar al Festival d'Ansani, que és una persona, en fi, que coincidim moltíssim a nivell de gustos, et diria, i d'interessos estètics i estilístics. Per tant, està molt fàcil dir, escolta, fem un petit eix sobre, no, de prescripció comuna, conjunta, i tenim dos espectacles preciosos que venen amb el segell del Cant, i com et deia, de fet ens costava veure en la programació on no podríem subscriure conjuntament, perquè hi ha moltes coses que ells fan que a nosaltres ens encanten i a la inversa, no? Ens hem centrat en aquest concert de l'Anna Roig, no? Que és una cantautora que seguim des de fa molts anys, ho farà presentant, diguem, el format de concert, concert-espectacle, que és aquesta vigília, i després una tarda-vespre amb un espai molt bonic, que és la Plaça Major de Sorte, en el qual el Pol Guast i la Clara Peia dialogaran sobre un, si em permets el col·loquialisme, un temazo com és el comiat, no? Què vol dir quan ens acomiadem, què associem al comiat, si és una pèrdua, si és un alliberament. Bé, parlarem de tot això i ho farem naturalment amb dos artistes de primera, no?
1: I el 25 aniversari de les colònies de l'Escola de Folk, aquests 25 anys també, doncs, lligats amb aquesta tradició i amb aquest patrimoni del qual també bebeu al Dansàneu.
0: Aquí estem intentant una cosa que espero que ens surti, que ens fa molta il·lusió, que és que les gairebé 50 persones que vindran a tocar puguin recrear aquest esperit de les colònies. Per tant, estem buscant quin és el millor emplaçament perquè puguin, de fet, acompanyar-los ja des de la vigília i, per tant, fer colònies 25 anys després. Molts d'ells han continuat anant i ara són músics que veiem a l'escena vinculada, no, al folk, naturalment, i també a d'altres gèneres. És a dir, molta gent que parteix del món del folk, que és la porta d'entrada, diguem, no?, a d'altres tipus de gèneres musicals, i per tant ens fa molta il·lusió aquesta col·laboració amb el CAT, no només, si m'ho permets, en aquesta producció, sinó també en aquest homenatge merescut a en Jordi Fàbregas, que fa 5 anys que ens va deixar, i per tant també en Jordi, que era molt bon amic del festival, el vam tenir en diverses ocasions, i per nosaltres encara el Pont d'Arcalís és una referència total, no?
1: Doncs tenim 35 edicions del Dansàneu per celebrar aquest estiu a les Valls d'Àneu, del 24 de juliol al 2 d'agost, una àmplia programació amb molts més fils, molts més espectacles que podem anar a consultar. Ruth Martínez, moltíssimes gràcies i fins aviat.
0: A vosaltres, ens veiem a les Valls d'Àneu.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Canga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país, això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Canga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslacanga.com.
4: Sí. Has devuelto el saludo a alguien que, en realidad, saludaba a la persona que estaba detrás de ti. Sí, has intentado abrir la puerta de tu coche en el parking y no ha abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero, ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la radio. Porque hay temas sobre los que sí merece la pena reflexionar y conversar.
5: Le queremos preguntar a los oyentes excusas que ponen para no ir a trabajar.
6: ¿Sabían ustedes que leer es la sexta actividad cultural con mayor impacto positivo sobre la felicidad?
7: Nos encanta el debate, que tengas tu propia opinión.
4: Escucha Por Fin con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Parlem d'uns convidats que ningú vol tenir a casa seva. Ens referim a un dels insectes que més rebuig genera quan apareix a casa o al lloc de feina. Estem parlant de les paneroles. Cauríem en un mite si diem que les associem a problemes de neteja, perquè la realitat és que poden aparèixer en molts entorns diferents i especialment ara, doncs, també que estem en aquestes temperatures més altes. Per parlar-ne ens acompanya Ignasi Ribadulla, fundador i responsable tècnic de Ser Plagues Urbanes. Ignasi, què tal? Benvingut.
8: Bon dia. Què tal, Núria?
1: La primera pregunta és gairebé obligada. Les paneroles són un problema habitual?
8: Doncs sí, és un greu problema. Cada vegada més, des de fa un temps.

0: estan prohibint cada vegada més els productes que funcionaven, que tenien certa persistència, i cada vegada hi ha productes amb menys persistència, menys efectius, i la panerola cada vegada desenvolupa resistències. Per tant, és una lluita contínua i cada vegada més difícil.
1: Per què apareixen? Què és el que les atreu?
0: Bé, com qualsevol plaga, la disponibilitat d'aliment. Això és importantíssim. En el cas de la panerola, necessita humitat. Depenent del tipus de panerola, aquí ara parlarem, tindrem tres tipus, doncs necessiten més humitat o menys humitat, però humitat la necessiten, és un factor importantíssim, i després busquen refugi. La panerola està amb nosaltres des de fa molts anys, és un insecte molt antic, les paneroles, i no tenen metamorfosis completa. Per això és un insecte antic. Els insectes més moderns, entre cometes, tenen metamorfosis completa, com les papallones i els escarabats. Llavors, les paneroles passen per diferents estadis larvaris fins a arribar a l'estat adult, on van modificant el tamany i la forma mínimament, fins a arribar a l'estat adult. Això és comú a totes les paneroles. Llavors, aquestes paneroles necessiten, com he dit abans, humitat, aliment i
1: el refugi.
0: El refugi. La blatela germànica viu a casa nostra, se reprodueix, fa el cicle biològic dintre de casa. No necessita que entri cada dia, ja la tenim a dintre. Tant en un restaurant, com un office, com una empresa d'alimentació.
1: Que seria aquesta del cafè.
0: La seria del cafè, la blatela germànica. Tenim que lluitar contra amb ella. I després, evidentment, adoptar les mesures passives perquè no es torni a desenvolupar dintre del nostre habitacle.
1: Clar, que no segueixi reproduint-se.
0: Entre ells la humitat, bloquejar les entrades, amb birrets a les portes, de les mosquiteres, desaigües, etc. De totes maneres, quan se fa bé i s'elimina del tot la blatela germànica, costa que es torni a introduir. Després tenim les altres dos, que són de claveguera, que diem entre cometes. Aquestes dos no viuen a casa nostra. Aquestes dos entren perquè s'equivoquen, així de clar. S'equivoquen perquè no trobaran res que els interessi, perquè l'aliment no estarà disponible de la forma que ells la volen.
1: Clar.
0: La meitat no tindrà una meitat suficient. Per tant, quan entren, normalment no desenvolupen, no es desenvolupen, no es reprodueixen, excepte la negra, la blata orientalis, que en sòtans o llocs on té humitat i, a més, alimentació, perquè hi ha pinsos o qualsevol cosa d'aquestes, o farines, però llocs molt humits i normalment a sòtans, es pot reproduir. Però normalment, en una casa, en un restaurant, normalment aquests dos tipus de panerola no es reprodueixen. Per tant, amb aquest tipus no hem de lluitar. O sigui, l'important no és eliminar-les, que evidentment, o sigui, si n'hi ha 10 en una casa, s'han d'eliminar. Però això no és problemàtic, no és com la blatela germànica, que és...
1: Aquesta sí que està
0: instal·lada. Aquesta està
1: instal·lada
0: i és complicat eliminar-la. S'ha de fer un bon tractament amb gent especialitzada, amb experiència, cada vegada els aplicadors han de tenir més experiència, perquè, el que diem, les eines cada vegada són menys. Per tant, el personal humà compta molt. En canvi, aquestes dues de claveguera estan allí, i el que hem d'evitar, perquè si no ens entraran cada dia, és que entrin.
1: Clar.
0: És que és així de fàcil.
1: Hem de localitzar el punt d'entrada, no?
0: I és on les... Exactament. Això són mesures passives. Bloquejar un desaigüe, posar un filtre, si és una planta baixa, doncs també poden entrar per la porta. És fonamental bloquejar l'entrada, perquè ells no tenen res a fer. És a dir, l'estratègia de control d'aquestes tres paneroles és diferent. La blatela germànica, la de casa, la cuca de rosa, la del cafè, s'ha de controlar amb tractaments especialitzats i, evidentment, també mesures preventives. Però les altres dues sí que, sobretot, són les mesures preventives. Per molt bé que et carreguis les 4 o 10 que hi ha en un establiment, si el desaigüe continua obert, doncs el dia següent tornen a tindre paneroles perquè venen de la claveguera. Tenen una autopista, així de clar. Bé.
1: Clar, moltes vegades és allò típic que dius, en veus una i penses només és una. No, pot ser que n'hi hagi més.
0: Sí, bueno...
1: D'un tipus o de l'altre.
0: Sí, a veure, són nocturnes. Per tant, si veiem alguna de dia, significa que de nit veurem unes quantes més. Normalment no es veuen de dia, però quan hi ha una població elevada... Clar, també és una cosa relativa, lo de la població, perquè

0: Això depèn de la persona.
1: Clar.
0: Moltes vegades diuen, és que pràcticament no en tinc i tenen el que es diu vulgarment un plagón. Hi ha persones que veuen una eventualment i tenen un greu problema personal, entens? Vull dir? Per Clar. Tant, tot és relatiu amb això de les plagues.
1: Clar, perquè quins problemes poden causar?
0: Bueno, per exemple, aquest últim, no? Un problema psicològic. Hi ha gent que no les tolera en absolut.
1: Clar, bueno, fòbies, no? Que pots tindre.
0: Fòbia. Però el fonamental és sanitari. Transmeteixen malalties, entre altres la salmonella. Per tant, és un problema d'higiene, fonamentalment d'higiene.
1: Quan la gent les detecta, quins són els problemes més habituals que pot cometre o les primeres accions que està duent a terme i que potser són errors al final?
0: El tractar amb aerosols d'aquests tubs domèstics que estan permès a la Comunitat Econòmica Europea, però moltes vegades són molt més tòxics que el que apliquem les empreses professionals. Per què? Perquè són aerosols. Nosaltres normalment no tirem cap producte a l'aire. Nosaltres posem productes de contacte. I llavors es venen aerosols o laques insecticides, que són perillosíssimes, que els pot comprar qualsevol persona. Un nen de 10 anys pot anar a algun supermercat i pot comprar una laca insecticida, que és una bomba. I en canvi, aplicat per nosaltres, una laca insecticida, hem de tindre, i em sembla molt correcte,
1: permisos a
0: 12 hores de... Sí, permisos, personal molt qualificat, i 12 hores de termini de seguretat, que em sembla molt correcte. És a dir, això és el correcte. El que no és correcte és... Llavors, què passa? Que es compren aquestes arsenals, perquè a vegades veus arsenals, que ho han provat tot, i l'únic que fan és dispersar la plaga. És a dir, si la tenen a la cuina, perquè la bratella germànica, la cuca del cafè, entre cometes, és la que està fonamentalment a la cuina i banys,
1: sí.
0: Però si comencen a tirar aerosols, que normalment són piritrines, que tenen un efecte repel·lent, produeixen un mecanisme d'escape, que es diu. I llavors se'n van per tot el pis. Llavors se dispersen. Si no troben aliment, continua sent el foco, la cuina i el lavabo. Però sí. Si, per lo que sigui, a les habitacions se menja el berenar, o els nens mengen, o... llavors ja se va estenent per tota la casa. Evidentment, humitat com a la cuina i al bany no en tenen, però també es reprodueixen fora de cuina i aquest és el problema moltes vegades, perquè si tens la plaga localitzada, doncs és més fàcil. Si està per tot arreu, doncs
1: clar,
0: és més complicat.
1: Clar, perquè tens molt més espai per recórrer. Quin és el moment en què doncs, hi ha gent que ens pugui estar escoltant i que és el que dèiem, no? Ara també amb les altes temperatures es donen més aquestes situacions, es veuen més. Quin és el moment en què cal contactar amb una empresa especialitzada en professionals?
0: Bé, amb l'aspecte de temperatura, els insectes tenen un interval de temperatures. No els agrada ni el fred ni el calor excessiu. Estem parlant d'insectes urbans i que viuen dintre d'edificis.
1: Sí.
0: Aquí estem parlant de la germànica, de la de casa.
1: Uh-huh.
0: Aquesta viu tot l'any. O sigui, aquesta té la gent la mentalitat de que és a la primavera, no, però a casa, a una cuina, s'està entre 18 graus i 25 graus, o 28 graus. I ella està tot l'any de meravella. No li afecta.
1: Clar, clima tropical.
0: No l'afecta l'estacionalitat. En canvi, les que viuen a la claveguera sí que els afecta l'estabilitat. Encara...
1: Ja, a més, també portes obertes, finestres obertes, sí, terrasses
0: sí,
1: obertes,
0: sí.
1: No?
0: Exacte.
1: Encara propaga més que puguin entrar.
0: Que puguin entrar, però amb elles a l'hivern tenen més fred, evidentment el ritme biològic, el metabolisme disminueix, es reprodueixen més lentament, encara
1: sí.
0: Que el clavegram s'atempera a la temperatura exterior, evidentment, tant a l'hivern com a l'estiu, però, evidentment, a la primavera, les que viuen al carrer, la blata orientalis, la negra, i la periplaneta, la bèstia, que és enorme, 3 centímetres i mig, aquesta sí que provoca moltes fòbies, doncs se l'ha menjat, així de clar. Fa 20 anys a Lleida només trobaves pel clavegram, trobaves la negra, l'orientalis. Ara, a molt pocs llocs de Lleida hi ha poblacions d'orientalis, perquè se l'ha menjat,
1: ja
0: igual que tot Espanya. I aquí jo la vaig detectar el 2001, es va començar a detectar periplaneta.
1: Quan ho detectem és el moment aquest en què és important contactar
0: És important actuar. No quan se troba una, a lo millor es pot controlar des de casa, ja sigui amb trampes, però quan ja veus que la població, no ho dic perquè es contractin empreses professionals, això seria la deducció més fàcil, no. Ho dic perquè, per desgràcia, és molt difícil que una persona que no conegui el tema pugui controlar la panerola. la Orientalis i la Periplanet, sí, perquè si els hi diu el que ha de fer i posen

0: las mesures passives no entraran. Però si la bretela germànica ja la tens a casa, aquesta sí que s'ha de controlar. S'ha de controlar bé i, sí, i és difícil que una persona, quan hi ha certa població, la controli.
1: Doncs avui hem après sobre les paneroles, que és molt més que una simple molèstia, que la prevenció, la detecció precoç també doncs, són molt importants per evitar problemes més grans. Ignasi Rivadulla, fundador responsable tècnic d'ACE Plagues Urbanes, moltes gràcies. Fins aviat.
0: Gràcies, Núria.
2: Onda Fero Lleida, la teva ràdio.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: A un quart de vuit del vespre volem analitzar tota l'actualitat. Ho volem fer amb Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, què tal? Molt bona tarda.
5: Molt bona tarda.
4: I ja hauria de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
5: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez. El senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
4: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
5: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fragata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fragata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Vinga, anem entrant ja en aquests darrers minuts del programa. Avui, aquest dimarts, a Revetlla de Sant Joan, amb tots els preparatius, totes les coques, tots els petards, tots els punts també ben delimitats per qui vulgui fer fogueres i qui vulgui tirar petards, que la cosa no se'n vagi més enllà del que queda establert. Gabriel Jove, el nostre xef de capçalera, què tal?
6: Hola, Núria, bona tarda.
1: Bona tarda.
6: I bona Revetlla a tothom.
1: També.
6: Bona Revetlla a tothom, amb molta caució i molt de compte, sobretot a... més que res per evitar incendis, sobretot.
1: Exacte, sí,
6: i...
1: que estem en un moment molt complicat, una de
6: bueno,
1: calor... Fet,
6: no, hi ha diversos pobles que han prohibit fer fogueres, no?
1: Sí, sí, una desena de pobles.
6: Una desena de pobles de la província. Bueno, anem amb cuidado, fa molta calor, també anem amb compte a l'hora de barrejar alcohol, perquè l'alcohol deshidrata, ja ho sabeu, i aquesta nit diuen que estarem a 32-33 graus a la capital, i evidentment que els pobles sempre són 2-3 graus menys que la ciutat de Lleida, però bueno, aneu amb compte a l'hora de barrejar alcohol i no beure gaire alcohol, intenteu beure i hidratar-vos més amb
1: aigua,
6: amb aigües, aigua, amb
1: no
6: sabors,
1: aigua.
6: Aigües amb gas, refrescos, i que la nit se faci llarga, però la nit se la faci llarga de forma amena, divertida, i no perquè hi hagi algun problema a dintre de la Revetlla. Dit això, ja ha fet l'incís, estem en una de les nits on la gastronomia també bull, no? I que hi ha una tradició, al final sempre ens posem les mans al cap, no? Quan diem que estem en un estat confessional o que estem en un estat laic, com en un país laic, però al final, si fem compte i parem compte, la majoria de festes que celebrem així a lo gros o a l'engròs sempre estan relacionades amb sants i estan relacionades amb coses religioses i cristianes, no? Al final és la nostra tradició més arrelada al país, i la nit de Sant Joan doncs és aquesta, evidentment, és aquesta barreja, evidentment, com sempre la Iglesia Catòlica ho va fer molt bé al seu moment.
1: La campanya de màrqueting,
6: i va fer una campanya de màrqueting bestial adoptant moltes de les tradicions precristianes, no? Paganes, no? I evidentment doncs la tradició del solstici d'estiu, que al nostre hemisferi sempre és entre el 20 i el 21 o 22 de juny, doncs era una celebració que es feia. Per què? Pues perquè era un canvi de calendari, era un canvi de, també de paradigma, si les nits començaven a allargar-se...
1: La nit més curta de l'any.
6: Exactament,

0: passaran de nit més curta i cada dia, a partir des del dia 21, des d'aquest passat diumenge, doncs cada dia s'escurça una mica més aquest dia i per tant doncs, aquesta solana que tenim i aquesta lluminària que tenim tot el dia, doncs cada dia, no?, fins a arribar al solstici d'hivern, que serà el desembre. Aleshores, molts pobles, no només espanyols o molts de la península ibèrica, sinó arreu d'Europa i a Àsia també, i aquesta arribada de l'estiu, aquest canvi de cicle d'agricultura, no? Al final molt relacionat doncs, amb els cultius, amb la sega, amb el nostre país, no? Doncs amb el batre de la sega i la sega dels cereals, també doncs, amb el creixement de noves fruites i de noves verdures i hortalisses als horts, doncs va afavorir per a aquestes temperatures més càlides. Tot això feia que se fes una celebració i que doncs, els cristians, aprofitant que el 24 de juny és Sant Joan Baptista, no?, que és un sant, doncs, com podeu entendre, molt important, evangelista, doncs al voltant de la nit i al voltant d'aquesta festa, d'aquesta arribada de l'estiu, doncs s'ha fet aquesta revetlla que als països catalans doncs és el traque i mocador, no? I aquest moment del foc que purifica i aquestes intencions de netejar tot lo dolent, no?
1: Cremar-ho tot.
0: De cremar-ho tot i cremar fetges també si fa falta, no? Aquesta tradició de les falles dels Pirineus, sí, no? Que són tan maques.
1: Bueno, aquesta nit a Isil, que també és un així dels pobles més paradigmàtics.
0: Exacte,
1: també, no?
0: Que és més, si heu estat i si no hi heu estat, us recomano que hi aneu. Tot té com una perfecta, no? És com una suma d'ingredients màgics, no? Que fa que aquesta nit sigui molt esperada, des dels més petitons de la casa, no? Fins als més grans, no? Perquè les han viscut de molts colors i de moltes maneres. També, no? Aquesta benaurança, no? Que hem acabat el curs, que s'està començant ja a escalfar les idees de vacances, no? Aquestes cosetes, doncs fa que sigui una nit fantàstica. Sense dubte hi ha dos elements claus que hi ha a tots els països catalans, perquè a més és una festa molt dels països catalans, la revetlla de Sant Joan, no? País Valencià, Catalunya, Principat d'Andorra, la Franja de Ponent i les Illes. També hi ha altres zones, Galícia també és bastant important la festivitat de Sant Joan, d'acord? I és festiu a Galícia, però la revetlla és com a molt catalana, molt tradicional al nostre país, i hi ha dos elements molt claus, evidentment molt importants, potables a cada zona, perquè a cada zona les coques de recapte, no?, tenen el seu truc. A València tenen una manera, al País Valencià tenen una altra, i evidentment a Lleida i les Terres de Lleida doncs hi ha una manera, i a les Terres de Barcelona i tal també, no? Però és la coca de recapte o aquestes masses de pa amb recapte, amb coses, no? De fet, avui pensava amb el nostre amic mallorquí, amb el Jordi, que segurament doncs farà el tomata amb l'arenga,
1: sí,
0: no?
1: Que és un plat
0: que és boníssim, d'acord? Que és molt d'aquesta nit de Sant Joan. I després, doncs, jo penso que per mi és un dels dolços més xulos que hi ha tot l'any de la tradició així gastronòmica, que és la coca de Sant Joan. Perdoneu que us ho diga, però no hi ha cosa més bona, la de crema,
1: la de crema.
0: La de fruita,
1: la
0: de llardons...
1: La de llardons també. La de fruita, a veure, la de fruita també, però clar, jo sóc d'aquelles que va traient les peces,
0: sí,
1: de fruita.
0: Ostres, jo és que ara tenim sort de que la fruita dolça torna a estar feta per molts pastissers i forners. I tornem a tenir unes fruites dolces que estan abandonant aquella ensucramenta que tenien als anys 80 i aquells colors tan radioactius.
1: Clar,
0: i estem tornant a fruites
1: gelatinós, tot.
0: Estem tornant a fruites molt, molt de la temporada i molt ben endolcides i molt ben confitades. I escolta, una fruita ben confitada i ben feta és molt i molt... Mira, se'm posa la pell de gallina només de pensar-hi. Jo
1: faries
0: aquesta nit...
1: Faries un tastet ja, eh?
0: Aquesta nit faria una coca... Jo sóc molt bèstia, sabeu que m'agrada menjar, m'agrada celebrar les coses, i una coca de...
1: Sí.
0: No pot faltar una de crema, una de dolça, una de fruita dolça i una de llardons i...
1: Coca de recapte.
0: O sigui,
1: coca de recapte i coca dolça. Avui
0: és la nit perfecta.
1: Sí,
0: ja està,
1: és per tenir-ho tot, per no haver de pensar massa
0: més. I no fa falta res més. No fa falta res més. Evidentment, després ja, doncs, pels que estem amb... Bueno, que encara l'operació biquini no ha acabat, que som dels que ens sap greu o tenim la benaurança o la menstruança de que no podem menjar gluten, no? Que al final, que cada cop per sort, hi ha més forneries que estan treballant
1: sí,
0: aquest
1: que
0: tema
1: adapten
0: de la celiaquia, però bueno, és més difícil de trobar-ne aquestes coses. I la coca de recapte i la coca de Sant Joan, amics i amigues estimades i estimats, ho sento molt, però feta

0: amb blat amb farina de blat i fet un bon brioix que creixi amb massa mare i creixi amb aquella mantega i amb aquella dolça menta tan bona. Aleshores, doncs avui us proposo una recepta així amb... que sigui equilibrada, que a més la podeu fer avui aquest matí, que ara al mercat n'hi ha, perquè estem en temporada de sardines. Estem en plena temporada de sardines. Enguany veig que està bastant ben controlat el preu i estan amb una mida bastant bona per fer aquestes coses. Vale? Llavors farem una sardina escabetxada, una mica més de pitimini, perquè com que avui el rebeig de Sant
1: Joan, per fer una mica més boniqueta,
0: posarem més llocs, però que és que si les feu avui i en feu una bona, no sou molts a la festa, la podeu menjar aquest vespre fresqueta, vull dir que, amics i amigues, ara us ho explicaré, compreu una bona coca de llardons i algú de la casa s'entreté a netejar els llomets de les sardines escabetxades que us faré i ho poseu damunt dels tallets de coca de llardons, aquest contrast de dolç àcid, aquest agre dolç que aconseguirem, és un plat d'aquestos de petar caps. De petar caps i de plaer que ja ho sé que la nit d'estiu també dona per, no? Per la luxúria i tal, doncs aquest plat ja us el dic que serà top si voleu sorprendre algú de casa o alguns amics o el vostre amant, no? Però bueno, va, anem, no ens despistem. Fem sardines. Aquí les mides, aneu comptant, pels que sou. Jo conto 4 o 5 sardines per cap, sí. Vale? Però aleshores, doncs depèn. Aquesta recepta l'ha fet per 6 persones. Cada un que faci el que vulgui. 24 sardines, sal, farina de blat. Si hi ha celiaquia, la podeu substituir per una farina de cigró, sí. Vale? Cap problema. Oli d'oliva verge extra, 6 grans d'alls pelats i laminats, un porro a talls fins, no un porro molt gros, eh? No aneu a comprar aquells tronxos de porro, sinó un porret finet.
1: Ja, una mida fineta.
0: Una pastanaga a talls fins, pelada prèviament, sí. D'acord? Pebre negre, una cullerada de pebre vermell dolç, un manat d'herbes aromàtiques, llorer, farigola, julivert i orenga. Si poden ser fresques, millor. Que millor. Vale? Si no, doncs en tenim de seques, llavors no podem fer un manat. Ens trobarem per dintre. Per això us dic que fem un lliguem, fem un bouquet garnit, que se'n diu, d'això, amb aquestes quatre herbes, llorer, farigola, julivert i orenga. Una mica de vi de Xerès, vale? Un Jerez, un amontillado, molt bé, 75 mil·lilitres, que és mig gotet, sí. Vale? Mig gotet de vinagre de vi blanc, important. No jugueu amb vinagres de vi negre perquè serà massa aromàtic i trencarà tota l'estructura d'això, i no jugueu amb vinagres de fruita dolça, vale? Perquè de poma o de pera, no, aneu a treballar un vi blanc, d'acord? Que n'hi ha de molt bons i ja sabeu que aquí al nostre país tenim els vinagres Badia, que són uns mestres amb els vinagres i estan fent coses molt xules. I també la marca Clos Pons, els de Pons, també estan fent vinagres molt xules, tant de vi, aprofitant les seves vinyes. Mitja llimona pelada, que la pelem amb el pelador, d'acord? I la fem a juliana, vale? Les allarguem i tallem amb un ganivet, ens entretenim a fer-lo ben finet a juliana, a tires, per als que no sàpiguen què és la juliana. I també fem el mateix amb taronges. Dius, hòstia, tinc una llima allí perduda. Doncs
1: també.
0: Una llima també la podem
1: també
0: posar.
1: Vale?
0: Segur que he comprat llimes per fer gin tònics al vespre. Bueno, doncs també ho podeu fer. O una aigua de cítrica.
1: També.
0: No posem alcohol només a la vida, que no cal l'alcohol. Aleshores, què farem? Li anem a la peixatera, o el peixater, que ens netegi el ventre de les sardines. Ja està, ventre fora. I desescatem, que ens ho desescati una mica. Sabeu que les sardines tenen aquella escata que amb la mà marxa. Aleshores, quan arribeu a casa, jo les cuinaria de seguida, no les deixem allà a la nevera, que vagin oxidant-se, perquè les sardines, com més fresques siguin, més bones. Ja sabeu que allà ja tenim el hàndicap de que arriben tard i per tant no són tan fresques.
1: Clar, i
0: com a la costa.
1: La calor que fa tampoc ajuda.
0: La calor no ajuda gens, vale? Aleshores, arribem a casa. Jo, el que faig sempre, quan en aquests dies de tanta calorada, agafo un bon bol de gel, sí, amb aigua, vale? I aquell peix que he comprat a la peixateria,
1: hi
0: poso un bon grapat de sal, vale? Amb aquesta aigua amb gel, i poso els talls de peix que hagi comprat perquè s'arrofredin bé, i ja fem una espècie com de manteniment, perquè aquesta sal que s'inocularà per dintre, d'acord, quedarà i conservarà el peix molt millor. Llavors, una vegada el tinguem ja ben fred, escorrem i deixem que sempre, ja sabeu que el peix el podem tenir de 3 a 4 dies a la nevera, no cal congelar-lo, vale? El peix fresc, ja que us gasteu els dinerons amb el peix.
1: Clar,
0: vale?
1: no congelar-lo, per després descongelar-lo.
0: Jo us he explicat moltes vegades que el millor és, amb una superfície que es pugui escolar el líquid que vagin traient, ¿vale? O sigui, un colador, una superfície

0: sí, com una, com un escorredor, vale? Amb un plat sota, i que estiguin tapades, pues, o amb un drap humit, ben fred, vale? I poseu gel damunt d'aquest drap, perquè es vagi sempre, no, no es perdi de fredor, i sigui molt fred, o amb algun paper d'aquestos de cuina, vale? Pues el doblegueu, poseu, el mulleu amb aigua de la deixeta, i aleshores hi poseu aquest gel. I aquest peix, d'aquesta manera, us guarda 3-4 dies a la nevera. Perfecte. I el podeu fregir, el podeu menjar cru, el podeu fer el que vulgueu. Vale? Pues a la sardina fem això, arribem a casa, les netegem bé, per amb una aixeta, les passem per aixeta, per treure el... Evidentment ja sabeu que les peixeteres i peixeters, netejar 24 sardines ho fan molt ràpid, però sempre se deixen alguna escata, alguna cosa tal. L'ideal és que quedin ben netes. Les passem per l'aixeta, directament, ben freda l'aigua, i aleshores les posem amb aquesta barreja d'aigua i sal i gel. Vale? No res, 20 minutets, eh? No cal més. Mentre fem això, mentre tenim aquestes sardines amb aquesta aigua, ja el que anem fent és... perdoneu, no, hem de tindre les sardines amb aquesta aigua. 20 minutets, les eixuguem ben eixugades, ideal eixugar-les amb paper de cuina, sí, que quedin ben seques, i aleshores les enfarinem,
1: val,
0: vale? I les posem amb un oli, amb una cassola, a fregir, vale? I les fregim. Per què? Volta i volta. És a dir, amb un foc ben viu, amb no poc oli,
1: ja,
0: una
1: ja,
0: mica
1: un
0: d'oli, d'oliva, vale? I les fregim. Aquest oli, si veiem que n'hi ha massa, en traiem una mica a l'hora de fer el següent pas. Que el següent pas és el mateix oli de cocció que hem fet les sardines, vale? Que les hem retirat i les deixem a fora. Sofregim els alls, el porro i la pastanà, que heu dit que tenien tallats i laminats i finets, d'acord?
1: Sí.
0: Ho salpebrarem i deixarem coure fins a un punt lleugerament daurat, que agafi una mica
1: de coloret.
0: De coloret, mm-hmm, vale? Apagarem aquest mateix foc, mm-hmm, que estem amb tot això, i incorporarem el pebre vermell, el menat d'herbes, el xerès, mm-hmm, el vinagre i la juliana dels cítrics, que havíem dit. Vale? Deixarem coure tot això, tornem a encendre el foc, a foc suau, 3 minutets, que acabi de coure una mica, que s'evapori, sí, aquell àcid acètic del vinagre, una mica d'etera, vale? I aleshores, quan tinguem això, posem les sardines, vale? Sí? Posem les sardines aquí dintre d'aquest suc, que ja haurem apagat el foc. Si veiem que les sardines no queden cobertes, aquell oli que hem tret d'abans, vale?
1: l'afegim.
0: Mm-hmm. I si veiem que ens en falta, hi posem una mica més d'oli. L'important és que les sardines quedin ben untuoses,
1: ben banyades, no?
0: I ben banyades, mm-hmm, amb tota aquesta espècie d'escabeig. Vale? Provem. Una vegada tinguem tot això, provem de sal i pebre, que hi hagi una mica de gustoset. És important que sigui gustoset.
1: Ja, que no tingui
0: sigui...
1: la substància.
0: Sí, mm-hmm, vale? I aleshores, el que farem és... En una superfície que tinguem, una espècie com de safata d'aquestes que tinguem una mica de fondària, sí, vale? O amb un bol d'aquestes de vidre, o amb alguna cosa d'així, anem posant un llit de sardinetes i l'escabeig, sí? Amb una mica de verduretes que estan a dintre d'aquest escabeig. Tornem a posar un altre
1: vale, com una mena de lasanya, no?
0: Exacte, mm-hmm, ahir anem creuant les sardines. Per a què? Doncs per a que vagin allí fent-se les coses bé, estiguin totes ben untuosetes, i així les podrem posar a la nevera, vale? Que vagin agafant fred, perquè és important que agafin fred, sí? Ja està. Això ho feu ara al matí, ara sortiu de migdia, sortiu de casa, aprofiteu les últimes passes, ho teniu fet, i al vespre teniu unes sardines més greus, d'aquestes que ja n'hi ha, tomates boníssimes que estan arribant de l'horta ara mateix, i demà al matí aprofiteu per aquestes restes de sardina que hagin quedat per fer una bona manera de patata amb tomata i les sardines escabetxades. Si teniu un dinar que reconstituirà fresquet, boníssim i superalimentari.
1: Doncs vinga, tenim les sardines, tenim la coca de recapte, tenim la coca dolça, la rebella a punt i demà Sant Joan.
0: I demà Sant Joan, felicitats a tots els Joans i Joanes.
1: Joans i Joanes
0: i bona rebella, família.
1: Que vagi molt bé, bona rebella.
0: Adeu.
2: Onda Cero Lleida. La teva ràdio.
1: Doncs una rebella amb temperatures altes, amb totes les precaucions també pel que fa al risc d'incendi. Arribem així al punt de les 2 de la tarda. Continua la informació, continua l'actualitat a Onda Cero amb Notícies Mediodia, Maria Hernández. Nosaltres tornem dijous a les 7:54 del matí amb titulars a les 8:20 amb l'informatiu local aquí a Onda Cero Lleida. Fins llavors.

0: desplomado. Los británicos parecen haberse arrepentido de aquella decisión y el país vive sumido en el penúltimo episodio de caos político. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
1: La dimisión de Keir Starmer apenas dos años después de conseguir la mayoría absoluta, encaminando así al Reino Unido a su séptimo primer ministro en una década, evidencia mejor que nada la inestabilidad política instaurada en el país desde el histórico plebiscito. El hartazgo contra el establishment ha enterrado al bipartidismo, dando alas al populismo de Nigel Farage, uno de los grandes protagonistas de la campaña euroescéptica. El descontento del electorado se debe en parte a la economía, que sigue atrapada en un crecimiento muy débil. El fin de la libertad de movimiento redujo la llegada de comunitarios, pero ha incrementado la llegada de nigerianos, chinos o pakistaníes, y el debate, lejos de cerrarse, vuelve a ocupar el protagonismo en Westminster. El 60% de los británicos votaría ahora por regresar al bloque comunitario.
2: Cada boleto es un gesto de apoyo, lo que hacemos por las personas.
3: Compra tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio. Podrás ganar hasta 3 millones de euros y cambiar las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenie Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
5: Da igual dónde estés,
6: da igual cómo lo vivas.
7: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
8: En la misma jugada.
9: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
10: Cuando todo eso llega.
9: Entonces sí. Entonces somos una.
11: Somos una.
12: Somos una.
13: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
0: Nuevo reglamento de circulación a partir del 1 de octubre. Se ha anunciado en el Consejo de Ministros de hoy. Incluye muchos cambios. Solo podrán usar patinetes eléctricos los mayores de 15 años y siempre con casco. Y los ciclistas tendrán que ir por el centro del carril siempre que circulen por una ciudad. Se aumenta además la distancia obligatoria a la que podrán circular los coches. 5 metros. Francisco Paniagua.
14: Las bicicletas, para adelantarlas, habrá que reducir la velocidad al menos 20 kilómetros sobre el límite de la vía. Y si hay más de un carril por sentido, habrá que cambiar completamente de carril para adelantarlas, y ya no habrá exenciones para el uso de cascos en vías interurbanas. ¿Qué pasa en las ciudades? ¿Por dónde podrán circular las bicicletas? Lo explica la ministra portavoz, Elma Saiz.
15: En vías urbanas se incorporan nuevas normas que son específicas para ciclistas. Circularán preferentemente por el centro del carril. Los conductores de vehículos a motor deberán dejar una separación mínima de 5 metros con los ciclistas que les precedan en el mismo carril. Y en vías de un solo carril, con la velocidad limitada a 30 km por hora o inferior y previa a la señalización preceptiva, la autoridad municipal podrá permitir circular en dos sentidos.
14: En cuanto a los patinetes, se podrán usar solo a partir de 15 años, con casco siempre y reflectantes de noche o siempre que haya problemas de visibilidad. Las motos podrán circular por el arcén derecho cuando exista congestión de tráfico, pero sin sobrepasar los 30 km por hora. Motoristas y acompañantes deberán siempre llevar guantes de protección y calzado cerrado.
0: Ha ocurrido el domingo en una infravivienda en Madrid, en el barrio de Tetuán. La Policía Nacional ha encontrado a un bebé de apenas 2 meses, deshidratado, cubierto de excrementos y al borde de una cama. El bebé dio positivo en cocaína cuando le trasladaron al hospital. Los padres biológicos están detenidos, acusados de desamparo y de maltrato a un menor. Onda Cero Madrid, Oscar Plaza.
16: Latas de cerveza vacías, restos de comida en descomposición, heces de animales repartidas por el suelo, cucarachas en la cocina e incluso insectos entre los alimentos almacenados en el frigorífico. Es el panorama que se encontraron los agentes al entrar a esta vivienda. La madre, una boliviana de 29 años, abrió el domicilio con evidentes síntomas de embriaguez. Apenas podía mantenerse en pie y mostraba un discurso incoherente. El padre, un colombiano de 39, ni siquiera podía articular palabra y estaba prácticamente inconsciente al lado del bebé. Los dos han sido detenidos después de que el pequeño de 2 meses fuera encontrado con fiebre y deshidratado y de que haya dado positivo en cocaína en las pruebas que se le han hecho en el Hospital de La Paz. Allí sigue ingresado y la Comunidad de Madrid ha iniciado ya los trámites para retirar la tutela a los progenitores.
0: Terminamos así en la realización Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
17: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
18: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
5: Molt bona tarda, falten només unes hores per a una de les nits més especials de l'any, la Revetlla de Sant Joan, que ve marcada per una onada de calor i l'alt risc d'incendi a gran part de Catalunya. Un total de 110 municipis de 12 comarques tenen activat aquest nivell 3 del Pla Alfa. Per això, la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha cridat la ciutadania a viure-la amb seny i prudència.
6: En les condicions climàtiques que estem, la seguretat i el seny són especialment importants, i perquè un mal gest pot ocasionar danys molt greus i majors, no? Amb el risc d'incendi i amb aquestes temperatures que tenim.
5: Precaució amb les fogueres i amb els petards i també vigilància a la carretera. A les 12 del migdia ha començat la segona fase de l'operació sortida per la Revetlla de Sant Joan. Ricard Jiménez, bona tarda.
8: Bona tarda, Gavi. Es calcula que uns 500.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana. S'espera que les hores amb més intensitat a la circulació siguin entre les 5 de la tarda i 7:45 del vespre. L'AP7, la C32 i les carreteres que es dirigeixen cap a la costa concentraran les principals retencions.
5: Pacte entre el govern i els comuns per definir qui és un gran tenidor d'habitatges.
10: Bàsicament el que fem és harmonitzar la definició de grans tenidors a Catalunya, que bàsicament el que quedarà és que es definirà gran tenidor com aquella, no, persona física o jurídica que té 5 habitatges a Catalunya o 10 al conjunt de l'Estat.
8: El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha explicat que l'acord es plasmarà en la llei d'acompanyament dels pressupostos. Els grans tenidors estan obligats a oferir una alternativa de lloguer social en cas de desnonament i la Generalitat els pot sancionar si no lloguen els pisos que tinguin buits.
5: Gairebé un 96% dels estudiants catalans ha aprovat les proves d'accés a la universitat.
8: És un percentatge lleugerament superior al de l'any passat. Tot i això, la nota mitjana de les matemàtiques ha estat la més baixa en com a mínim una dècada. En canvi, la millor mitjana d'enguany ha estat per a Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, amb un 9,9. L'alumna més brillant de Catalunya està contenta, però també sobrepassada. Són declaracions a Onda Cero Catalunya.
11: Estic rebent molts missatges, estic una mica atabalada de tanta gent que encara no he contestat a ningú perquè de cop tants missatges no saps ni per on començar. I amb tantes entrevistes, però tots m'estan felicitant i estan molt contents tots.
8: La Laura està gaudint d'uns dies de vacances i l'any vinent estudiarà un doble grau de traducció, interpretació i llengües aplicades.
5: I l'Estat dona llum verda al projecte d'energia eòlica del Golf de Roses.
8: L'aprovació de la declaració d'impacte ambiental marca l'avançada perquè es puguin instal·lar els prototipus d'eurogeneradors de l'abadia, tot i les veus contràries d'alguns col·lectius. L'anomenat PlemCat ocuparà un espai de 7,4 quilòmetres quadrats on s'ubicaran 3 molins amb una altura màxima de 261 metres.
5: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
12: Bona tarda. Julián Álvarez ha dit públicament que vol deixar l'Atlètic de Madrid, que ja ha parlat amb els dirigents del club matalasser per informar-los i que vol complir un somni amb possible referència a fitxar pel Barça. Leo Messi va fer un doplet en la victòria d'Argentina sobre Àustria per 2-0 i amb 18 gols s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials. El Barça va perdre contra el València Bàsquet 80-88 al Palau en el tercer partit de la final de la Lliga Endesa, amb la qual cosa, si els de Pedro Martínez guanyen demà el quart, ja seran campions. I el Barça de futbol sala es proclamarà avui campió de Lliga si guanya a la pista del Pozo Murcia.
5: Doncs com a mínim fins a dimecres seguirem amb aquesta onada de calor. Repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
19: Bona tarda. Avui a Catalunya, Revetlla de Sant Joan, amb molta calor i altes temperatures. En algunes zones baixen lleugerament els termòmetres, però encara a Lleida es podran superar els 40 graus i a gran part de l'interior els 36-38 graus. Els termòmetres marcaran màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, amb pols en suspensió. A la meitat nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dimecres, dia festiu, amb temperatures similars. Màximes de 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 a Barcelona i 31 graus a Tarragona. La nit també serà bastant càlida, amb mínimes de 22 graus a Barcelona i 23 a Girona. Demà serà un dia de sol, amb cel poc ennuvolat o clar. De nou, durant la tarda al Pirineu, possibles ruixats i tempestes. És una informació d'AM.

0: Met.
1: Gràcies, Noelia. Passen 5 minuts a 2:45 de la tarda. Dani Sánchez, al control tècnic.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.

0: Com us dèiem en portada, falten només unes hores per a una de les nits més especials de l'any, aquesta revetlla de Sant Joan, que, com us dèiem, també ve marcada per molta calor, per unes temperatures molt altes i, per tant, també un alt risc d'incendi a gran part de Catalunya. En aquest context, la Generalitat ha demanat a la població que actuï amb seny i, de forma excepcional, aquest any no tothom podrà llançar els petards allà on vulgui. Unes afectacions que arriben, Ricard, sobretot a la província de Lleida.
1: Sí, un total de 110 municipis de 12 comarques tenen activat, volíem dir, el nivell 3 del Pla Alfa. Això suposa un risc molt alt d'incendi per les altes temperatures i la baixa humitat. El perill més important està concentrat en les comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. S'arribaran als 41 graus a la capital del Segrià i a 40 a Tàrrega. Són temperatures molt altes, tot i que una mica menys que ahir. En aquest context, Protecció Civil ha demanat molta prudència i responsabilitat a la ciutadania de cara a aquesta nit amb el llançament de petards i les fogueres. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha assegurat que en els municipis amb risc alt o molt alt d'incendi hi haurà limitacions especials i no es podran llançar petards lliurement per tots els pobles.
2: Els ajuntaments són els que saben allò que està autoritzat i el que no, i des del govern el missatge és: allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci.
1: Com a norma general, cal recordar que està prohibit encendre foc o llançar material pirotècnic a menys de 500 metres de zones forestals. D'altra banda, la calor també està provocant estralls entre la ciutadania. Ja són 151 les persones que han hagut d'estar que han hagut de rebre ajuda per part dels serveis d'emergències mèdiques per episodis vinculats a les altes temperatures. La meitat d'aquestes han requerit l'activació d'una ambulància.
0: Doncs serà una nit també d'especial atenció pels bombers de la Generalitat, tot i que quatre sindicats han fet una crida a no cobrir determinades activacions a partir d'avui i fins al 30 de juny que consideren derivades de mancances estructurals del cos.
1: Reclamen més protecció en la gestió de tòxics, millores en la carrera professional, seguretat operativa i compensació de les hores extraordinàries. Asseguren, però, que totes les emergències quedaran garantides. El sindicat UGT, per la seva banda, se'n desmarca i alerta que no cobrir reforços pot posar en risc la seguretat ciutadana i la dels mateixos bombers i reclama que qualsevol pressió es faci amb unitat i responsabilitat.
0: Sant Joan, com us estem explicant, és coca, són fogueres, també són petards, un tema que sovint genera controvèrsia entre els qui els gaudeixen i els qui els pateixen, persones amb sensibilitat auditiva i també animals de companyia. És per això que cada vegada més prenen importància els petards de baixa sonoritat. Ens ho explica la Montse Valls. Montse, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, és que cada vegada més regna la idea que els petards no necessàriament han de fer soroll per fer festa. En aquest sentit, els petards de baixa sonoritat són tendència, ja que ajuden a tenir una festa més inclusiva i respectuosa. Les empreses del sector, com Petards La Traca, aposten per productes on la llum i els colors siguin els protagonistes. Ho ha explicat a la ciutat el CEO de La Traca, Jordi Brau.
4: Realment, doncs, bueno, la baixa sonoritat és això. Qualsevol artifici pirotècnic, menys evidentment les traques o els trons, podem treballar amb baixa sonoritat i podem tenir efectes que facin color sense que ens faci una explosió.
3: Com dèiem, uns petards silenciosos que ajuden al benestar de les persones amb sensibilitat auditiva i també dels animals de companyia, i és que segons el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, entre un 25 i un 50% de gossos i gats pateixen por pels petards. En aquest sentit, els experts recomanen preparar una zona segura dins de casa. Verónica Araunavenya és la presidenta del CCBC en declaracions a Onda Cero.
5: Aquest lloc ha d'estar el més aïllat possible del soroll, amb finestres tancades, que tenen aire condicionat, si li pots posar el que diem sorolls blancs o música o algun tipus de soroll que ell reconegui com a no agressiu. Aquesta preparació del lloc, en alguns casos de fòbies lleus, ja és suficient com que el gos o el gat ja hi hagi una sensació de que no passa res.
3: També recomana no renyar l'animal, no forçar-lo a sortir i passejar-lo en hores tranquil·les, sempre amb arnès, per evitar fugides. En casos més greus es pot consultar el veterinari per valorar tractaments ansiolítics.
0: Gràcies, Montse. I aquesta nit serà també una de les nits amb més mobilitat de l'any. Es calcula que un 500.000 de vehicles sortiran de l'àrea metropolitana. Per això, trànsit. I els Mossos d'Esquadra han desplegat des de les 12 del migdia un dispositiu especial per garantir desplaçaments segurs.
1: Les principals retencions es poden produir a les vies que connecten amb la costa, especialment a la

0: AP7. Per minimitzar congestions, s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i a la C32, i avui hi haurà restriccions per a camions i limitacions de velocitat a diverses vies com la C31 Sud, la B23 o la B20. Demà, dimecres, els camions no podran avançar en trams de l'AP7 i els Mossos activaran gairebé 300 agents i 52 controls centrats en alcohol i drogues, distraccions al volant i seguretat de motoristes.
1: I en clau política, el govern compleix un dels pactes pressupostaris amb els comuns i tanquen definitivament els últims serrells sobre la llei per regular la compra d'habitatges de Catalunya.
0: Sí, després de molts mesos de negociacions per donar suport als pressupostos de la Generalitat, els comuns han aconseguit el que volien, i és que el govern reconegui com ells que és un gran tenidor. David Cid és el seu portaveu.
2: Que bàsicament el que quedarà és que es definirà gran tenidor com aquella persona física o jurídica que té 5 habitatges a Catalunya o 10 al conjunt de l'Estat.
0: D'aquesta manera, els comuns aconsegueixen ampliar el ventall de propietaris que hauran d'assumir més responsabilitats socials sobre l'ús dels seus pisos en el marc de la crisi de l'habitatge que pateixen els catalans. Ara bé, la consellera portaveu Sílvia Paneque ha pogut rebaixar les expectatives dels comuns, assegurant que es tracta d'una llei temporal mentre durin les zones tensionades, ja que en cas contrari seria una norma inconstitucional. A més, recorda que encara no compta amb els suports d'Esquerra i la CUP.
3: Amb Esquerra Republicana, amb la CUP, amb qui... doncs habitualment hem pogut teixir aquests acords vinculats a l'habitatge, doncs puguem veure quines esmenes i com s'ha de modificar aquest text perquè pugui tenir el màxim de suport possible, o en tot cas el suport que faci que es pugui aprovar.
0: El que sí han acordat amb Esquerra i la CUP és que aquesta llei es tramiti per la via ràpida i es pugui debatre al Parlament els dies 7 i 8 de juliol, l'últim ple abans de marxar de vacances.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Lluís Trapero, hauran de comparèixer el proper 14 de juliol al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de policies en una assemblea docent.
0: Així ho ha anunciat el president de la comissió i diputat de la CUP, Xavier Pellicer, que ha assegurat que volen saber si aquest tipus d'accions tenen precedents. Pellicer ha reiterat la petició de dimissió de Parlon i Trapero.
4: Sospitem que els Mossos d'Esquadra, en aquestes pràctiques que es van definir com a inercials, han actuat de forma activa i de forma constant, infiltrant agents en diferents assemblees de docents, de col·lectius, d'organitzacions, actes i mobilitzacions. I el que ha de fer la Conselleria d'Interior i el que ha de fer el Govern és donar explicacions. També el que ha de fer és el que ja li va dir al Parlament de forma molt clara, tant a la consellera com al director de la policia, que és dimitir.
0: A més de la consellera i el director general dels Mossos, també han estat citats el comissari en cap de la policia, Eduard Esquius, i el cap de la comissaria d'informació, Carles Hernández.
1: Qui de moment no haurà de comparèixer al Parlament és el president de la Generalitat, Salvador Illa, pels presumptes casos de corrupció que envolten el PSOE, tal com havien sol·licitat PP i Vox. Avui els alumnes que van fer la selectivitat ara fa dues setmanes han pogut saber les notes dels exàmens, i la millor nota de les Pau d'enguany a Catalunya, la millor nota, volíem dir, ha estat per a la Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, que ha tret un 9,9.
0: Sí, la Laura assegura que sí que s'esperava una molt bona nota després d'haver acabat el batxillerat amb matrícula d'honor, traient un 9,91. El que no s'esperava era ser la millor nota de Catalunya, una notícia que l'ha enxampat de vacances a Menorca i que celebraran aquesta nit amb les amigues a la Revetlla de Sant Joan. Al curs vinent, la Laura estudiarà el doble grau d'interpretació i llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra, i en declaracions d'Onda Cero Catalunya ha aprofitat per reivindicar les humanitats.
5: No podem existir la ciència sense les humanitats, i a l'inrevés, cada vegada menys gent està interessada per les humanitats. Per exemple, al meu institut, al segon només érem dos. Crec que és molt important reivindicar tot l'estudi humanístic que ha sigut essencial a la nostra societat des dels seus inicis, i que no podem preveure un futur sense humanitats, que és completament necessari.
0: L'alumne recorda també que la nota de tall per accedir a una carrera no defineix la validesa de la professió.
1: Pel que fa a la demarcació de Barcelona, 4 alumnes han empatat amb un 9,8.
0: Són la Martina Gutiérrez de Sabadell, l'Enric Sánchez de Sant Sadurní d'Anoia, en Tomàs Alfonso de Terrassa i en Joan Torrecillas de Sant Cugat. A Tarragona la millor nota és el 9,7 de Miquel Edo, Mas de Reus, i a Lleida és el 9,6 de Lucía García, d'Artesa de Segre. En total, 318 estudiants rebran la distinció de la Generalitat per haver tret un 9 o més a la fase general de l'ESPAU.
1: Unes proves que deixen les matemàtiques com l'única matèria suspesa amb una mitjana de cot de 4,18, la més baixa en almenys una dècada i molt per sota del 6,12 de l'any passat.
0: L'examen va generar queixes

0: Baixes i fins i tot va arribar al Parlament. Tot i això, el 95,68% dels estudiants han aprovat la selectivitat, una xifra lleugerament superior a la del 2025. La nota mitjana global és de 6,4, pràcticament igual que l'any anterior, i la nota d'accés a la universitat se situa en el 7,2, combinant un 60% de batxillerat i un 40% de les PAU.
1: En plan econòmica, avui hem conegut dues estadístiques molt reveladores sobre l'estat de salut de l'economia catalana. Per un costat, Catalunya segueix rebent més turistes que mai, i això ho demostren les dades hoteleres. Fins al mes de maig, 2.400.000 turistes han dormit en hotels catalans, una xifra rècord. De fet, fa més d'un any que els hotels catalans registren rècords mensuals de turistes, tant de persones que viuen a Espanya com a l'estranger. Per tant, Ricard, sembla que les polítiques públiques turístiques estan funcionant.
0: Sí, Catalunya ja no només s'ha convertit en un destí d'estat, l'aposta per acollir congressos internacionals i diversificar l'oferta territorial ja omple els hotels com mai durant tots els mesos de l'any. Pel que fa a les dades, el mes de maig torna a confirmar el boom turístic a Catalunya amb un rècord històric de gairebé 2,4 milions de viatgers en hotels i unes pernoctacions que continuen a l'alça fins als 6,2 milions, la segona millor dada des del 1999. Tot i això, aquesta empenta conviu amb una caiguda de l'estada mitjana que marca mínims en bona part per l'augment del turisme, com comentava, de congressos i estades curtes. Aquest perfil explica també que Barcelona segueixi liderant i creixent amb força, consolidant-se com el principal motor turístic de Catalunya.
1: D'altra banda, les exportacions catalanes tornen a mostrar fortalesa amb un rècord històric en un mes d'abril, arribant als 8.700 milions d'euros en vendes, impulsades sobretot pel sector químic, els béns d'equip i l'automoció.
0: El gruix de les vendes es concentra a la Unió Europea amb un augment destacat de l'11,2%, mentre Barcelona lidera clarament l'activitat exportadora. Aquest comportament és normal donat el context d'inestabilitat internacional, amb moltes empreses europees optant per mercats més segurs com el català, on no hi ha ni aranzels ni barreres comercials. En paral·lel, les importacions també creixen, tot i que de manera més moderada, fins als 9.800 milions d'euros, cosa que manté un dèficit comercial de més de 1.000 milions. A més, Catalunya compra sobretot energia per poder fer funcionar la seva indústria. En conjunt, doncs, les dades reflecteixen un bon moment del sector exterior, però reforcen la realitat que Catalunya segueix sent una regió dependent, sobretot a nivell energètic.
1: En plana local, notícia destacada també d'aquest dimarts 22 de juny, la plataforma d'aero, 23 de juny volíem dir, la plataforma d'aerogeneradors prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, està una mica més a prop de ser una realitat. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental favorable al projecte. Marcos Díaz, bona tarda.
2: Bona tarda, Gavi. La declaració d'impacte ambiental, que encara no s'ha publicat al butlletí oficial de l'Estat, marca l'avançada perquè es puguin instal·lar els prototipus d'aerogeneradors a la badia. El PlemCat ocuparà un espai de 7,4 quilòmetres quadrats on s'ubicaran tres molins de 15 megawatts cadascun amb una altura màxima de 261 metres. La plataforma també disposarà d'una boia de connexió flotant i una línia elèctrica soterrada per evacuar l'energia. El projecte compta amb una inversió de 80 milions d'euros, 30 milions provinents de l'Estat i els 50 restants els aportarà la Generalitat.
1: Nova incidència a la línia R3 de Rodalies. La circulació de trens es troba interrompuda entre Vic i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Tampoc circulen els trens entre la Garriga i el Figaró, en aquest cas, a causa d'un robatori de coure.
2: Aquests problemes han entelat la recuperació avui d'un tram que estava fora de servei per obres. Des de l'11 de juny estava tallat el trajecte entre Vic i Torelló i a partir d'avui els trens havien de circular des de la Garriga fins a Ribes de Freser. En aquests moments, els trens circulen entre el Figaró i Vic i hi ha autocars per cobrir el trajecte entre l'estació de Fabri i Puig de Barcelona i Puigcerdà, la Tor de Querol. D'altra banda, la R14 ha recuperat la circulació entre la plana Picamoixons i Vinaixa, tallada per un altre robatori de coure i un posterior incendi en una estació transformadora a Montblanc.
1: A Tarragona, el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels tres menors ofegats a la platja de la Rabassada divendres passat, ha iniciat una recaptació de fons per tal de sufragar els costos de l'enterrament d'un dels nens, ja que la seva família no se'n pot fer càrrec. Les altres dues víctimes seran repatriades al Marroc.
2: De moment ja han aconseguit 5.000 euros pel nínxol, mentre que l'Ajuntament de Tarragona ha assumit les despeses del tanatori. Ara volen aconseguir uns 3.000 euros més per pagar una làpida i altres costos. Ho ha explicat en una entrevista a l'ACN el president del club, Pablo Pedro González.
3: perquè, clar, aquesta família no tenia ni segur ni res. He anat al cementiri a pagar el ninxo, que munten els quasi 5.000 euros, i també aniré a veure la pedra, a veure com me costa la pedra i tal. El costa millor serà en total uns 8.000 euros que tindré que aconseguir.
2: D'altra banda, González ha negat que els tres nens estiguessin saltant des d'una zona de roques, sinó que s'estaven banyant a la platja, a la corrent del qual se'ls va endur fins allà.
1: I la Fiscalia estudia acusar el pare del nadó maltractat a Barcelona d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa.
2: Segons el Ministeri Públic, les lesions que presentava el petit comportaven un risc vital per a ell. Així, la Fiscalia s'oposa també a la posada en llibertat del progenitor, tal com demanava la seva defensa, i suma ara com a motiu el risc de fuga. A més, de reclamar una nova compareixença urgent, justament per augmentar els motius que mantenen l'home en presó provisional comunicada i sense fiança. El jutge va ratificar dilluns la presó de l'investigat, la causa està oberta per maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual.
4: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
5: Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. Recuerda, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
6: Constantes y Vitales lanza una nueva edición de sus premios a la investigación biomédica y prevención en salud. Cuatro categorías y un solo objetivo: apoyar la ciencia en nuestro país. Infórmate en constantesyvitales.com y presenta tu candidatura antes del 30 de junio. Constantes y Vitales, una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.
7: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
8: Próximo destino, Orihuela.
9: El sábado 27 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde Orihuela. Historia, patrimonio, gastronomía, playas y naturaleza. En un destino único donde el Mediterráneo se vive todo el año. Desde el Centro Cultural Miguel Hernández en la Plaza Ramón Sijé. El sábado 27 de junio desde las 12 del mediodía. Con Carlas Lamelo. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Orihuela. Onda Cero, tu radio.
10: Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
11: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
12: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
13: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
14: Hay planes.
15: Mira esto.
14: Que no se pueden rechazar.
16: Lo tengo todo pensado.
14: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus.
17: Yo veo este mundo.
14: En una sola suscripción.
17: Quédate conmigo.
14: Por solo 9,49 euros al mes.
17: Que no se os escapen.
14: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto.
17: Brillante.
14: En un solo lugar.
1: Doncs repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Esclata, Víctor, la bomba Julián.
18: El davanter argentí ha sacsejat l'actualitat del Mundial de Futbol en explicar que vol deixar l'Atlètic de Madrid, que ja ha parlat amb els dirigents del club matalasser per informar-los i que vol complir un somni amb possible referència a fitxar pel Barça.
19: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
20: Si sea algo bueno, te vas.
19: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
18: L'Atlètic de Madrid ja ha comunicat que aquell que vulgui a Julián Álvarez que aboni la clàusula de rescisió del seu contracte, xifrada en 500 milions d'euros, i ha informat que està estudiant la possibilitat de denunciar el Barça a la FIFA per negociar amb un jugador amb contracte en vigor sense estar autoritzat per fer-ho.
1: I mentrestant, Messi continua fent història.
18: Julián Álvarez ha fet aquestes declaracions després de la victòria d'Argentina sobre Àustria per 2-0 a Arlington, que classifica l'albiceleste pels 700 de final. Leo Messi va fer un doplet i amb 18 gols s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials. Estava així de feliç l'argentí.
15: No, felicidad, obviamente, mucha felicidad, sobre todo por el triunfo, un triunfo muy duro. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque ello era muy intenso y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para tener una semana más tranquila y nada, así que contento.
18: Messi, que ahir també va fallar un penal, porta ja 5 gols en aquest Mundial, del que n'és el màxim golejador. Com a Argentina, França també ha aconseguit el bitllet pels 700 de final en derrotar a Iraq per 3-0 a Filadèlfia amb 2 gols de Kylian Mbappé i un de Dembélé. Aquest partit ha començat amb una hora de retard per una forta tempesta. També ha signat un doblet Erling Haaland en la victòria de Noruega sobre Senegal per 3-2 a East Rutherford, mentre que Argèlia s'ha imposat a Jordània per 2-1 a Santa Clara. Ens centrem en els partits d'avui, d'aquesta segona jornada de la fase de grups. A les 7 de la tarda, Portugal buscarà el primer triomf al torneig en el seu partit contra Uzbekistan a Houston, i més tard, a les 10 de la nit, Anglaterra i Ghana aniran a la recerca d'un altre triomf en el duel que els enfrontarà a Foxborough. Ja de matinada, a la 1, jugarà el partit entre Panamà i Croàcia a Toronto, i a les 4, Colòmbia es veurà les cares amb la República Democràtica del Congo a Zapopan. Encara en futbol, el Girona ha presentat avui el seu nou entrenador per la propera temporada a segona divisió, Quique Álvarez, que fins ara dirigia el filial gironí. Quique ha deixat clar que l'objectiu és l'ascens a primera.
1: Parlem de bàsquet, la Lliga ACB se li complica al Barça.
18: Perquè va perdre contra el València Bàsquet 80-88 al Palau Blaugrana en el tercer partit de la final del playoff pel títol de la Lliga Endesa, amb la qual cosa l'equip de Xavi Pascual ha tornat a perdre el factor pista. De fet, si els de Pedro Martínez guanyen demà el quart, que també es disputarà al Palau, ja seran campions. Pascual parla de derrota dura.
16: Bueno, primer de tot, l'equip ha posat tot el que porta dins. Arribem una mica justos de forces, però hem posat tot. Per tant, res a retreure. Segon, agrair al públic una vegada més tota l'ajuda que ens ha donat avui. I després, pues, lògicament, és una derrota jugant a casa, que havent recuperat el factor pista, doncs és sempre dura. Però bé, ens hem d'aixecar i hem d'estar llestos pel partit del dimecres i intentar competir, intentar guanyar i anar al cinquè definitiu.
18: En futbol sala, la final del playoff pel títol de la Lliga de Primera Divisió es trasllada a Múrcia, concretament al Palau d'Esports, on a 8:15 s'enfrontaran el Pozo i el Barça en el tercer partit de la sèrie. Com que els blaugranes van imposant els dos primers i tornen a guanyar avui, ja es proclamaran campions. L'entrenador Javi Rodríguez no vol esperar ni un partit més.
17: Que ahora mismo ellos están muy heridos, pero que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Es con el objetivo que vamos, sabiendo de las dificultades que vamos a tener en todo momento durante los 40 minutos, pero hay que saber sobreponerse a todos los estados.
18: Cas de ser necessari un quart partit, aquest es disputarà dijous, també en pista murciana. Dos apunts més, molt ràpidament, Ducati ha fet oficial la renovació de Marc Márquez fins al 2028. La marca italiana s'assegura la continuïtat 2 anys més del vigent campió del Mundial de MotoGP, i avui 100% segur que coneixerem el campió de l'hoquei Lliga, ja que el Liceo i l'Igualada jugaran el cinquè partit de la final, al definitiu duel, a 9:15 al pavelló de Riazor, a la Corunya.
1: Gràcies, Víctor, bona tarda.
18: Bona tarda i bona revetlla.
1: Igualment. Doncs precisament per la revetlla de Sant Joan hem de parlar també de música, i és que l'Estatit continua a l'Ítaca a Sant Joan amb 31 fam com a cap de cartell.
21: I és que avui sóc atent, avui sóc atent. Aquesta és la cançó que s'enamoren els nens de l'art.
1: La platja gran de l'Estatit es tornarà a convertir en l'epicentre del festival per excel·lència durant la nit de Sant Joan a la Costa Brava. A la Costa Brava i 31 fam no seran els únics que actuaran aquesta nit. També es podrà gaudir dels concerts de Venus, Cupido i Barri B. Després de la revetlla, el festival continuarà a partir de dissabte la seva programació en diversos municipis de l'Empordà. Nosaltres ens acomiadem. Gràcies, com sempre, per la seva atenció. Bona tarda i bona revetlla.
22: Són les 3 de la tarda en Canàries.
0: Noticias en Onda Cero.
22: Buenas tardes, 3:03. Resumimos el día. En el Congreso comienza a esta hora el último pleno ordinario antes del verano, en el que mañana, a partir de las 9, comparece el presidente Sánchez.

0: més gran.
1: D'aquesta manera descrivia Jaume Sisa la nit d'avui, 23 de juny, nit de coques, petards i música. Una nit que aquest any arriba de bracet de la primera onada de calor de l'estiu. Per tant, cal consciència, cal prevenció, tant amb les fogueres per evitar incendis. De fet, en tenim un actiu a Tremp, com també a la carretera, ja que és una de les nits amb més mobilitat de l'any. Com estan ara mateix les carreteres? Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem destacant que l'autopista AP7 està tallada a Riudellots de la Selva en sentit Girona per un accident amb dos camions implicats. Això ha provocat 10 quilòmetres de retenció. Es fan desviaments obligatoris per la sortida de Masnet de la Selva. Recordem que es pot agafar la C32 i la 2 o bé la C35 i la 2 com a possibles rutes alternatives. Encara a l'AP7 hi ha lentitud amb Montornès del Vallès en sentit nord. També hi ha intensitat de Tarragona en sentit sud, en aquest cas per un accident. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. La C32, l'autopista del Maresme va molt carregada a l'Ella i de Premià de Mar a Mataró en sentit nord. A la Pota Nord, a la B20 i aturades a Montgat en sentit Mataró. A la C65 hi ha retencions entre Quart i Llambilles en sentit Llagostera. A la C31 hi ha cua a Torroella de Montgrí en sentit Figueres. A la 2 hi ha retencions a Caldes de Malavella en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril. També a la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. La Nacional 340 va molt carregada al Vendrell en sentit sud i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de encara hi ha lentitud i aturades a Horta en sentit Besòs per anar cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Per tant, ja anotem totes aquestes qüestions que ens comentaves i fem ara un cop d'ull a tota l'actualitat de la jornada d'avui amb el Marcos Díaz. Marcos, què tal? Bona tarda.
3: Molt bona tarda, Lola.
1: Una vintena de dotacions de bombers treballen en un incendi de vegetació forestal a la serra de Gurb, a Tremp. El foc s'ha declarat a la zona del forat del Graill, en una àrea de difícil accés. Les flames cremen amb una intensitat entre mitja i baixa i el flanc esquerre avança per la carena.
3: Els possibles incendis, Lola, són, de fet, la gran preocupació d'aquesta revetlla de Sant Joan. Un total de 110 municipis de 12 comarques tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa. Això suposa un risc molt alt d'incendi per les altes temperatures i la baixa humitat. El perill més important es troba a les comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. A la capital del Segrià s'assoliran els 41 graus i a Tàrrega els 40. Enmig d'aquest escenari, Protecció Civil ha demanat molta prudència i responsabilitat a la ciutadania amb el llançament de petards i les fogueres. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha anunciat limitacions especials en aquelles zones amb més risc.
4: Els ajuntaments són els que saben allò que està autoritzat i el que no, i des del govern el missatge és allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci.
3: Com a norma general, cal recordar que està prohibit

0: d'encendre foc o llançar material pirotècnic a menys de 500 metres de zones forestals. D'altra banda, la calor també està provocant estralls entre la ciutadania. Ja són 151 les persones ateses per les altes temperatures.
1: Doncs precisament en aquest sentit volem saber què ens espera pel que fa a la calor de cara a demà, 24, dia de Sant Joan. Noelia García, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Demà dimecres i festiu a Catalunya continuarà la calor amb intensitat i les altes temperatures. Baixen lleugerament, però encara superaran els 40 graus a zones de Lleida i més de 36 graus a gran part de l'interior. La nit també serà bastant càlida, amb mínimes de 23 graus a Barcelona i a Lleida, 22 a Girona i 21 graus a Tarragona. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Noelia. Sant Joan és coca, després en parlarem, són fogueres i també són petards, un tema que sovint genera controvèrsia entre aquells que els gaudeixen i els que els pateixen, persones amb sensibilitat auditiva i animals de companyia. És per això que cada vegada més prenen importància els petards de baixa sonoritat. Ens ho explica la Montse Valls. Montse, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, és que cada vegada més regna la idea que els petards no necessàriament han de fer soroll per fer festa. En aquest sentit, els petards de baixa sonoritat són tendència, ja que ajuden a tenir una festa més inclusiva i respectuosa. Les empreses del sector, com Petards La Traca, aposten per productes on la llum i els colors siguin els protagonistes. Ho ha explicat a la ciutat el CEO de La Traca, Jordi Brau.
4: Realment, doncs, bueno, la baixa sonoritat és això. Qualsevol artifici pirotècnic, menys evidentment les traques, els trons, podem treballar amb baixa sonoritat i podem tindre efectes que facin color sense que ens faci una explosió.
3: Com dèiem, uns petards silenciosos que ajuden al benestar de les persones amb sensibilitat auditiva i també dels animals de companyia, i és que segons el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, entre un 25 i un 50% de gossos i gats pateixen por pels petards. En aquest sentit, els experts recomanen preparar una zona segura dins de casa. Verónica Araunavenya és la presidenta del CCBC en declaracions a Onda Cero.
5: Aquest lloc ha d'estar el més aïllat possible del soroll, amb finestres tancades, si tens aire condicionat, si li pots posar el que diem sorolls blancs o música o algun tipus de soroll que ell reconegui com a no agressiu. Aquesta preparació del lloc, en alguns casos de fòbies lleus, ja és suficient com que el gos o el gat ja hi hagi una sensació de que no passa res.
3: També recomana no renyar l'animal, no forçar-lo a sortir i passejar-lo en hores tranquil·les, sempre amb arnès, per evitar fugides. En casos més greus, es pot consultar el veterinari per valorar tractaments ansiolítics.
1: Gràcies, Montse. Vols assistir a la preestrena de Viatge al País dels Blancs? La inspiradora història real d'Osman Umar arriba als cinemes el 26 de juny i a Onda Cero et volem convidar a veure-la abans que ningú el proper 25 de juny als cinemes Verdi de Barcelona. Escolta el programa, escriu-nos a través de les xarxes socials i aconsegueix la teva entrada doble.
6: Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
7: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Vente a la Mutua y todos contentos.
8: Condiciones en Mutua.es.
9: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto. Sin pagar más, ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de Fines Sociales. Ya disponible en tu declaración de la renta.
1: Doncs amb mobilitat, amb un pla de més de 4.300 milions d'euros en una dècada.
0: Sí, la proposta triplica la inversió dels anys de la crisi i promet arribar fins als 600 milions anuals a partir del 2030. El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que l'objectiu és revertir més d'una dècada d'endarreriments.
10: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
0: Ara bé, l'anunci arriba en un context de desconfiança ciutadana, amb incidències recurrents a Rodalies i una mobilitat que continua sent un dels principals maldecaps de Catalunya. El repte, més enllà de les xifres, serà convertir els anuncis en obres reals i visibles. El pla inclou projectes clau com el perllongament de línies de metro i de ferrocarrils de la Generalitat, noves carreteres i infraestructures logístiques amb Barcelona i les connexions territorials com a grans eixos.
1: Govern i Comuns tanquen definitivament els últims serrells sobre la llei per regular la compra d'habitatges a Catalunya. Ricard Jiménez, bona tarda.
11: Bona tarda, Lola. Sí,

0: Després de molts mesos de negociacions per donar suport als pressupostos de la Generalitat, els comuns han aconseguit el que volien, i és que el govern reconegui, com ells, que és ser un gran tenidor. David Cid és el seu portaveu.
1: Que bàsicament el que cada...

0: i doncs habitualment hem pogut teixir aquests acords vinculats a l'habitatge, doncs puguem veure quines esmenes i com s'ha de modificar aquest text perquè pugui tenir el màxim de suport possible o en tot cas el suport que faci que es pugui aprovar.
1: El que s'hi han acordat amb Esquerra i la CUP és que aquesta llei es tramiti per via ràpida i es pugui debatre al Parlament els dies 7 i 8 de juliol, l'últim ple abans de marxar de vacances.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, hauran de comparèixer el proper 14 de juliol al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de policies en una assemblea docent. I qui no haurà de comparèixer al Parlament és el president de la Generalitat, Salvador Illa, pels presumptes casos de corrupció que envolten el PSOE, tal com havien sol·licitat PP i Vox.
3: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272. Verisur.
2: Avui els alumnes que van fer la selectivitat ara fa dues setmanes han pogut saber les notes dels seus exàmens i la millor nota de l'ESPAU d'enguany a Catalunya ha estat per la Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, que ha tret un 9,9. La podem saludar a la brúixola. Laura, què tal? Molt bona tarda.
4: Hola.
2: Enhorabona, primer de tot.
4: Moltes gràcies, moltes gràcies.
2: Com estàs vivint aquestes hores?
4: Estic ara molt emocionada encara no processo que sigui la millor nota. També estic molt impressionada perquè no m'esperava, vull dir, tanta reacció, que sé com el centre d'atenció durant un moment és molt fort.
2: Tinc entès que ahir et va trucar la consellera d'Universitats per donar-te la notícia. Com va ser aquell moment? Què et va dir la consellera?
4: Sí, estava... Bé, ara estic a Menorca de vacances i ahir també vaig arribar i vaig a una trucada i la vaig agafar i em va parlar la consellera d'Universitats. I em vaig quedar quasi sense paraules, no sabia com reaccionar, no sabia què dir-li. I em va explicar això, que havia tingut la millor nota de la fase general de Catalunya. No me va dir quina nota exacta, però em vaig quedar molt emocionada. Em va dir que ja havia parlat amb la meva mare i amb la tutora. I em vaig quedar super sorpresa i era com si no pogués estar passant, de veritat.
2: Clar, i això com ho vas celebrar? Perquè entenc que estaves de vacances a Menorca, sí. Per tant, no sé si amb amics o amb la família, però la cosa és que imagino que alguna celebració veu fer.
4: Sí, estic aquí amb les meves amigues, però el que passa és que ahir vaig decidir no celebrar-ho bé, perquè vull aprofitar avui que és Sant Joan, bé, és la Revilla de Sant Joan, i amb les amigues volem sortir a Ciutadella, a veure tot l'ambient, a veure els cavalls i a celebrar la festa. I ahir vaig preferir descansar, ja que sabia que m'esperava un dia molt llarg. I també portava molt d'estrès a tot el viatge, clar. Però avui sí.
2: Què t'ha dit el teu entorn, la família, els mestres també?
4: Estan tots molt contents, les meves amigues estan molt emocionades. Ara estic rebent molts missatges, estic una mica atabalada de tanta gent que encara no he contestat a ningú perquè de cop tants missatges no saps ni per on començar i amb tantes entrevistes, però tots m'estan felicitant i estan molt contents tots.
2: M'alegro molt, no et farem perdre gaire més el temps, que imagino que tens missatges a respondre i també unes vacances a gaudir, però quin grau vols estudiar tu? Perquè has tret un 9,9 a l'ESPAU, entenc que això vol dir que al batxillerat tenies un 10?
4: El batxillerat de la nota general em va quedar un 9,91 també, igual que això, i m'agradaria estudiar el doble grau de traducció i interpretació i llengües aplicades, que es fa a la Pompeu Fabra.
2: Molt bé, clar, hi ha aquesta falsa concepció de que si es treuen notes tan altes és perquè es vol entrar a professions més aviat del ram científic, i no és el teu cas. No sé si creus que també hem de valorar encara més les humanitats, les ciències socials.
4: Sí, és clar, perquè les carreres dels científics sempre tenen molta demanda i per això tenen aquestes notes, però la nota de tall no defineix la validesa del grau. Tots són igual de necessaris i d'importants, i encara més les humanitats, igual que les ciències,

0: Bé, jo les tinc al mateix nivell. Per mi no poden existir les ciències sense les humanitats i a l'inrevés. I ara encara més en aquesta ciutat que cada vegada menys gent està interessada per les humanitats. Per exemple, al meu institut, a segon només érem dos. I estan donant molta prioritat a les carreres científiques i tecnològiques. Crec que és molt important reivindicar tot l'estudi humanístic que ha sigut essencial a la nostra societat des dels seus inicis i que no podem preveure un futur sense humanitats, que és completament necessari
1: doncs
0: i que cal posar-les en valor.
1: Ens quedem amb aquesta idea, amb aquest valor de les humanitats. Laura Tallada, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola. A gaudir molt de les
0: gràcies,
1: vacances i també a celebrar-ho. Enhorabona, que vagi molt bé.
0: Vale, moltes gràcies.
1: Gairebé un 96% dels estudiants catalans han aprovat les proves d'accés a la universitat. És un percentatge una mica superior al de l'any passat. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha reconegut que la nota de matemàtiques, que ha estat la més baixa en una dècada, no és satisfactòria, però ha rebutjat que l'examen fos molt complicat, tal com han denunciat alguns estudiants.
2: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura. Torno a enfatitzar, la consellera està expressant l'opinió d'aquests experts.
3: La brúixola amb Lola Sorribas. 99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
4: Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y puedes financiar hasta en 12 meses. Del 18 al 30 de junio en Hipercor y en hipercor.es. Paga cómodamente tus compras con tu tarjeta El Corte Inglés en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. es sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
5: Ángela es directora de operaciones en Panaderías Centeno. Ella hace que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Alberto, su jefe, quiere dejar la empresa para hacer otras cosas. Con sus compañeros están pensando en comprar la empresa. Es un momento clave para ella y sabe perfectamente qué va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
6: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenia Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
1: En una hora i 10 minuts arriba la sintonia d'Onda Cero, la brúixola del Ràdio Estadio. Què ens espera avui, Albert Arranz? Bona tarda.
7: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Ràdio Estadio Catalunya d'avui escoltarem Julián Álvarez, davanter argentí de l'Atlético, pretès pel Barça, assegurant que ha demanat ser traspassat als dirigents del club matalasser. Repassarem la darrera jornada de la Copa del Món de Futbol amb triomfs d'Argentina, França i Noruega i doblets anotadors de Messi, Mbappé i Haaland. La notícia és que s'estrena Cristiano Ronaldo. L'estan jugant contra Uzbekistan. Minut 17 de la primera meitat. Ronaldo ha obert el marcador. Ara dominen, després del gol de Nuno Mendes, 2-0, els de Robert Martínez. Escoltarem Quique Álvarez, entrenador del filial del Girona, designat avui nou entrenador del primer equip per assolir el retorn a la primera divisió la propera temporada. La farem petar amb el pioner de la natació artística masculina al nostre país. Una presència inèdita d'ells en aquesta disciplina a nivell internacional fins a la seva incorporació el 2015. I farem un cop d'ull a tota l'actualitat del món del motor en dues i quatre rodes al nostre gas a fons en el dia en què el pilot de Cervera, Marc Márquez, ha ampliat el seu contracte dues temporades més amb la seva escuderia Ducati. Tot plegat de 2 de 9 a les 10 en punt de la nit.
1: Gràcies, Albert. Bona tarda.
7: Que vagi bé.
1: Avui per la Revetlla de Sant Joan hem de parlar també de música i és que a l'Estartit continua l'Ítaca Sant Joan amb 31 fan com a cap de cartell.
8: La platja gran de l'Estartit es tornarà a convertir en l'epicentre del festival per excel·lència durant la nit de Sant Joan a la Costa Brava i 31 fam no seran els únics que actuaran aquesta nit. També es podrà gaudir dels concerts de Venus, Cupidó i Barri Vip. Milers de pájaros cantando. Després de la Revetlla, el festival continuarà a partir de dissabte la seva programació en diversos municipis de l'Empordà.

0: El 26 de juny i a Onda Cero et convidem a veure-la abans que ningú el proper 25 de juny als Cinemes Verdi de Barcelona. Escolta el programa, escriu-nos a les xarxes socials i aconsegueix la teva entrada doble. Una bona revetlla té la música com a protagonista, però també té els petards i també la coca de Sant Joan, un dolç típic a Catalunya i altres zones del Mediterrani com la Comunitat Valenciana, amb la que donem la benvinguda a l'estiu. Per parlar de les postres que aquesta revetlla guarnirà en les nostres taules, tenim el president del Gremi de Pastissers de Catalunya, Miquel Zaguirre. Senyor Zaguirre, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: A veure, quantes hores han treballat aquesta passada nit per tenir-ho tot a punt?
1: Bueno, moltíssimes. Hem fet torns, però sí, sí, la veritat que la coca artesana de pastisseria és un producte que es fa el dia anterior i que es comença a pastar i que s'ha de coure hores abans de vendre aquesta coca. Llavors, sí, sí, hem fet torns, però hem treballat en continu.
0: Suposo que veure també la satisfacció de la clientela, el goig que fa veure els aparadors amb tot l'assortiment de coques, diguem que compensa la son perduda.
1: Exacte, exacte. Sí, la veritat que aquests dies doncs, fa goig entrar en una pastisseria. I també ens fa goig i ens agrada moltíssim quan moltes vegades veus, no?, que són noves generacions també que venen a comprar la coca, no?, que abans l'havien comprat els seus pares, però ells ara s'ajunten amb els amics o família i volen portar la coca de la pastisseria de confiança, no?, on sempre han menjat aquesta coca, no? I aquestes comandes fan molta il·lusió, la veritat que fan molta il·lusió.
0: Clar, és la il·lusió de mantenir la tradició, no?, que jo crec que és important. A veure, una de les característiques que tenen aquestes coques són els pinyons, que sempre diem que són cars. Quin és el preu mig de les coques en general aquest any?
1: Bueno, però a mi, realment podríem parlar, no?, millor que una coca entre de 4 a 6 persones podria anar al voltant del 20-23 euros. Uh-huh. Clar, depèn molt també, no?, si la coca farcida, si no va farcida, no?, però una coca amb tires de crema per sobre podria anar al voltant d'aquest preu. Uh-huh.
0: Tenint en compte les coques que ja s'han anat venent en les últimes hores i les que encara queden, quina és aproximadament la previsió de vendes que tenen de cara a aquest Sant Joan?
1: Moltes, moltes coques. La veritat que en el moment que la diada cau així com aquesta revetlla cau entre setmana, diguem, no?, que és dimarts, dia 23, llavors es comencen a vendre coques el cap de setmana anterior, es venen moltes coques al dia 23, és una revetlla que hi ha molta gent que la celebra al seu poble o a la seva ciutat, i també hi ha molta gent que marxa a una segona residència o a la costa, al càmping, i realment també, doncs, tant les pastisseries de l'interior com les pastisseries de la costa o muntanya es preveu una bona venda de coques.
0: Quines són les que tenen més èxit? A veure.
1: A veure, la coca més venuda, potser, que entre tots els pastissers, no?, sí, és la coca de brioix amb tires de crema i cireres. Uh-huh. Aquesta coca és tradicional, no? Aquesta es ven moltíssim. Ara bé, clar, tenim també el que és la coca de fulla amb jardons, que és un èxit també i és una aposta segura, i com no, la coca de brioche amb fruita confitada, aquesta fruita, no?, que veiem amb la cirera, el meló o la taronja. Són les tres potser que més es venen. Tot i que últimament també tot el que són les coques farcides s'estan venent moltíssim. Tota una coca farcida de nata, de trufa o amb una bona crema pastissera feta amb la seva infusió de cítrics i canyella o vainilla són les que també estan tirant molt fort, molt fort.
0: Mm-hmm. Clar, en funció de a quin lloc es vagi a comprar la coca, la veritat és que hi ha verdaderes barbaritats amb la connotació positiva de la paraula, perquè la veritat és que la creació és infinita, això està clar. No sé si té alguna recomanació així per sortir-nos-en de les clàssiques.
1: Bueno, realment, tot el que gira, i amb el meu gust, que gira al voltant del que pot ser un fruit sec, no?, és a dir, que li fiquem una mica d'ametlla o una mica d'un prenent d'avellana, no?, barrejat amb aquesta nata, doncs per mi seria un èxit segur també d'una coca que podria triomfar moltíssim.
0: Doncs prenem nota, que ho prenguin també aquells que encara doncs no l'han comprat i que tenen ganes de sorprendre algú, ja sigui aquesta nit o bé demà. Ja per acabar, a veure, la coca és un producte gairebé exclusiu de la Revetlla de Sant Joan. És cert que per això suposo que esperem també aquesta data amb tantes ganes, però vostè seria partidari de desestacionalitzar les coques, una mica com ha anat passant amb els torrons?
1: Jo crec que en el tema de les tradicions, no? Les tradicions tenen la seva raó de ser, també. Moltes vegades aquestes tradicions que tenim, no? O sigui, és l'època de la tardor, no? Quan fem els panellets, i fer-ho una altra època costa moltíssim, perquè és el moment que millor ametlla tenim. Vull dir, tot això està una mica lligat a les tradicions i a la nostra gastronomia i als nostres productes d'aquí, del nostre país. Llavors, seria molt complicat de moure. La coca de Sant Joan, doncs, també té moltes continuacions amb el solstici d'estiu, comença l'estiu, aquesta forma allargada, no?, que quan es va començar a fer amb aquesta forma era perquè és més llarg, no?, el dia que la nit, per això té aquesta forma aixovalada. I, no sé, jo crec que és com si aquests dies la coca de Sant Joan estigués més bona, no?, que en una altra època.
0: Em sembla interessant aquesta relació entre la forma de la coca i com de llarg és el dia i la nit, una nit, la d'avui, que és la més curta de l'any. Així que, Miquel Zaguirre, president del Gremi de Pastissers de Catalunya, moltíssimes gràcies, èxits i molt bona tarda, bona revetlla.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bona revetlla també.
0: Nosaltres ara fem una petita pausa per la publicitat i obrim aquesta segona part de la brúixola en què parlarem sobre cultura, literatura i també salut mental. Som-hi.
2: La brúixola amb Lola Sorribas. La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.

0: ¿no? Dejarlo muy claro de no va a haber un alivio normalmente. La comprobación celotipia de voy a ver si me están engañando o no, normalmente nunca producirá calmas, solamente producirá más refuerzo, como decimos. Con lo cual, intentar cortarlo de raíz normalmente suele ser lo más, dependiendo de cada persona, ¿no? Pero suele ser lo más práctico y lo más útil para evitar un sufrimiento propio i ajeno.
1: Doncs quedem amb aquesta importància de l'autoconeixement. David Cueto, com sempre, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, molt bona tarda.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Muy buena tarde.
2: Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
2: Vente a la Mutua y todos contentos.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN. Tiri, tiri,
5: tiri. Hola, soy Tipo Directo y mientras escuchas Onda Cero, atento.
6: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Ara a la brúixola volem parlar d'un espectacle que porta l'essència del teatre a aquell espai on tot pot passar i on res està escrit. És Corta el cable rojo, un show d'improvisació que converteix cada funció en una experiència única perquè són els mateixos espectadors qui donen les idees i els actors han de construir les històries, els personatges, les situacions i fins i tot, atenció, crear cançons en directe. L'espectacle es pot viure ara a Barcelona fins al dissabte dia 5 de setembre amb un repartiment format per intèrprets que viuen l'escena des del risc, podríem dir, la rapidesa mental, la connexió també amb el públic i avui ens acompanyen dos dels seus participants, la Mai Boncompte i el Manu Prades. Què tal, com esteu? Bona tarda.
7: Bona tarda.
8: Hola, bona tarda, molt bé.
1: A veure, per posar-nos en situació, Mai, què és exactament Corta el cable rojo i què es trobarà algú que vingui a veure aquest espectacle per primera vegada?
8: Doncs Corta el cable rojo és un espectacle de comèdia, comèdia improvisada, que es crea a partir de les suggerències o de la informació que ens dona el públic allà, en aquell moment, en vivo i en directo. O sigui, i bueno, el que fem és fer comèdia de, bueno, comèdia a partir de les històries de cadascú que participa.
1: Clar, això fa que cada obra sigui especial i sigui diferent. Fins quin punt, Manu, el públic és un actor més, podríem dir, de l'espectacle?
7: Doncs fins i tot perquè es treuen, com diria jo, es crea com un microclima, ¿vale? Que surt la gent sabent coses d'altra persona i fins al punt de, i això són coses que ens han dit, a la gent que treballa a taquilla i tot això, que la gent es fa fotos amb una persona que ha participat a l'espectacle només dient o la informació o que ha intervingut en alguna dificultat o el que sigui, doncs ells, la gent, o sigui, fins i tot és com el senten com protagonista, com un més, no? Com el que ha portat tota la informació per aquella història i ha sigut carismàtic, no? Doncs això, evidentment que hi ha gent que, bueno, que si no vol participar, no es participa i ja està, no et forçarem. Però hi ha gent que ve amb moltes ganes de dir, pues mira, yo quiero escuchar este tipo de historia, no? I participa.
1: Clar, és interessant perquè al final l'obra i vosaltres serviu de cable d'unió entre les diverses persones que venen a veure l'espectacle. Mai, volia preguntar-te també per la preparació. Abans de pujar a l'escena, no sé si teniu algun tipus de això, preparació abans de començar o precisament la gràcia és directament entrar al buit i a veure què em trobo.
8: A veure, nosaltres normalment quedem una hora i mitja abans, provem tots els micros, arreglem tot, i clar, pensa que és un espectacle bastant musical. Tenim un músic en directe, el Modesto Lai, i llavors el que fem és

0: provem, cantem, rimem, fem cançons inventades allà, doncs jo què sé, sobre... Mira, vamos a cantar del que ens ha passat avui. I això és l'únic que fem. I així com a ritual ens prenem un cafetet a baix, al camerino, doncs ens concentrem, ens expliquem anècdotes, perquè clar, nosaltres el que necessitem és tenir el cervell molt, molt despert, saps? O sigui, està a la que pilla qualsevol cosa, saps?
1: Clar, això també fa pensar en ja no només la preparació prèvia d'aquell moment, sinó el fet de preparar-se per ser un actor d'aquestes característiques, perquè la improvisació sembla una cosa molt lliure, però imagino que darrere hi ha molta, molta tècnica i que t'has de preparar. No sé si, per exemple, m'ho invento, davant d'una història d'amor o de por o de feina, doncs vosaltres ja teniu una sèrie de paràmetres més o menys preparats a través dels quals podeu jugar amb la història que després us proposen els espectadors.
0: No, no, que va, nosaltres anem al salt al buit total, perquè a més, aquella història que tu dius de por, de feina, del que sigui, cada vegada és diferent, perquè la por vindrà donada per la cosa que hagi demanat la persona del públic o la història de la persona del públic. Per exemple, nosaltres demanem molt aquest dediques, per exemple, no? I si ens dius, soy ingeniero aeroespacial, pues aquella història serà terror aeroespacial.
1: Clar.
2: Sí, sí. I soy administrativa de l'administració, que això ens ha passat. I hem fet una història de l'administrativa de l'administració. O sigui que, sí, sí, o sigui, del que ens posin per davant, el que hem de sempre intentem que tinguis l'ofici que tinguis, tot i ser comptable, i que és molt respectable i os necessitamos a todos, però ser comptable no és un Dragon Khan de PortAventura, no és que estàs davant un ordinador i tot el dia repassant números, els pobres. Doncs hem de fer que aquella història del comptable sigui superatractiva i molt dinàmica amb el públic.
1: Clar, en aquest sentit, perquè ens en fem una idea, ens hem d'imaginar que abans de l'obra la gent ha escrit, per exemple, en un paper o a través de web, etc., doncs aquestes preguntes, o bé que les pregunteu allà i feu passar un micròfon, com funciona?
2: Preguntem en directe.
1: D'acord.
2: Sí, perquè et diré una cosa. Saps què passa? Que si tu agafes un paper i no l'ha escoltat ningú, potser te l'estàs inventant o potser pots fer omissió d'aquell paper. Si escrius per web, el mateix. No, nos han dicho esto. Ja, i si no, no, què? Saps? O sigui, i en canvi allà escoltes al públic dir-ho en directe.
1: Manu, no sé si després de tantes funcions encara hi ha moments en què penseu això no sé si ho traurem o com ho traurem.
2: No, perquè jo confio sempre en els meus companys, no? O sigui, és com, bueno, si no se m'ocorre a mi, ja se l'ocorrirà mai o a Ionai que com ho traurem cap davant. O sigui, no, fa molt temps que no. I a més que sempre hi ha una màgia, que comences tu a fer una cosa i de cop i volta veu el teu company i dius, oh, que bien, que guai. O sigui, que és sumar i sumar.
1: L'experiència és un grau i també la comunicació i l'entendre's amb el company encara més. Volia parlar, també ja ho hem anat introduint, de la improvisació com a tal. Mai, què té aquest gènere que creus que enganxa tant per qui està a l'escenari com també per qui el mira?
0: Doncs mira, jo crec que el que té la impro, que enganxa absolutament, és que es crea la història al cap del públic i al nostre cap alhora. Perquè cap dels dos sabem el que passarà. I al públic li encanta veure't patir, en el cap i a la fi. I al públic li encanta veure't suar creant una història que ells diuen, buah, això és impossible. I crec que aquesta és la màgia de la impro, la dificultat que té i la complicitat que es crea entre l'espectador i l'actor a l'hora de construir una història que els dos saben que va des de zero.
1: Clar, imagino que aquí l'error també forma part del joc. No sé com aprèn

0: una actriu o un actor a no bloquejar-se quan una idea, per exemple, doncs no està funcionant.
1: Clar, l'error sempre suma, sempre suma. O sigui, primer perquè a la impro sempre diem que no existeix l'error. L'error no existeix perquè qualsevol cosa que puguis fer, que tu diguis que tu pensis, buah, he fotut la pota o el que sigui, allò és una informació plus, un joc plus, una cosa que dona riquesa a la història, segur. No existeix l'error. Llavors, tot ho convertim, li donem la volta i tot ho convertim en part de la història, en positiu. O sigui que això és aquesta és el que diem nosaltres la màgia de la impro, no?
0: No sé si recordeu els dos, alguna proposta en concret d'algun espectador o espectadora que diguéssiu especialment, ostres, això és complicat o és impossible, o potser una que heu gaudit especialment, que en teniu també un bon record.
2: Bueno, et podria dir una que potser mai diu la mateixa, que és la guerra de los emús, per exemple.
0: A veure, explica'ns.
2: Que, bueno, que va sortir, nosaltres tenim una ruleta on surten els continents, surt també tierra, mar, aire, Espanya i Catalunya, ¿vale? Perquè el que demanem sempre són referències històriques. I clar, o sigui, tenim també coses molt locals perquè quan nosaltres estudiem t'ensenyen coses molt locals, no? Uh-huh. I va sortir Oceania i una persona va dir la guerra de los emús. I jo, què collons és això, la guerra dels emús? I va ser que els emús van guanyar, o sigui que és un animal, van guanyar a l'exèrcit d'Austràlia. Uh-huh. I clar, van fer aquesta història i no sé, jo... és d'aquestes coses que se'm queden al cap. O sigui que jo de emú, clar, evidentment... i bueno, no sé, va estar molt guai, molt guai. No sé si mai té una altra, que segur que té.
0: Ara bueno, li pregunto, sí, de fet, estava pensant que a més és una manera també de compartir coneixement, no?, entre els espectadors, amb això que esteu explicant.
1: Clar, nosaltres sempre diem que aquest espectacle és molt cultural, no?, i ho diem una mica com entre la broma i la seriositat, perquè en realitat s'aprèn moltes coses d'història i moltes coses, moltes referències, perquè el primer joc és un aconteixement històric. Hi ha molta gent que no té ni idea. Fem coses que nosaltres, fins i tot nosaltres, no tenim ni idea del que ha passat. Però bueno, hi ha un moment, per exemple, que jo recordo amb molt divertiment, que hi ha un tros de l'espectacle al final que li cantem una cançó a una persona que estigui celebrant alguna cosa. I va venir un noi de Biscaia que venia a celebrar que la seva nòvia l'havia deixat pel seu germà bessó.
0: Ostres!
1: I a més, els havia enganxat en pleno. I llavors pues, venia a celebrar pues, això, no? I clar, li vam fer una cançó tan divertida, perquè clar, fem una cançó improvisada al moment. Uh-huh. A nosaltres només ens has de donar... som com bèsties esperant la carn, saps? I la carnafa. I clar, li vam dir de tot, li vam dir que si es quedava prenyada no passava res perquè tenien el mateix ADN. Bueno. Llavors,
2: que si ella s'havia quedat amb el hacendado dels dos.
1: Sí, que s'havia quedat amb la marca blanca dels dos. Bueno, va ser molt divertit. Tan divertit que molts mesos després, 6 mesos o així, va venir el germà, o sigui, van venir els dos junts, els bessons, des de Biscaia, a dir-nos, a veure l'espectacle, clar, i a dir-nos que s'havien reconciliat i que ja l'havia deixat a l'altre també. I que bueno, doncs pues això, no? Però és que són coses entranyables, que la gent torni, home, la gent torni a dir-te alguna cosa, perquè s'ho ha passat tan bé que...
2: Sí.
1: Aquestes coses meravelloses, la màgia, que dic jo.
2: Jo estava esperant que els bessons diguessin que la noia els havia deixat pel pare dels dos, saps? Però no.
0: No va ser el cas, no? No, però és veritat que al final que es crea aquest vincle, no?, de que inclús ells volen continuar, o sigui, volen que continueu sent part de la seva història, i ja imagino que en alguna d'aquests dos espectacles, ja sigui primer

0: amb el germà que li han trencat el cor o bé després amb els bessons, seria un d'aquells exemples en què deuríeu veure com després la gent els demanava fotos
1: Ah,
0: que ens explicàveu
1: exacte.
0: abans.
1: Exacte.
0: Una cosa que també us volia preguntar sobre l'emoció i el riure, què és més difícil d'aconseguir en l'espectador quan estàs improvisant?
1: Quan estàs improvisant, bueno, a veure, per mi el riure és molt complicat. L'emoció sempre es pot ajudar amb una música, amb... Ostres, l'emoció és difícil, però per mi el riure és molt difícil perquè cadascú té un sentit de l'humor diferent i coses a la memòria molt diferents. Evidentment, l'humor té dos conceptes bàsics, que un és la sorpresa i l'altre és l'autoidentificació, no? Amb el que està dient el còmic. I sí que és cert que l'emoció també té una part d'autoidentificació, però bueno, tu et pots emocionar amb algú que ha tingut una pèrdua familiar i tu no l'hagis tingut, saps? Vull dir que, no sé, per mi són dues coses molt difícils, però fer riure és molt difícil.
0: Ja per anar acabant, Manu, ens heu explicat també que hi ha aquest punt de música. No sé si és imprescindible en aquest cas cantar bé o tot això, diguem, que passa a un segon pla i el més important, doncs, és
1: Ay.
0: aconseguir el relat.
1: Ay, ay, ay. A ver cómo contesto esto. No, a ver, Para cantamos mí, bien, Manu, cantamos bien, dilo, a ver, sí, dilo. para mí hay que cantar bien. Para mí. Claro.
0: Sí.
1: Eso es para ser distintos a cualquier tipo de, o sigui, para ser diferents a qualsevol tipus d'espectacle, d'improvisació cantat. Has de cantar bé. Hi ha gent que surt i diu, hòstia puta, però com, i a Manu. més, no només un tipus de cançó, sinó és, joder, que és que et cantem un flamenco com et cantem un fado portuguès, com et cantem Una jota. una jota, un canto tirolès, el que ens fiquin al davant. I aquesta cultura musical no només la tenim els actors, sinó que tenim un músic que és modesto, que és buah,
0: Clar, imagino que
1: brutal.
0: a l'hora d'escollir l'estil amb el que afronteu aquell relat, no? Deies ara fado, flamenco, pop, el que sigui, és una cosa que decidiu en aquell moment també, enmig de l'escena, en funció de potser de la història, cap a quin gènere creieu doncs, que això pot funcionar més?
1: Sí, és el
0: Sí, el
1: públic el
0: públic.
1: que ens dona els gèneres musicals. I després és el que ha presentat el joc el que decideix quin gènere ficar, no? O sigui, a veure, hi ha gèneres que per fer història són una miqueta basura, no? Com techno, saps? Però potser aquell moment ho demana i fem un techno. Vale, però normalment, home, està molt guai quan fem un flamenco i no només fem... que és que a part hi ha una altra dificultat, que és fer rima, no només cantar, sinó fer rima i aquesta rima que a més o avanci la història o et provoqui una rialla molt gran. Que això aconsegueix amb una cosa que es diu punchline. I con este comentario repelente, que continuï mai. Bueno, el que jo crec que el que vol dir el Manu és que el que fa la persona que ordena els estils, que tira el joc, com si diguéssim, facilita la construcció de la història. És a dir, si tu estàs fent cine kinky perquè t'han demanat cine kinky, segurament ho enllaçaràs o con flamenco o con techno o amb alguna cosa que enganxi més amb el que acabes de fer. Però realment no sabem mai. Ahir vam fer claqué, vam fer pues, sí, coses Sí, de tot, clar fem que canto tirolès, gospel. musical de Broadway, Jota El que demanin, el que demanin. copla,

0: copla també, ho fem, o sigui, és que tot el que demani.
1: Toqueu tots els pals, està claríssim. Doncs jo crec que ja ens heu fet un bon avançament, ens heu obert boca.

0: Amb aquesta cançó, Madonna deixava molt clar el món materialista que ens envolta i en què no ens enganyem. Tots i totes, d'una manera o altra, ens trobem immersos. L'home amb diners, que ressonen a les seves butxaques, és l'indicat, explicava Madonna en aquesta cançó. No la tindrem avui aquí per preguntar-li si aquesta lletra era una crítica a la societat, un reflex d'aquesta mateixa, o inclús si era el que ella buscava o no en aquell moment. Per tant, no obrirem ara aquest meló, però aquesta cançó sí que ens porta a parlar de Gente Bien, un llibre en què les seves quatre protagonistes, conegudes com a mamis riques, viuen immerses en un món daurat, de luxe, de còctels, de cotxes d'alta gamma i vides aparentment perfectes. La persona que s'amaga darrere la ploma d'aquesta història és la periodista de La Sexta, Verónica Sanz, que ara mateix podem saludar a la Brúixola. Verónica, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, Lola, estic encantada de saludar-te.
0: Igualment, de tenir-te aquí, a l'altre costat, ho dèiem ara fora de micròfons.
1: A l'altra banda.
0: A l'altra banda. Sí, sí. Com portes aquesta novetat? Primera novel·la, Gente Bien, i primera vegada que ets tu la que respons i no la que preguntes.
1: Doncs amb molt de respecte, eh? Dona respecte ser en aquest cantó, rebre les preguntes, i és una experiència que m'està agradant moltíssim fer la promoció. Sí, sí.
0: Mai deixem d'aprendre, això està claríssim.
1: Està claríssim.
0: A veure, Gente Bien mostra un món d'aparença perfecta, però que té esquerdes per tot arreu, podríem dir. Quan vas decidir que no volies explicar el privilegi des de fora, sinó des de dins?
1: Mira, fa 40 anys que llegeixo, no? On tinc 44, doncs posa't que 39. I fa 25 que explico, que narro la vida des d'una posició de periodista. Per tant, aquí hi havia dues passions que s'estaven buscant l'una a l'altra. I jo tenia ganes d'algun dia escriure una novel·la. Què passa? Que quines coses tenia jo guardades en forma d'obsessions, històries d'aquelles que se't queden a dins i que et marquen i no surten? Doncs totes aquestes històries jo les he anat collint de sumaris de corrupció on es destripen les vides de les persones investigades, accedeixes a les seves converses privades, descobreixes qui són els seus amants, els seus vicis. Clar, tot això passa quan una persona amb un poder que ha anat acumulant i que l'ambició l'ha dut a més, fins que ha entrat en terrenys de la il·legalitat, llavors és investigada per el que sigui, per blanqueig, per corrupció, el que sigui, i llavors la resta del món, i en concret els jutjats i també els periodistes, accedim a aquestes investigacions que desvetllen trames apassionants. Sí. Tot no pot sortir a les notícies.
0: Exacte.
1: Més que res perquè no tenim espai per
0: no.
1: Perquè realment hi ha or absolut en les històries al darrere de les trames de corrupció, però absolut or. I jo no volia que es quedessin allà oblidades, no? Perquè, clar, en l'escaleta dels informatius cada dia tenim una història més gran que la de l'anterior. I llavors no pots mirar enrere. Però quan hi ha coses que tu t'han marcat, ja dius, és que he de fer una història en forma de novel·la on fiqui aquests elements. I així va sortir Gente Bien.
0: Per tant, ens hem d'imaginar una Verónica que darrere del seu ordinador, a través dels seus personatges, tenia la cara d'alguna persona reconeguda?
1: Completament.
0: Sí,
1: Ja t'ho pots imaginar, ja, Lola. Sí, sí, clar, sí. Jo crec que, és més, els que siguin més cafeters de l'actualitat i que hagin estat enganxats a les trames d'actualitat política, social dels últims 15 anys, jo crec que reconeixeran algunes històries. De retruc, diran, ai, això em sona. I llavors estaré encantada que vinguin i m'expliquin a quines els recorda.
0: Ja us està convidant la Verónica a fer aquesta anàlisi, més enllà de gaudir i també d'anar una mica més enllà i intentar descobrir. A veure, a la novel·la hi ha una idea molt potent, que és aquesta idea de la importància de voler pertànyer sempre a la societat i al cost que té. També, perquè al final a tots els humans ens agrada sentir-nos part d'un col·lectiu, i això està claríssim. Creus que en el fons tots, no només l'elit, paguem alguna cosa per tenir doncs, aquest sentiment de pertànyer i d'encaixar, també?
1: Si pertànyer o encaixar passa per acomodar-te a unes normes o a uns ideals que potser no són els teus, aquí ja tens un preu, no? Si pertànyer o mantenir-te passa per pràctiques que no són molt morals o inclús ratllen la il·legalitat, aquí ja tens un preu. És a dir, sempre hi ha un preu, clar. En el cas d'aquesta elit que jo descric, el preu doncs, de mantenir-se o d'arribar és la traïció, és vendre qui sap inclús aquí o inclús anar més enllà. O sigui, no vull desvetllar-ho tot, no? Però sí que es trobarem

0: personatges, i això 100% està inspirat en històries reals, que estan disposats a tot perquè no els baixin del seu pedestal.
1: Mm. Clar, de fet, la història apunta a aquesta veritat incòmoda que darrere de cada vida perfecta, no? Mm-hmm. O que aparentment des de fora, com que no coneixem les seves intrahistòries, doncs creiem que és perfecta, hi ha alguna forma de violència, alguna renúncia...
0: Relacions molt desiguals, abusos de poder, relacions de classisme, també de racisme... Sí, hi ha estructures que poden semblar harmonioses i darrere amaguen dinàmiques molt fosques. No? Les meves personatges, les quatre que tenen aquest grup, que elles en plan de broma es diuen mamis riques perquè efectivament porten una vida doncs, que els hi permet gaudir dels matins en els que totes estem treballant o hem d'anar corrents com boges, elles poden permetre's un altre tipus de vida, però perquè a darrere hi ha alguna cosa que els hi permet, ja sigui un negoci, ja sigui una herència, ja sigui un matrimoni, el que sigui. Però clar, quan es produeix una escletxa en aquestes vides, perquè entra una altra persona que ve d'un altre terreny i que a més entra la porta, diguéssim, li obre la vida dissoluta del marit d'una d'elles, doncs aquí és on veurem les garres, no? Com les urpes, de com volen defensar la seva posició.
1: I aquí també hi ha, entra al joc, les diferències culturals, també.
0: Sí. Sí, sí.
1: El paper de la dona també em sembla molt interessant en aquesta novel·la, perquè, clar, no sé si creus que al llarg del temps se li ha atribuït aquest punt doncs, de materialista, no? Com també escoltàvem a l'inici de la novel·la, de dona doncs, complaent sempre, i que en aquest cas ho vols intentar trencar, el que passa que a vegades a través del poder també pot una acabar-se doncs, perdint ella mateixa.
0: Per descomptat. Jo he volgut tenir dones amb tots els atributs humans que tenen les dones i no només els atributs que d'alguna manera la societat o certs esquemes li atribueixen, com pot ser los cuidados, com pot ser la tendresa, etc, etc. Aquestes dones tenen profunditat, tenen matisos, pots odiar-les i pots estimar-les, i el que m'agrada molt pels lectors que m'han anat explicant és com cadascú veu coses bones o dolentes en elles que jo ni m'imaginava, no? I on vull anar a parar és que tot això ens porta a quatre personatges que són humans i que tenen ambició, i que vull trencar l'esquema de que l'ambició, per exemple, és un atribut només masculí. Mm-hmm. Que no és que ens hagin dit això, però és que està en l'ambient, perquè fixa't, tu has sentit a parlar de... No, l'ambició femenina, com que femenina? L'ambició no té gènere, l'ambició és d'ells i d'elles, no? Llavors, aquestes dones barallen per el que volen i lluiten, i tenen, o sigui, veiem tots els colors dels seus pensaments i una mica tots els matisos de les seves decisions, però volia dibuixar-les amb aquesta profunditat, saps? Mm-hmm. Que no fossin personatges accessoris ni al servei d'altres personatges, que elles fossin les que traccionen la història. Totes hem llegit històries escrites per homes amb homes de protagonistes. I d'una banda, a mi mai ningú m'ha dit que allò fos un gènere en si mateix, igual que penso que una història escrita per una dona sobre quatre dones no és una novel·la per dones, mm-hmm. És per tothom.
1: Exacte.
0: I d'altra banda, també al llarg de la meva vida m'he trobat amb personatges femenins que m'ha fet ràbia veure els coixos, perquè estaven només per complementar un home. I llavors jo tenia molt clar que escriuria quatre dones i els homes estarien de satèl·lit, que són molt importants a la novel·la també, però he volgut fer aquest revers de la història.
1: Clar, ara que parlem de la dona i aquesta contradicció entre feminisme i pressió estètica,
0: sí.
1: Creus que avui estem més lliures o més exigides que mai?
0: Estem tan exigides com sempre, et diria, perquè si bé venim d'una corrent molt des del body positive fins a la força front a l'extrema delgadesa com a imatge i la vida sana, els impactes d'imatges que no són bones, en el sentit que no són salubres, ens continuen arribant i continuem veient a una catifa vermella de Can imatges d'una primesa extrema, no? que realment jo com a dona m'espanta, i com a mare em fa molta por, no? Que sigui un model per les meves filles, per exemple. Penso que la pressió estètica ens arriba avui de forma diferent a com ens arribava fa 30 anys. Fa 30 anys era a través de les

0: revistes a través de la publicitat i les passarel·les de moda. Però ara tenim, en realitat, molts més canals. O sigui, si hi ha més consciència, ara hi ha més canals. Per tant, la pressió continua sent la mateixa.
1: Clar.
0: Saps? És que penso que les dones sempre estem enfrontades amb això i que és difícil reconciliar-te amb la teva imatge en el mirall. I he volgut parlar d'això també.
1: Sí, de fet, a les pàgines del llibre es veu... Clar, les protagonistes tenen poder, però això no necessàriament vol dir que tinguin llibertat. Llavors, volies qüestionar aquesta idea per al fet de dir tenir-ho tot a vegades és també no tenir gaire o gairebé res?
0: L'eix que planteges de tenir poder econòmic i tenir llibertat m'interessa molt. Crec que és molt interessant com ho estàs plantejant perquè, clar, potser tu ets l'hereua d'una superempresa, però efectivament tu no pots fer el que et doni la gana perquè has de mantenir una imatge, perquè hi ha unes aliances molt profundes que han de mantenir certs esquemes i així amb cadascuna d'elles, no? O la que està treballant 15 hores al dia perquè vol arribar a aquest estatus econòmic, home, té llibertat, però no té temps, no? Podríem dir, per gaudir-la. Sacrifica altres coses. Llavors, el concepte d'aquesta llibertat és molt interessant perquè potser podríem pensar que és més lliure una persona que té menys a perdre, que una persona que té molt a perdre en quant a poder econòmic, no?
1: Clar.
0: Llavors sí, és molt interessant aquest eix de la llibertat.
1: En algunes de les entrevistes que has fet, el llibre diu que té com reminiscències, podríem dir, de sèries que hem vist com Mujeres Desesperades, Big Little Lies... Clar, imagino que hi ha una part com de voler col·laborar a la societat amb històries que abans no s'explicaven, però que ara cada cop doncs, ocupen més l'àmbit cultural, ja sigui els llibres, ja sigui la pantalla, no? En aquest sentit, creus que anem en bona direcció?
0: Sí, jo m'he volgut sumar a aquest corrent, si és que existeix com a tal. Vull, com et deia, sabia que les històries, els protagonistes serien dones, sabria que tindrien aquesta edat. No m'interessava tant narrativament parlar de noies molt joves que estan començant, sinó volia parlar de dones que tenen experiència i cicatrius, que han arribat fins a cert punt de la vida i que tenen les seves ferides i encara tenen molts somnis i moltes coses a fer. Però volia explicar-ho des de... Inclús són més grans que jo. Jo, quan vaig començar a escriure la novel·la, tenia 40 anys i vaig escriure sobre dones que tenien 47, 48, perquè m'estava interessant molt el que ve per davant, no? Una dona, una professional a partir d'aquest moment. La referència de Mujeres Desesperades o Big Little Lies m'agrada molt. Evidentment, Mujeres Desesperades està basat en una societat, la nord-americana, l'Actra Radi, no? És bastant diferent i no és exactament aquest cercle de privilegi, però sí m'agrada com elles són imperfectes i són protagonistes. I en canvi, Big Little Lies o Pequeñas Mentiroses de Liane Moriarty, a mi és una novel·la que em va encantar. I també recomano El secreto de mi marido, Liane Moriarty, que juga molt, com crec que he volgut fer jo, a aquesta cara fosca de les històries. No, no és novel·la negra, perquè la novel·la negra juga en altres entorns dels baixos fons, no? I estàs en un altre punt de vista. Això el meu agent li diu domestic noir, en el sentit de que són drames del domèstic, de lo quotidià, però són drames autèntics, eh?
1: I que després amb altres coses de la vida, però que les podem extrapolar al nostre dia a dia, encara que això, doncs no vivim envoltats de luxe, no? com és el cas de les protagonistes. Ara que parlaves de somnis i de ferides, et volia preguntar, perquè tinc entès que durant el procés vas patir el famós síndrome de la impostora, què et va fer continuar? La disciplina, les ganes d'explicar aquesta història i com vas viure tu també aquest fenomen?
0: Vaig continuar perquè no m'he rendit mai. Llavors no seria ara el moment, no? Però sí que m'he trobat molt sola escrivint, però això crec que és una cosa que li passa a tots els autors. Llavors, com no estava acostumada a aquesta manera de treballar, he treballat sempre en redaccions, amb equips, i quan tu saps, estàs en una redacció i necessites i tens un bloqueig a l'hora de posar un titular, escolta, què se us acut per no sé què? I ho preguntes i entre tot surt. A qui entrevistem per això? I entre tot surt. Quan estàs escrivint, estàs sol absolutament. I clar, entre que estàs sol, que ets nou i que no saps si ho aconseguiràs, doncs comences a tenir dubtes i fantasmes, no? Que et diuen, no, això no ho faràs, no ho aconseguiràs, et quedarà fatal. Llavors, sí, és un procés bastant dur, però no em rendiria. O sigui, tenia clar que diria, vinga, demà continuarem una mica més i mica en mica ho aconseguirem i així ho vaig fer.
1: En altres ocasions has explicat que estructurar la novel·la va ser com fer una escaleta en Excel.
0: Sí, sí, sí.
1: No sé si diries que has escrit més com una periodista que intenta endreçar el món o com una autora que el desordena.

0: Crec que he escrit com una periodista que intenta ordenar el món. És a dir, jo tenia clara la història que volia explicar. Aquesta història estava dins meu, la tenia pensada i és fruit d'ajuntar ingredients de diferents, com et deia, trames que jo havia conegut, però no només una, sinó diverses, i moltes veus que jo havia escoltat, sobretot. Hi ha moltes frases que estan agafades in-out de converses en les que jo he estat o que he llegit. I llavors l'Excel, perquè literalment va ser un Excel, a mi em va ajudar a posar ordre en una crònica que és molt més llarga que la que publiquem en un mitjà de comunicació. Clar, una novel·la, si sí, sí. 440 pàgines que han sortit aquí, o tens ordre o naufragues, no? I jo no volia naufragar, imagina't.
1: I llavors et volia preguntar també, clar, si pogués ser possible, tens l'opció d'entrevistar, de que passin per un dels teus platós, una de les quatre protagonistes, ja sigui la Elena, la Irina, la Minerva o la Betty, quina a tu et crida més l'atenció, quina història t'agradaria més endinsar-te en ella i preguntar-li més qüestions?
0: Jo crec que la que té més secrets és l'Elena, eh? Sí, perquè clar, ella ve d'un entorn d'absolut privilegi construït a base de... En fi, el seu pare és un autèntic capo de la construcció i ella doncs, ha viscut i ha presenciat una sèrie de coses al llarg de la seva vida que les té guardades i que també l'han marcat el seu caràcter, però que són bastant, bastant fortes. No? Penso que les altres són més com jo. O com tu. Som noies que no venen de, diguéssim, no els hi ve del bressol el privilegi, sinó que, bé, una ha estat una estrella de la televisió, que tampoc seria el cas exactament, però imagina't, no? Una persona que ha sigut molt, molt famosa, però que vindria d'una família normal, i les altres dues igual. En el cas d'una que deixa la seva carrera per casar-se amb un home, que jo d'alguna manera poso l'accent sobre això com una cosa que penso que no hem de fer, perquè és de mantenir la teva llibertat i, de fet, ja es veu el que li passa a la protagonista. Però sí, penso que a l'Helena, ara, ella està educada per no dir, per no confessar els secrets.
1: Que són els pitjors entrevistats que podem tenir.
0: Exacte.
1: Les coses com siguin.
0: Sí.
1: Ja per anar acabant, si els teus espectadors ja et coneixen com a periodista, què t'agradaria que amb aquest Gente Bien descobrissin com a la Verònica autora?
0: Doncs que descobrissin algú que és capaç d'atrapar-los amb una lectura, que per exemple aquest estiu em sembla molt bona idea agafar el llibre sí. per gaudir-lo a una piscina o a la platja o a casa fresquets, que veiessin que m'he esforçat per fer una història entretinguda i plena de veritat i que sobretot m'acompanyin en aquesta aventura.
1: T'he vist molt decidida, no sé si t'has engrescat encara més a dir vinga, ja tinc més idees, no sé si tampoc si seguiries per aquesta línia, però...
0: Doncs no sé què faria en el sentit de si seguiria per aquesta línia o una altra, però l'aventura m'ha agradat. Llavors, però ara ha de funcionar, Lola, si això no funciona, apaga i vamonos. Hem de vendre llibres, ha de quedar tothom content, que agradi el llibre i llavors ja veurem.
1: L'aventura m'ha agradat, crec que és una bona declaració d'intencions. Verònica Sanz, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres a La Brúixola avui. Que vagi molt bé i bon estiu.
0: Igualment, gràcies a tu.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, molt bon vespre, bona diada a tothom. Nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dimarts, que és el número de Nostre Senyor, el 23 de juny de 2026. Fins les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa. Capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià, la redacció i producció, i amb el gran Fran Villar, al capdavant del control tècnic. Vinga, va, comencem, entrem en matèria.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.

0: Passa gairebé dos minutets del punt horari de dos quarts de nou i és una hora magnífica entre coques, entre petards, per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que en clau Barça ens deixa una picada de l'aranya al Metropolitano. Víctor Llucià, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Albert. Sí, una picada que està portant molta cua, en seguirà portant, de ben segur, perquè és una declaració d'intencions evidentíssima. L'entorn de Julián Álvarez, és veritat que ja apuntava en aquesta direcció, mai no ho ha amagat, però és que ara ha sortit de la seva veu, de la veu de Julián Álvarez, el futbolista de l'Atlético de Madrid, que després de la victòria de l'Argentina contra Àustria, en un partit en què el doblet de Leo Messi el va situar com a màxim golejador de la història en solitari dels Mundials, doncs Julián Álvarez va ser suplent i va jugar una estona en aquesta segona meitat. I després, en el postpartit, es va robar totes les mirades.
2: No, creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
3: ¿Sea algo bueno te vas?
2: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Ell diu que no és el moment, però al final ho acaba dient. Sí. Ja ho acaba dient. És un gest que fa dies que esperava el Barça, però ja et dic, és que és una declaració explosiva. No recordo gaires d'aquestes característiques enmig d'una Copa del Món. El Barça ja va fer una oferta de 100 milions d'euros pel davanter matalassé. En aquell moment l'Atlético va contestar amb gracietes, no?, a través de les xarxes socials.
0: Piolades.
1: Amb fotografies iròniques de Lamine Yamal, de Rafinha o de Pedri. També algun vídeo. Avui no, avui en canvi no ha contestat amb aquest
0: silencio
1: tipus de vídeo. Serà llarga el tema Julián, com ja hem dit en alguna ocasió. Dos anuncis oficials d'avui. El primer, Iñaki Peña. El club ha comunicat que el porter alacantí ha fitxat pel Panathinaikos a canvi de 3 milions d'euros i ja ha signat el seu contracte pel conjunt grec per les properes 3 temporades. Iñaki Peña tanca així una etapa de 14 anys al Barça. 14 anys ha estat Iñaki Peña al conjunt blaugrana. Va arribar el 2012 procedent del Villarreal i va passar a formar part del primer equip el 2023. Aquest curs s'ha dit a l'Elche, on s'ha salvat a l'última jornada a Montilivi, empatant a un contra el Girona. Va acabar perdent el lloc, això sí, en detriment de Matías Dituro, que li va acabar guanyant la partida. El Barça, per tant, va aclarint l'overbooking de la porteria. El primer i el segon porters clarament seran Joan García i Chesney, però el Barça encara té 4 porters més. 3 d'ells han estat cedit, Ter Stegen al Girona, Ander Astràlaga al Granada. El porter acaba contracte el proper 30 de juny, no continuarà al conjunt blaugrana, i Aaron Yakubishvili, que ha estat cedit a l'Andorra. D'altra banda, Diego Cochen, el porter estatunidenc de 20 anys, que és a punt de tancar la seva sessió al Lyngby de la Lliga Danesa, que és un equip recent ascendit de Copenhague. I l'altre anunci oficial és el de Hamza Abdelkarim, el davanter que està jugant al Mundial amb la selecció d'Egipte. Ha jugat al Juvenil A des del mes de gener i ara el Barça ha pagat 1,5 milions d'euros a l'Al Ahly egipci per aquest davanter de 18 anys que ha marcat 6 gols en 9 partits de Lliga. Signarà fins al 2029

0: Una exhibició presenciada a Montjuïc fou la fletxa que li conquerí el cor i un club a Granollers li possibilità l'inici d'un camí pel que ningú havia passat mai abans al nostre país. Va haver de superar incomprensions ignorants i tics rancis i despectius, però l'il·lusió va ajudar a fer realitat un somni, esdevenir el primer home en trencar barreres i formar part d'un esport que internacionalment fins al 2015 era patrimoni exclusiu de dones. Pau Ribas, exnedador de sincronitzada, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Juguesca per començar. Pau, has de completar la frase. Sé que la frase és llarga, para atenció. Si aquell nen de 7 anys que va veure una exhibició de sincro d'un equip de waterpolo amb llums i focs li diuen que amb els anys guanyaria medalles continentals i nedaria un mundial formant parella amb una tal Gemma Mengual...
1: Diria que hagués sigut un somni.
0: Complert. A més, complert.
1: Tinc complert, total.
0: De petit paties TDA i la piscina, tinc notícia, per tu va ser com formar part gairebé del tractament.
1: Sí, totalment. Al final jo era un noi que sempre m'han costat moltíssim els estudis, tenia TDA, que em costava molt concentrar-me, i clar, anar al col·legi també era com la meva pitjor, el meu pitjor malson, no? I bueno, una miqueta la sincro doncs, em va ajudar amb això, no? El fet de que jo sempre anar a l'aigua he estat super a gust, podia ser jo mateix, i la sincro doncs, bueno, em va donar aquesta pau, no?, que necessitava un nen tan nerviós i amb aquestes patologies, no? En vez de tirar per medicaments, doncs vam tirar doncs, per l'esport.
0: Ja, però, home, en el col·le se t'exigia doncs, fer front als exàmens i els aprenentatges de qualsevol nen, però és que la sincro també requereix d'un treball mental i de concentració espectaculars. Com es comprèn que el col·le no et molés i la sincro sí quan et demanaven coses comuns?
1: Sí, mira, ben fàcil. Al final,

0: jo quan veia un llibre m'avorria moltíssim. O el fet d'anar a classe, com que jo em veia com obligat a anar-hi, doncs no m'hi sentia bé, no? Aleshores, sí que quan anava a la piscina, jo em tirava l'aigua i era un nen totalment diferent. Per què? Doncs perquè disfrutava dins de l'aigua, era el que m'agradava, i al final doncs, era el meu moment del dia de desconnexió que sabia doncs, que m'ho passaria bé.
1: Clar, els pares suposo que encantats, clar, amb aquest efecte alliberador de l'aigua, de la piscina, eh?
0: Totalment, i sempre han dit que és el millor que van fer, o sigui, al final jo ara em trobo encara casos de famílies, no?, que tiren per la via ràpida, diguem-ne, que és això, no?, medicar el teu fill o filla, i penso que abans d'això hi ha altres alternatives. L'alternativa, per exemple, doncs és això, trobar un esport, trobar un hobby o trobar el que el teu fill o filla li pugui agradar o motivar i tirar per aquí perquè segur que de ben segur l'ajudarà.
1: El nivell que va agafant el jove Pau Ribas el permet competir a Catalunya, però per fer-ho a Espanya es van haver de canviar normes que no contemplaven la participació d'homes a la sincro al nostre país. No pas per res, sinó simplement perquè no hi havia precedents i es van produir aquest canvi de normes, eh que sí?
0: Doncs sí, sí, sí. Vam estar lluitant allà a pic i pala, però es va aconseguir. Va ser un gran pas, no? Perquè al final, bueno, doncs fins aleshores no hi havia hagut cap altra persona que s'hagués interessat per aquest esport, no? Cap altre home, i per sort o per desgràcia, pues, mira, em va tocar a mi ser el primer, i gràcies al club, a les meves entrenadores, a totes les entrenadores i demés, pues, bueno, vam poder fer aquest canvi de normativa i que pogués participar jo amb les meves companyes, no, també.
1: L'adaptació de les normes federatives nacionals es va fer, es va dur endavant. L'adaptació social al fet d'un home fent sincronitzada, em temo que va costar una mica més, no?
0: Sí, bueno, de fet encara de dia avui, no? Encara costa. És com la gent encara ho veu com un esport feminitzat, no? Només exclusiu de dones, i al final no és així, no? Al final la meva lluita sempre ha sigut que dintre de l'esport no hauria de tenir gènere, no? Cap esport.
1: Sens dubte, però a més, a mi m'agradaria que qualsevol que pensi això miri el cos de l'home que practica sincronitzada, també el d'elles, eh? També el d'elles. Perquè la tensió muscular que teniu que tenir allà dins, no únicament generant els vostres moviments, sinó moltes vegades carregant amb el pes dins de l'aigua el teu i el d'ella.
0: Sí, totalment. La sincronitzada és un esport que
1: duríssim.
0: Implica molts factors. Sí, és molt dur. Jo et diria que és el més dur que conec. Implica, doncs, això, no? Tenir força, ser flexible. I són coses que, si ara ho fiquéssim sobre la taula, veuries que són molt contraproduents. És a dir, has de ser flexible, però també has d'estar fort. Clar, això, compaginar-ho és ben difícil, no? És com, per exemple, la gimnàstica, no? La gimnàstica artística també han de ser superflexibles, tant els nois com les dones, però han de tenir força i explosivitat, no? I mantenir i fer, diguem-ne, no? Moldejar un cos així és molt complicat.
1: Jo no he pogut mai entendre com, i ja tenim una edat, jo no he pogut mai entendre com genera aquest tipus de pensament una coreografia dins l'aigua i veure ballar hip-hop amb un home, no. No ho he acabat d'entendre. Sí, és veritat, és que els dos són moviments coreogràfics i segurament no se'ns passen tics rancis, deia jo, ignorants pel cap quan veiem una actuació, per exemple, de hip-hop, de R&B o del que sigui. En fi, com deia, el 2015 arriba el canvi. Canvi internacional. L'admissió dels homes en la natació artística per part de la Federació Internacional de Natació, la FINA. I com a conseqüència, convocatòria del Pau amb l'equip nacional i integració, diguem-ne, ja oficial en un grup d'èlit i a sobre amb probablement, i mira que hi ha hagut i hi ha, de magnífiques amb la més gran. Gemma Mengual, que reapareixia després de 3 anys de la seva primera maternitat per fer parella el duel mixte amb el Pau Ribas.
0: Pues sí, què t'haig de dir? Al final jo no m'ho creia, no? Va ser tot com una bomba, no? Per mi se'n va parar inclús al món. Clar, bueno, quan jo m'entero de la notícia de que ja els homes deixaven participar en categoria mundial, clar, primer em vaig alegrar, no? Però vaig pensar, ostres, ningú se'n recordarà de mi o aquí a Espanya, pues no, que jo sàpiga que no hi havia ningú, no? Jo seguia de manera amateur, però no, en ningú moment no hagués pensat que em van trucar, no? I bueno, pues sí, la trucada va arribar i molt sorprès per la meva part, i cagats al mateix temps, no? Perquè, clar, el que m'estaven demanant era molt fort. Però, bueno, al final, després de tants anys, no? Que directament digués que no i tirés la tovallola, no formava

0: 555.
1: Hazte mutuero.
0: Condiciones en mutua.es.
2: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
3: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
2: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
4: Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta 60% de descuento. Las rebajas de Vision Lab.
5: ¡Ay, mi madre el bicho! Toma Energisil Vigor. Energisil con zinc mantiene la testosterona. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
6: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
6: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
8: Estats Units avui compensen,
7: Estats Units.
8: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
7: Ah, mira.
8: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
7: No és molt dels Estats Units, no?
8: No és dels Estats Units.
7: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi són.
6: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois 2 millones. Imagina si tenemos compañía, para rato. Para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh!
10: Yo dejaba esta sección para...
11: ¡Divino!
9: Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar. Para que tengáis excusa para salir a correr. Para que ese vuelo de varias horas se os pase volando. Y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero. Tu ràdio.
6: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
12: Dissabte 27 de juny a Lleida, Tarzan, el musical al Teatre de la Llotja, amb entrades a partir dels 42 euros. A l'Ametlla del Vallès, fins al 27 de juny, cicle de jazz amb concerts en espais a l'aire lliure. A Pals, dissabte 27 de juny, nit d'espelmes amb música i milers d'espelmes al nucli antic, entrada simbòlica. A Campredó, del 26 al 28 de juny, arriba la Mestràlia, la Fira de Lutiers, amb música i artesania. I a l'Estartit, del 19 al 28 de juny, la Revetlla de Sant Joan, amb concerts, foc i ambient festiu a la platja.
6: Apunta-t'ho a l'agenda.
9: Estás en la cola de correos. Tienes 17 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 50 minutos de más de uno.
13: Claro, visto así.
9: Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Lleida.
14: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
15: 90.710.90710.
14: Serie
15: 49049.
14: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una edició especial de Nits de Ràdio, una edició en la que us hem deixat preparat una sèrie de continguts, perquè si estem de revetlla, què voleu? Volíem també fer una mica d'això, aprofitant que ja dimecres, si és que ja em faig un lío, dimecres 24 de juny és festiu, doncs hem aprofitat els col·laboradors i qui us parla per fer una mica de descans. Us deixem amb coses que tenen a veure amb Sant Joan i que tenen la seva gràcia de viure en un dia com avui. Començant pels tribuneros. Què es pot esperar d'una revetlla amb els tribuneros? Ara segur que ens ho expliquen. I després, doncs, molts més continguts que us facin estar entretinguts aquesta matinada de revetlla, que esperem que estigui sent fantàstica i que al llarg del dia d'avui, del ja dimecres 24, tingueu un dia festiu fantàstic. Fins a les 6, Nits de Ràdio Especial.

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu que ho passarem bé, i més si és la nit interessant, una nit màgica, una nit amb petardos, amb els dos petardos, els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel, home! Va que sí!
1: La traca, la traca!
0: Va que sí!
1: Bomba!
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Que bé, no,
2: sí. És veritat, Sergi, tu eres molt de petardos, eh? La...
1: Ja, sí. Mira, estem encenent petardos ja.
2: Sí, després acabàvem també com un petardo a la nit. Però sí. Bé.
1: Petardo, quina paraula més maca, no?
0: Molt,
1: en
0: molt.
1: Realitat és petard o petardo?
2: Home, mal dit petardo, i ben dit seria petard, però bueno.
0: Clar. Depèn de si és d'hora o és tard.
1: Sí. I si tiene cracker, és petard.
0: Clar, és veritat.
1: Perquè... O és cracker. O què és cracker?
0: Però jo cracker sempre m'ha semblat una galeteta d'aquelles,
1: D'aquelles,
0: d'aquelles saladetes, d'aquelles que et ve de gust.
1: Les patates frites són els crackers.
0: Sí.
2: Ah, mira, que jo, això de cracker no ho feia més de Pirates del Caribe.
0: Sí, ten, home, fabulós, i tant.
2: El cracker, ja. El cracker. Estava parlant de galletes i no.
0: Aquell que era com un pop, no?
2: Sí.
0: El cracker, sí.
2: D'allà podia sortir un pulpo gallego bonic,
0: home,
2: eh?
0: Pulpo feire, eh? Depèn de si és festiu, eh?
2: Sí. Pulpo per ir a la feira.
0: Pulpo per ir a la feira ha de ser preciós, eh? Ostres, que és bo, el pulpo a feira. La veritat és que...
2: Sí.
0: Ostres, és de les coses...
2: I es veu que el secret és fotre-li els pegots, eh?

0: Això diuen, eh? Em sap greu, pobra bèstia. Sí, pobra bèstia, em sap greu, però és que està tan bo al final. Jo sé que els vegans ara s'estan tapant la... No, no ens escolteu, un minut, vegans, i ja de seguida acabem amb el tema...
1: Que facin el vago una estona.
0: Sí, sí, treu un petardo ara, o si, bueno, si tampoc sou petardistes, doncs no el treu. Bueno, feu el que vulgueu, perdoneu-nos, però és que a qui li agrada...
2: No, és que no es pot, no es pot.
0: No es pot, no es pot.
2: No es pot parlar de res d'això,
1: mira. No, perdona, perdona.
2: I los fritis. És que ara...
0: Sí, senyor, los fritis, què passava? Què passava amb gazpacho? Per què gazpacho era un fruiti? Sí.
2: Claro, es que, claro, tu ves el gazpacho i dius, hòstia, los fruitis no. També se van enfadar.
0: Exactament, perquè de què està fet? De què està fet el gazpacho?
1: Era un assassí de verdures.
0: Clar, era un smoothie de verdures, m'entens, el gazpacho?
2: Está hecho de la piña que veíamos en la tele, sí. De dibujo animado.
0: I un era un cactus, que dius, home, un cactus, i... saps?
2: Mochilo.
0: Mochilo, exacte. Mochilo. Ostres, mochilo. Mochilo, és veritat, que fort. Com...
1: Sí, jo, o sea, sí que està...
2: No hables de verdures, que los fritis s'enfaden, també. O sea, los veganos, los fritis... Ai. Los bolleros?
0: Sí, aquest encara serà més complicat el tema.
2: Los que tienen los bolles, ¿no? Ay, los bolles, ¿no? Los de los bollos. No hablemos de comida. Petardos.
0: Sí.
1: Ai, petardo, sí. Ja m'ho han dit moltes vegades, ets un petardo, però bueno.
2: Això és una paraula màgica, la feien servir... Sí, és de les llegendes de les meigues.
0: Sí.
1: No, però vosaltres que éreu més de piula, de sabeta...
0: Jo sabeta i jo soc, bueno, risc zero. Jo era sabeta i bengales, i ja està. I coca.
1: Ah, bueno, sí, el Cési també era molt de coca. Sí.
2: Sí, però també me gustan los que vuelan. Los cohetes.
0: Ah, els cohetes, eh?
1: Ah, val,
2: però,
1: sí.
2: Però els cohetes de veritat, no? Esos que tenen un patro i tenen... No, no.
0: Tu vols dir un cohete com els que, com el SpaceX, no?
2: Sí, aquests com, que... el que anaven a la lluna antigament en els anys 60, típico cohete que se enciende la mecha sí. I surula.
0: Sí, exactament.
2: Ja no en van d'aquests, eh?
0: Sí. No, és que és així.
2: I les carcasses, les carcasses.
1: Les què?
2: Les carcasses hay que tirar-les bien, perquè si les tires al revés, pues hace...
0: Com era una carcassa? Perquè jo perquè en carcassa entenc les tendes aquestes de mòbil, saps? Allò que...
2: Sí, el pollo. Le pongo la carcassa, sí, posa-me-la, que farem caldo.
0: Vale, això és la carcassa, eh?
1: I... Bueno, però es diu carcanada, també, eh?
0: Carcanada, oi? Que és,
1: la carcanada.
0: La carcanada, eh? Que és bonic, sí, perquè és una carn canada, no? O sigui, sí, és una carn...
2: Sí. Quan ens posem tan etimòlogos...
0: Exacte, quan es posa etimòlogo i enòlogo... Sí. El...
1: Enòlogo m'hi poso molt sovint.
0: Sí, el Marc és tot d'enologar. És quasi... És 10 minuts...
2: Va que te l'estienda.
0: Sí, al llarg del dia, si tu el sumes, les hores són 10 minuts d'etimòlogo i ben bé 23 hores de enólogo.
1: Sí.
2: Avui... Me gustan mucho los ascensos, ya has visto, las carcasas...
0: Bueno, los ascensos en general están molt bé, cada cop es veuen menys, per això...
1: Sí.
2: Pero para ascensos, como diría Pino Arboledas...
0: Home, Pino! Sí,
1: avui apareixen...
2: Home, aquí ja...
0: Va fort, home, jo Pino pateixo un dia com avui, veiem si s'encendiarà, saps què vull dir?
1: Sí.
2: Hablamos de las cosas que son importantes, que son las cosas que suben.
0: Molt bé.
2: I el ser humano és humano.
0: Sí, això... Per aquí va bé, eh? Per aquí va bé,
2: eh? Adán, Eva, el barro, sí. La costilla.
0: Sí.
2: La costilla. ¿Cómo empezó todo? Es que habían dos, y uno era rey, y el otro no era el rey. Entonces, claro, salí de 35, y claro, los hijos del rey son del rey, y los hijos que no son del rey.
0: Això ja l'entenc, no? Ja l'entenc.
2: Que mirar, que leer, hay que saber. Que saber. Y porque hay, en el IBEX 65, yo no sé cuánto, 35 es aún.
0: El IBEX 35, deu portar...
2: Ya lo controlan todo, porque son hijos de los Yaldani, del rey, aquel, que salió, y todo, sí. Y todo, mira, apellido.
0: El primer apellido.
2: El apellido. Sí. Porque a veces se los cambian.
0: Ya, ahora pasa mucho eso.
2: Sí. Algunos tienen nombre impunitivo.
0: Impunitivo, ¿eh? El que és impunitivo és intentar entendre'l, el senyor Pino Arboledo.
2: Pues nada, lo García, lo Pérez...
1: Jo ja no faig l'esforç, eh?
0: Tu ja no fas ni l'esforç, no? Dius,
1: no,
0: Marc. Ja no faig l'esforç. Tu esperes a l'última...

0: la paraula, no? Per dir sí, exacte. No,
1: jo segueixo els subtítols que passen per la ràdio.
0: Sí.
2: I se la manejando. Tanta vida. ¿Quién lo va a manejar si no?
0: Sí.
1: No, jo fixo que no faci subtítols per la ràdio, no entendré.
2: Aicoca també.
0: Això és fantàstic. És l'únic que l'he entès, el Pino, eh? Jo crec que el Pino és una persona que ell va parlant d'aquesta manera, però quan s'ha de fer entendre ja procura per s'entendre.
1: Llavors fa un esforç
0: molt bo. Home, hi ha tot un negoci de... Perquè un vending, senyor Pino, vostè que és tant de vendings i aquestes coses, un vending de petardos o de coca, com el veu vostè?
2: Quin novar, sí.
1: El vending de coca...
0: En el metaverso està vostè ja.
2: La gente ja no sale.
0: Sí.
2: Es muy peligroso salir por ahí, te puede atacar y todo. Te meten en el metaverso y te hacen ahí los picaditos y te todo, y tú pagas y ya está. Hay que pagar.
0: Sí, exacte.
2: Me voy, a metro.
0: Sí, senyor Pino, faci vostè.
1: Vagi.
0: No el volem entretenir tampoc i bueno. Escolta, vosaltres, quina coca és la vostra preferida? Quina és la coca que dius, home, aquesta és la meva?
1: Estem parlant de...
0: Sí, de menjar, de forn o de... Sí.
1: No parlem de grans.
0: No.
2: La que no tiene colores.
0: No la pesem.
2: La que és incolora.
0: La que és incolora t'agrada a tu?
2: Sí, a mi la incolora.
0: Home,
2: sí,
0: ja.
2: Que no tiene verde, naranja, rojo...
0: Val. Ah, tu vols dir que no t'agrada la fruita...
2: Que no tiene amarillo... Nada. Sí.
1: No, a mi m'agrada la de crema, però la fruita aquesta confitada, jo no, la trec. Jo soc dels que la trec. Jo, aquí hi ha un...
0: A mi me les has de guardar, doncs. Sí, jo sóc fan total de les...
1: El món es divideix entre els que se la mengen i els que no.
0: Sí. En general, eh?
1: Sí, en general.
0: I en concret, la fruita confitada, aquesta, sí.
1: Sí. Però, sí, també s'ha fet per confitada, a vegades.
2: La Fira de Sant Ponç no existiria.
0: La Fira de Sant Ponç és el meu dia gran, o sigui, jo aquell dia agafo provisions per tot l'any. Per tant, bueno, sempre hi ha d'haver una organització, no?
2: La fruita confitada no triomfa. Porque ahora ya la televisión es en color. Abans, quan la televisió era en blanco i negro, pues estava molt bé veure alguna cosa de color.
0: A la gent li sorprenia, no? Li cridava l'atenció, no? El fet de veure
2: la fruita. Ara hi ha colors en el mòbil, a les pantalles, ara ja...
0: Sí, ara són LEDs, per això. Vull dir que haurien de fer... que són con LEDs.
2: Ja posa LEDs a la fruita confitada.
0: Sí, a la fruita confitada li posaran LEDs al final. No m'estranyaria gent.
1: Perquè brilli més allò. Marketing, és marketing.
0: Color il·luminat, sí. La de Llardons, sí, no? Com ho veieu, la de Llardons?
1: La de Llardons?
2: Sí.
1: A mi aquesta... Sí. Aquesta m'agrada, a mi.
0: Sí,
1: ets
0: de coca de Llardons.
2: El que no m'agrada és suar després de menjar.
0: Bueno, clar, és que a veure, això és grassa pura, vull dir, després ja això s'ha de suar i un acaba empapat, però em feia por dir-ho, però clar, acostuma a fer molta calor, no? I la gent sua, la gent veu, perquè ai, he de recuperar el que he suat, ja, bueno, clar, però...
2: Vamos a hacer un cremat ahora, sí. Que dic de Sant Joan.
0: Venga,
1: Aquesta nit hi ha molts traumes, però perquè porten des de Nadal fent l'operació en banyador bikini.
0: Sí.
1: I arriba Sant Joan i la coca de Llardons, coca de crema, vinga, cava per aquí, una mica de Coca-Cola per allà, vinga.
0: Sí.
1: I després en demà anem a la platja? No, va ser que no.
2: I què és que és el que dius? Que hi ha conflictes. És un conflicte.
1: No, sí, hi ha un conflicte perquè has fet...
0: És fruita conflictada.
1: Conflictada.
2: Ah, claro, ahora lo entiendo todo. És un conflicte dentro mismo de la fruta.
0: Sí, és una fruita amb problemes. És fruita conflictada. Escolta, ho hauríem de patentar això, la fruita conflictada.
2: Sí, sobretot tu.
0: És fruita amb problemes.
2: Sí, fruita conflictada.
0: Amb fruita conflictada, i és així que ha sortit de les drogues.
2: Sí.
0: Que ve de los bajos fondos.
2: Sí. Tenemos aquí un apartado que se están rehabilitando.
0: Ay, Déu-n'hi-do.
2: Escolta, però Marc,
1: què? Digues.

0: Allò que havies dit.
1: De què? Jo és que no me recordo mai del que dic jo, eh?
0: Allò últim que has dit.
1: De què? Jo és que tinc memòria de peix, eh? A veure, rebobina. Què hem dit? De què parlem avui?
2: Jo no me'n recordo.
0: La botiga del David m'ha hecho perder.
2: El fil de la... Estàvem dient, lo de la conflictuada. Què devia ser? D'on devien venir, lo de la conflictuada? Bueno, els sopars, no?
0: Que estàvem explicant su vida. Sí.
2: Que acabes complicat la nit aquesta entre l'alcohol, entre el ron cremat, entre la calor...
1: Sí, al final no saps si estàs bevent el cau o t'estàs fotent el petardo.
0: De tota manera, tot això dels conflictes els trae el seny.
2: El seny, sí,
0: no?
2: Totalment.
0: Quan no ets assenyat, tot això te diuen.
2: Sí. Però
0: quan... No, lo digo yo porque yo esto lo veo.
1: Sí, ho veus de lluny, perquè tu i jo seny no en teníem gaire.
0: No, però lo veia de prop, que jo soy profe.
2: Exacte, i està qualificat el que es diu, eh? Vull dir que,
0: hombre, yo trabajo con... No sé, con...
2: Tu trabajo, en general, ¿no?
0: Recursos humanos.
1: Que treballes.
0: Sí. Venga, ¿cuándo somos? A levantar piedra.
2: Sí.
0: ¿Eh? O avui m'ha dit un profe, oye, ¿esto qué hacemos ahora de llevar esto con las ruedas? Los egipcios montaban una pirámide sin ruedas. Digo, ostras, madre mía, que las cosas, ¿eh? Te explican en el cole.
2: Sí, exacto.
0: Tú paras a pensar y dices, ¿pero esto qué es? Si yo lo que quiero es ir a tirar petardos esta noche con mis niños. Imagina si yo ahora que es de montar unas piedras con el mar, que el David, venga, vamos a montar una pirámide. Esto, qué locura, qué cabeza cabía estas cosas. Bueno, debe tener relación con ello que de ella el Pinar Boledas, de la de unos que eran de aquí y otros de allá.
2: Clar, no, això és així. Però és curiós perquè així com arriben moltes tradicions de fora... Aquesta la seguim mantenint.
0: D'Egipto,
2: sí, venen moltes. Sí, lo de hacer el egipcio. Aquesta segueix ben intacta i sense grans variacions, no? En la seva estructura. Es manté bastant igual.
1: Sí, aquesta està... És molt... Veus, una altra paraula, Sergi. Molt nostrada. Eh? És molt nostra, aquesta.
2: Molt nostrada.
1: Tot i que els americans ens l'han copiat una miqueta, eh? Amb el 4 de julio seu...
2: Sí.
1: Ens l'han copiat una mica. Hòstia, mira aquests catalans. Tira empatar.
0: Si la Guàrdia Urbana i els treia les fustes que les havíem d'amagar a sota els cotxes per fer la fogata allà entre els dos carrers, clar que han canviat. Ara ja no es podien fer fogates com abans a tot arreu, que escondíamos les maderes que venien a quitar-nos-les.
2: Tenies madera?
0: I agarràvem els cotxes entre 8. Porque se acercaba la llama al coche.
1: Sí.
0: Allò sí que era divertit.
1: I tots bufant, no? Des d'aquell cantó, uf.
2: Exacte.
1: Sí, bufant perquè no s'acosti el cotxe.
0: I els petards Garibaldi. Allò sí que era riesgo.
1: Bueno, hi havia uns que es deien trons, que ja tenien bo el nom aquest, de tro, perquè fotien un... Ara són com a dos ja, directament.
2: Sí, hi ha molt aquí... Ja.
1: Jo crec que allò, mira, a l'exèrcit els ha sobrat una mica de goma 2, doncs va, anem a la vendrem una miqueta. Fot-li una mica. Ah, per tant, fot-li una mica de goma 2, ah, mica.
0: Però què és goma 2? Los chicles que hi ha en el suelo enganxats, que los quiten i los vuelven a mascar.
1: Sí, són reciclats, són xicles reciclats, sí. I foten una mica de pólvora i au. A petar, ho peta.
0: Porque,
2: ho peten, mai millor dit, no?
1: Ho peten.
0: Los chicles lo peta. Los chicles lo peta. Sí. Está bien. Bueno, pero serán los globos de los chicles, porque el chicle sí, ¿no?
2: Clar, jo que volia preguntar-vos...
0: Un globo, luego con la masa.
2: Sí.
0: Ahora que estás en la cocina, te pillo con la goma 2 haciendo una burbulla.
2: Jo que us volia preguntar...
0: Una burbulla!
2: Una burbulla. Escolta, el tema aquest amb tots els petardos, amb el foc...
0: Con las manos en la masa!
2: Edgar, totes aquestes coses, el fet de menjar, diguem, llegums i tal, és perillós en un dia com avui? És a dir, tot el que siguin gasos, etcètera?
1: Depèn d'on portis l'encenador.
2: Exacte.
1: Depèn d'on portis l'encenador pot ser molt conflictiu, eh? Perquè, a més...
0: No t'apropis a la flama del Canigó. No t'apropis a la flama d'aquí del carrer, avall.
1: Sí, sí, perquè pots acabar sent tu el coet, eh? Una mica. Sí. Mira, mira que maco, mira que maco. ¡Pum! ¡Oh!
0: Oh, la però, gente bueno. ve muchas cosas raras en el espacio. A ver si vas a ser tú. Cuidado con lo que
1: haces. Jo m'ho miro de lluny, bàsicament, ara, sempre. M'ho miro de lluny, això jo. No sóc dels que s'ho mira a prop, els petards i la foguera.
2: Millor de lluny, tu. Millor de lluny. Sí, i les fonts de colors, que són boniques.
1: Ah, això sí, això encara.
0: En sotavento o en parlovento?
2: En sotaboche, quasi diria. S'ha de vigilar.
0: Mira, això no acabi ruixat o te caiga los restos del petardo.
2: Ni un ruixat ni el que hagi menjat els llegums, saps? Que potser es fica sota vento teu i tot el vento et ve cap a tu, saps què vull dir? Eh? Sí. Home, ha de ser complicat això, eh? Vull dir, clar, t'imagina't, eh? Sota els ventos, eh?
0: Això va mira, jo ja estic preparant les candeles.
2: Molt bé, molt bé.
1: Que s'has encostipat.
0: Les bengales de tres colors... Sí. El caganer.
2: Tu ja treus el caganer, no? Per Sant Joan està molt bé.
1: Sí,
0: ara li han puesto cartulina, hacen formas, però antes era la pastillita negra suelta que la venien allà, en la bolsera. Sí, te la comprabas, li posabas el misto i venga.
2: Y ala, venga, todos a...
0: Venga, ya estamos ahí. Sí, la bomba fétida.
2: Sí.
0: Esta noche es... Noche de bromas también un poco, ¿no?
2: Bueno, també tornem al tema dels llegums. Hi ha qui diu, ah, mira, que graciós, us heu portat bombes fètides. No, ha sigut... aquesta s'ha escapat, diguem, no? Això ha sigut un... ha sigut una sorpresa.
0: El anillo que echa agua.
1: Era ecològica, aquesta.
2: Exacte.
1: Era ecològica, natural, ecològica, com la vida de mi misma.
0: No és de bote, no?
1: Sí, de forma natural. No era de bote, no. No, bueno, sí. En el seu origen, sí. Després ha sigut processada. Però bueno.
0: Tu de potser coges?
1: Sí.
0: A mi m'agrada més natural.
2: Tu ets més natural, en general. Home, està bé. Sí. Està bé. Escolteu...
0: Això de la carcassa, que no us equivoqueix, que no la pongueu al revés, que si no...
2: Buah! Bueno, i també hi ha qui tira petards a ciutat, que clar, els tira des de baix i els que estan al balcó els hi arriba allà al costat, saps? Igual estan sopant i de cop i volta tens un coet que et peta al costat, perquè clar, no tiren tan amunt aquests petitons.
0: És que avui no...
1: Algú que tira el coet des del balcó i el del veí de dalt, que està allà... ha recolzat allà a la barana.
2: Sí, o que ha sortit a fumar o qualsevol cosa, sí, li explota a sobre.
1: Li fots el nas, el coet, bum, ala.
2: Exactament, totalment. No, és així.
0: Sí,
2: és així.
0: O un coet d'aquests que està desviat i se'n va cap a baix.
2: Sí.
0: Que ja has de vigilar, però ja no és com abans. Abans, jo me'n recordo, dues setmanes abans de Sant Joan, ja sentia petards pels carrers, a
2: sí,
0: les tardes...
2: Sí, és veritat, aquest any no, eh? Aquest any no.
0: Sí, perquè jo iba a fer piscina i entonces, en el camino, jo decía, ostres, ara ven la època de Sant Joan i és quan tiran petardos i jo m'assusto per el camino
2: sí,
0: perquè
2: estic d'acord. Bueno, tota la tarda ja era no parar, no? I jo almenys avui per on vivia aquesta tarda n'he escoltat molt pocs.
0: Clar, esto es la inflación.
2: Esto es la inflación, ¿no? Esto es el IPC,
1: sí.
2: ¿No?
1: Sí.
0: Pero
1: sí.
0: Poca inflación, ¿no? Porque si no se iría más. Sí. Se hubiera más inflado.
1: Es que es la bombolla que ha patat.
2: Es la bombolla. Y que ya hay gente muy cremada ya, ¿sabes? Con que la gente ya está muy cremada, ya no te...
0: Claro. Ah, es eso. Se les han quemado.
2: La gente va quemada.
0: Se les han quemado.
2: Sí,
1: ja va de sèrie quemado. Sí, i mira, ara per aquí en sonava un.
2: Aquest ja ho porta molt d'això. Bueno, en fi.
0: Forma un poco de la coca esta incolora e inolora.
2: Va,
0: inolora.
2: Tu vols una coca inolora, insabora, incoca, no?
0: Esta es la inflación.
2: Es podria dir incoca, la teva, perquè és una no coca directament. Vull dir, no té... Bueno, i el preu que van els pinyons, el que no es pot demanar és una coca de pinyons, perquè això sí que és ja la ruïna total.
0: No, que dicen que han bajado, ¿no? Los pinyons.
2: Sí.
1: Ah, sí? Van a pinyons fijos, aquests,
2: Sí, exacte.
1: A pinyon fijo van aquests,
2: Sí, a pinyon fijo, totalment. El preu d'aquest no oscil·la, el del pinyon, Aquest és un preu a pinyon fijo.
0: Es que antes yo ya hace tiempo que digo, tener un coche es un lujo. Ahora ya pronto voy a decir, comer pinyon es un lujo.
2: Es efectivament.
1: Pinyon, no pinyones.
0: Ya, y más adelante más cosas, ese era un lujo, ya te lo diré.
2: Sí.
1: Opinion en singular, eh? No opinions. No, opinions.
0: No, opinions. No, opinions. Opinions, sí, sí.
2: Totalment.
0: Opinion, ahí, pero grande, de estos que sí. Están para familia, ¿sabes?
2: Totalment.
0: Sí. Bueno, opinion, estilo un piñón melón.
2: Un piñón melón, sí, señor. Clar, una plantació de...

0: de pinyons melons, no?
1: Sí, és a dir, un pinyon transgènico.
0: Transgènico, seria. Però clar, amb un pinyó d'aquests ja, et fas d'or, o sigui, és com un lingot d'or, perquè clar, tu el pes, el preu quilo que van, que és una barbaritat, sí. Doncs clar, com sigui una mica gran, ja et retires, com et surti un pinyó. O sigui, hi haurà qui minarà criptomonedes i hi haurà qui minarà criptopinyons, no?, d'aquests.
1: Sí, sí, sí. Aquí
2: ja... En Silicon Valley. Estan provant-ho.
0: En Pinyicon Valley serà, Jo crec que ja ho estaran fent. En fi, la setmana que ve, quan s'hagin recuperat dels petardos, de les fonts i de les coques inolores, tindrem amb nosaltres més del Marge Albert i el Sergi Porcel, als Tribuneros. Fins la propera!
3: Au, bona revetlla!
2: Bye, bye, bye!

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Barcelona, el 2 de juliol, podrem gaudir d'una nova ració del Clotilde Fest amb els concerts de tres de les propostes més atractives de l'escena musical catalana actual, com són Siderland, Banda Neon i DJ Bulma Beat, que actuaran als jardins del Palau Robert a partir de les 8 del vespre. Pots aconseguir invitacions dobles a través del web d'Europa FM amb aforament limitat. A la província de Girona, fins aquest diumenge 28 de juny, es pot gaudir de la visita Descobreix Empúries de la mà dels seus habitants, una visita teatralitzada en la que una antiga habitant de l'Emporeae romana del segle I després de Crist ens portarà de la mà per la ciutat 2.000 anys enrere. Els visitants descobriran la història i els racons més especials de la ciutat grega i romana i gaudiran dels costums i la vida quotidiana de les societats clàssiques que varen conviure a Empúries. A Lleida, la sala d'exposicions de l'Ajuntament acull l'exposició Petjades, una mostra que recull les escultures de gran format de diferents etapes de la trajectòria de l'escultor argentí Miguel Ángel González, com també diversos dibuixos i projectes. L'escultura de González reflecteix la relació entre el cos i l'ànima i el seu amor per l'ésser humà i el coneixement. La mostra es pot visitar fins al 30 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició Originals d'Antoni Gaudí, en el que es podran contemplar alguns dels dibuixos i documents originals de l'arquitecte reusenc incorporats al fons del Museu de Reus l'any 1933 per iniciativa del conservador Pere Rius i el també arquitecte Domènec Sugranyes. Concretament, es tracta d'un conjunt de 5 dibuixos, una fotografia, un quadern de notes i el carnet d'expositor de l'Exposició Universal de Barcelona de 1888, que es podran visitar fins al 27 de desembre.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Son las dos, es la una en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas noches. Durante esta madrugada se mantendrán abiertas las estaciones de tren de Sevilla, Córdoba y Atocha en Madrid para que puedan estar los viajeros afectados por el corte de circulación de los trenes de alta velocidad entre Sevilla y las estaciones de Málaga, Córdoba y Madrid. Miguel Ángel es uno de los pasajeros que iba desde Madrid con destino a Huelva, pero que ha visto interrumpido su viaje en Córdoba. Se lo contaba a Rafa Latorre en La Brújula.
4: Contando lo que hemos estado en el tren hemos estado quietos unas 2-3 horas aproximadamente y nos habían dicho de esperar ahí un tiempo y que lo iban a arreglar de forma como, entre comillas, inminente, una hora más o menos, y sin embargo pues nos han dado la patada, por así decirlo, a todos los viajeros y nos han dicho que literalmente nos busquemos la vida.
2: Adif ha suspendido la circulación de los últimos trenes previstos para este martes entre las estaciones, después de que se cayera un cable en la Rinconada, Sevilla, que provocó daños en la catenaria y un pequeño incendio que tuvo que ser sofocado. La noche de San Juan es la más corta del año, pero también está siendo de las más calurosas. Esta madrugada los termómetros superan los 20 grados en la mayor parte del país. Las altas temperaturas han provocado la prohibición de las hogueras en algunas ciudades como Valencia, Barcelona, Málaga, Cádiz o Las Palmas de Gran Canaria. Galicia ha mantenido la mayor parte de los festejos, aunque con estricta vigilancia, eso sí. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha explicado que cuentan con un despliegue